0: fins aquí el repàs informatiu, els titulars destacats d'aquesta hora. Tornarem en una hora, ara ja amb el torn de l'informatiu local i totes les notícies en detall. Fins ara!
1: Castelldefels, avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. I get on rush. El magazine. I get on rush. De Ràdio Castelldefels.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Amb Anna López.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.
1: Si fem

0: No et perdis el Club dels Experts. L'espai de tertúlia literària dels joves més lectors de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.
1: Todo sesión. Ei, que no te flasen. Lo máximo está aquí, en Radio Castelldefels. Todo sesión. 98.0. Todo sesión.
2: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
3: Thank you for that lovely tune, that funky music.
4: A Radio Castelldefels.
2: Us hi esperem.
5: Així som. El magazín de Radio Castelldefels. Yeah. Anàlog.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer...
1: Ràdio Castelldefels. Són les 4.

0: Molt bon dia. Avui ens llevem amb 6 graus a la Seu d'Urgell, 12 a Santa Coloma de Farners i 15 graus a Cambrils. Avui encara tenim alerta per pluja, però només a l'Alt Empordà. La resta del país, encara les temperatures són una miqueta més baixes del que eren fa uns dies, però en principi no hauria de ploure. Afrontem un dijous que serà clau en les mobilitzacions del sector de l'educació. Avui, nou capítol de la vaga territorialitzada, en aquest cas a les comarques de Girona i la Catalunya Central, però la foto la tindrem al matí, al Departament d'Educació. Reunió entre la Conselleria i tots, absolutament tots els sindicats.
1: L'aspecte que interpel·la el conjunt de la comunitat educativa i que té uns efectes importants és els professionals de suport a l'escola inclusiva. Però aquí ens sembla que aquí pot ser l'aspecte en què podem generar el consens necessari per poder avançar.
0: En aquesta reunió, la consellera Niubó, com ara escoltàveu, ha dit que hi anirà amb una nova proposta sobre l'escola inclusiva. L'USTEC ja ha dit que per aixecar les protestes també cal altres canvis, per exemple, una millora en els salaris. Insistim que la reunió d'avui és amb tots els sindicats, els que van firmar l'acord amb el govern i els que no, que són els que estan organitzant les vagues d'aquests dies. Avui en parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, on també repassarem les disculpes de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, per la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea justament de professors.
2: El primer que haig de fer és demanar disculpes pel malentès que ha provocat.
3: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica en aquella operativa.
0: Parlon i Trapero han reconegut que allò va ser un error, que no s'hagués hagut de produir, això 6 dies després que es fes públic aquesta infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra. Unes explicacions que, d'altra banda, no han convençut l'oposició, que continua demanant cessaments. Avui en parlem aquí al matí de Catalunya Ràdio amb els diputats d'Esquerra i de la CUP, Esther Niubó i Xavier Pellicer. A les 6 i 3 minuts hem d'estar pendents també aquesta nit de la Xina. Amb aquesta fanfàrria i aquesta trompeta es donaven les mans Donald Trump i Xi Jinping, els presidents dels Estats Units i de la Xina, els líders de les dues principals economies mundials, reuneixen a la Xina aquesta nit superant i tenen al seu ordre del dia diverses qüestions, com ja explicàvem ahir, la intel·ligència artificial, evidentment, Taiwan, la guerra de l'Iran, tot això davant d'unes càmeres en què el to diuen que ha sigut cordial.
4: We're going to have a fantastic future together. It's an honor to be with you. It's an honor.
0: Tindrem un futur fantàstic plegats. La relació entre la Xina i els Estats Units serà millor que mai, ha dit Donald Trump. La premsa oficial xinesa, que habitualment és molt, molt crítica amb els Estats Units, també ha destacat el to positiu d'aquesta primera trobada entre Donald Trump i Xi Jinping. Avui ho explicarem. També ens acompanyarà el doctor Antoni Trilla. Amb ell analitzarem com està evolucionant el brot d'antivirus i també aquest creuer que està atracat a Bordeus.
5: Jusqu'à Bordeaux. À son arrivée, il comptait alors 80 passagers souffrant de troubles gastro-intestinaux.
0: 1.700 persones confinades en aquest vaixell, en aquest creuer, en aquest cas per un brot de gastroenteritis que ha deixat una persona morta. Li preguntarem al doctor Trilla si aquest és un protocol habitual en aquestes circumstàncies. I avui, a partir de les 10 del matí, Àgora Esportiva, al matí de Catalunya Ràdio, després de la derrota del Barça d'ahir, 1-0 al camp de l'Alavés, i sobretot de la victòria de l'Espanyol.
6: Quique, entra sol a l'àrea! Quique! No!
0: Dos a 0 contra l'Atlético de Bilbao i els blanquiblaus que sumen els 3 punts i agafen una mica d'aire i deixen així el Girona en zona de descens, però l'Espanyol s'acosta a la permanència. Avui, el Girona, partit a Montilivi, a les 8, contra la Reial Societat, el Tot Gira de Catalunya Ràdio. I avui també juga el Madrid, al Bernabéu, després de tot el terrabastall de l'entrevista i les declaracions de Florentino Pérez.
7: Va venir el... Primero esto no toca, pero es que después no soy yo el que... Tenemos un director general...
8: Claro,
7: hombre,
8: claro,
7: yo claro que tengo que dar mi opinión, pero
8: quiero decir... el entrenador lo ficha el presidente.
7: ¿No es verdad?
8: Siempre.
7: Pero bueno, madre mía. Pero sí, a lo mejor el que menos sabe de entrenadores soy yo.
0: És Florentino Pérez aquesta nit, en l'entrevista que ha concedit Josep Pedrerol, 24 hores després de la polèmica roda de premsa que ahir vam repassar abastament al matí de Catalunya Ràdio. Avui també en parlarem, a l'Àgora Esportiva, amb el Ramon Besa, la Laia Tudel, el Joel Díaz i la Carme Barceló. Després, a 3:15, obrirem la taverna per parlar amb el Lluís Vinyes, cuiner del restaurant La Venta de Barcelona, on els joves paguen en funció de l'edat que tinguin. Ens acompanyaran, com sempre, la Maria Nicolau, el Marc Casanovas i el Carles Xuriguera. I després de les notícies de les 11...

Després de les 11 parlarem amb els Dorian, amb el Marc Giri i la Beli Hernández, amb motiu del llibre que ha publicat l'Àlex Serrano, el periodista, que es diu justament A Cualquier Otra Parte, un repàs dels 20 anys de carrera dels Dorian. Avui ens acompanyaran a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio amb el Jordi González. De moment són les 6:06. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb la inversió immobiliària que es dispara. El total d'operacions del primer trimestre de l'any han mogut més de 6.000 milions d'euros. Això és el doble que en el mateix període de l'any passat. I l'habitatge és un dels actius estrella, juntament amb els hotels i els comerços. Ho explica el periòdico citant diverses consultores.
1: I a Brussel·les?
2: Aposta per la prohibició de les teràpies de conversió sexual a persones LGTBIQ+. És una competència dels estats, però la Comissió Europea recomanarà que aquests tractaments estiguin fora de la llei. A Espanya ja estan prohibits, però a Eslovàquia, Estònia o la República Txeca encara ho apliquen.
1: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
2: Un nou estudi demostra que la intel·ligència artificial està provocant que sigui més fàcil treure bones notes a la universitat. L'ha fet la Universitat de Califòrnia i diu que la proporció de les qualificacions més altes en classes que inclouen escriptura o codificació és més alta des de que arribà el ChatGPT.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: A banda de la visita de Donald Trump, l'empresa xinesa de vehicles elèctrics XPeng està en converses amb Volkswagen i altres fabricants d'automòbils per comprar una fàbrica a Europa. Així ho explica el Financial Times enmig de la competència pel cotxe elèctric.
3: Avui és dijous 14 de maig, ens despertem amb 6 graus a Viella, 7 a Mollà i 12 al Vendrell. I avui tindrem dos tipus de temps. A la meitat nord de Catalunya, nuvolades que poden créixer amb ruixats, amb alguna tempesta que pot aparèixer al Pirineu, Prepirineu i sobretot a les comarques de Girona. De fet, a aquesta hora ja n'hi ha una davant del mar, al Baix Empordà. I en canvi, a la meitat sud de Catalunya, avui el temps serà més assolellat, però també més ventós, amb unes temperatures que al sud poden arribar als 22-23 graus, però en canvi al nord hi haurà llocs que no passaran dels 15-16. Demà divendres, temps molt més ennuvolat, amb una baixada de la temperatura marcada, amb precipitació, i a partir de dissabte sembla que torna el sol.
1: Ara mateix són les 6:08, avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio. Marta Pascal, Joan Puigcercós, Ignacio Rigau i Jofre Llombart, però de moment... De moment, Francesc Soler, Sílvia Solanes, com esteu? Bon dia.
4: Bon dia.
1: És notícia de la nit. Donald Trump i Xi Jinping s'han reunit a Pequín enmig de la tempesta econòmica provocada per la guerra de l'Iran. El president dels Estats Units ha aparcat, almenys per avui, la guerra arancelària i ha estès la mà al president xinès. De fet, ha assegurat, l'hem sentit abans, que les relacions milloraran fins al punt que seran les millors de la història. Pequín, Francesc Canals.
5: Un Xi Jinping relaxat, fins i tot somrient en algun instant en la cerimònia de benvinguda a Donald Trump a la plaça de Tiananmen, ja mostra la voluntat de les dues potències de presentar aquesta cimera en positiu, malgrat les profundes diferències. Un aire distès en el president xinès, combinat amb paraules emfàtiques pròpies d'aquest tipus de trobades per part de Donald Trump.
6: És un honor estar amb tu, és un honor ser el teu amic, i la relació entre la Xina i els Estats Units serà millor que mai.
5: Aquesta serà la cimera més important mai celebrada, un futur fantàstic junts, és un honor ser el vostre amic i les relacions entre tots dos països seran millor del que han estat mai. Xi Jinping també ha traslladat l'afany, ha dit, de fer del 2026 un any històric per al futur de les relacions entre la Xina i els Estats Units. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Veurem com evoluciona aquesta cimera, on també hi han anat, per cert, alguns dels principals líders empresarials, sobretot de noves tecnologies. De fet, s'ha comentat que al president d'Apple li han preguntat com ha anat la reunió i s'ha limitat al salt pols a cap amunt, com volem dir, ha anat molt bé. En fi, més reunions. El president Salvador Illa avui es troba amb el govern de Califòrnia, el principal bastió progressista dels Estats Units, contra les polítiques de l'administració de Donald Trump.
7: Des de la capital Sacramento, el president de la Generalitat aprofitarà per enfortir les relacions amb el govern demòcrata.
1: Enviat especial a San Francisco, Albert Prat.
8: Salvador Illa exhibirà el seu discurs anti-Trump al costat de la vicegovernadora de Califòrnia, tot i que el seu pla inicial era fotografiar-se amb Gavin Newsom, el governador d'aquest estat que està cridat a plantar cara al president nord-americà. Aquest dimecres, rodejat d'emprenedors catalans instal·lats a Silicon Valley, Illa s'ha mostrat confiat que Catalunya serà puntera en tecnologia.
9: Catalunya s'ha de treure els complexes a sobre. Nosaltres hem de liderar aquests propers 10 anys sense demanar permís a ningú. És que no hem de demanar permís a ningú.
8: Des de San Francisco, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el president Salvador Illa, que s'ha referit també en aquestes últimes hores a un dels temes claus, la vaga d'educació. Els sindicats i el departament avui intentaran acostar posicions a la taula sectorial enmig d'un clima de mala maror i d'un cicle de vagues que, recordem, encara està en marxa.
4: Sí, de fet, avui hi ha aturades a les comarques de Girona i a la Catalunya Central. El sindicat majoritari USTEC arriba a la reunió amb dues línies vermelles imprescindibles per tancar un acord. Una, el pla de xoc per l'escola inclusiva, i l'altra, la recuperació del poder adquisitiu.
1: Més detalls, Maria Costa.
10: La portaveu Iolanda Segura diu que són dues qüestions irrenunciables.
11: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
10: El sindicat demana incorporar un tècnic d'educació infantil per cada aula i un integrador social a cada centre educatiu, incrementar un 15% el personal d'atenció educativa i docent especialista en educació inclusiva el curs que ve i que aquests professionals es puguin anar augmentant fins a un 50% en els propers 4 anys. També una reducció de ràtios als centres d'educació especial i un pla de ràtios de 15 alumnes a primària i 20 a secundària. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Insistim que avui la vaga és a les comarques de Girona i a Catalunya Central. Insistim també que avui hi ha aquesta reunió entre la conselleria i tots els sindicats, però insistim també que tot això té darrere fons la història dels Mossos. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes als docents per aquesta operació en què dues agents es van infiltrar en una assemblea.
7: Ho admet que, tot i fer-se d'acord amb la norma, es va plantejar malament. Ho ha dit el Parlament de Catalunya a la Comissió de Seguretat i acompanyada del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, que ha assegurat que es modificaran els procediments.
1: Miquel Jarque.
12: No hi ha hagut anuncis de dimissió, però sí disculpes i reconeixement que les coses no s'han fet bé.
13: És una maniobra operativa mal plantejada, en la qual s'han assumit riscos innecessaris, també per la imatge del cos, però crec que, com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes.
12: Hi haurà una investigació reservada dins del cos, que és el pas previ a l'obertura d'un expedient, per l'on ha anunciat a més ampliacions en la norma que defineix les atribucions de la Comissaria General d'Informació per restringir i aclarir aquestes operacions d'infiltració que hauran d'estar més justificades i més autoritzades. Pel que fa al major Trapero, ha dit que no hi havia mala fe en que les dues agents dels Mossos es fessin passar per mestres. Trapero i Parlon han negat durant tota la compareixença estar al cas de l'operatiu. El director de la policia assegura que la decisió es va prendre a nivells intermitjos baixos. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Totes aquestes explicacions, aquestes disculpes, no han convençut ni els socis parlamentaris del govern ni, evidentment, la majoria de l'oposició.
4: Reclamarà Parlon que assumeixi responsabilitats i cessi Josep Lluís Trapero.
1: Barcelona, Txell Vallespí.
14: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP creuen que Parlon i Trapero es queden curts demanant disculpes per una acció que tillen d'inadmissible en democràcia i reclamen que rodin caps. Sentim Josep Rius, Laia Canyigaral i Andrés García Berrio.
15: Han de dimitir. I si no volen plegar, el president Illa els haurà de cessar. Perquè si no ho fa, voldrà dir que avala que es vulnerin, que es limitin aquests drets fonamentals en uns mestres que són els que eduquen els nostres fills.
16: Pensem que això no és suficient i que la rectificació i l'assumpció de responsabilitats ha d'anar molt més enllà.
17: Estem tornant a veure coses que feia molt temps que no veiem. Ens tornem a reiterar en que demanem el cessament del director general de la policia.
14: El PP ha defensat que els Mossos recollint informació s'ha desmarcat de les dimissions. Tampoc ha demanat cessaments Vox, tot i que tilla la infiltració d'anyap. Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara alguna cosa més d'aquesta qüestió. L'àrea d'inspecció del Departament d'Educació ha comunicat a diversos centres que els claustres de docents no poden debatre mesures com la de no participar en colònies o sortides escolars. Ho denuncia la CGT, que ho considera un intent de coacció. La plataforma Aturem Sortides i Colònies, que és qui responsabilitza aquesta qüestió, també ho critica.
7: En els correus electrònics que ha pogut consultar el matí de Catalunya Ràdio, Inspecció insta a abordar aquestes qüestions en assemblees de docents i diu que, en cas que es faci els claustres, no se n'aixecarà acte perquè sobrepassa les seves funcions. El sindicat CGT, un dels convocants de les vagues previstes fins a finals de curs, discrepa d'aquest argument i defensa que la llei d'educació habilita els claustres per parlar de qualsevol activitat educativa que desenvolupin els centres. La plataforma Aturem Sortides i Colònies recrimina al Departament d'Educació que hagi enviat aquests correus electrònics a les direccions.
18: Els molesta que surtin aquestes posicions de claustre posicionant-nos sobre qüestions de centre que s'han de prendre decisions i els molesta que surtin a l'acte del claustre. I això són espais que tenim democràtics en el centre que nosaltres podem decidir qüestions pedagògiques, podem decidir qüestions que ens afecten al dia a dia de la nostra acció pedagògica al centre.
1: Un quart de set. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Més de 1.700 persones continuen confinades en un creuer atracat a Bordeus per un brot de gastroenteritis que ha provocat un mort.
4: La víctima era un passatger britànic de 90 anys i també hi ha una cinquantena de persones amb símptomes. El vaixell va arribar dimarts a la nit a Bordeus des de Brest amb 1.200 passatgers, majoritàriament britànics i irlandesos, i més de 500 tripulants. Les autoritats sanitàries investiguen ara l'origen del brot. De moment, les primeres proves han descartat el norovirus i tampoc relaciona el cas amb l'antivirus.
1: Això mentre el passatger espanyol del creuer virus continua aïllat a l'Hospital de Madrid amb símptomes lleus, tot i que evoluciona favorablement després de rebre oxigen.
7: La resta de passatgers en aquest hospital madrileny, entre els quals hi ha 5 catalans, continuen en quarantena preventiva. Sanitat estudia que els confinats que donin negatiu després de 28 dies puguin acabar la quarantena a casa amb seguiment mèdic. A més, la setmana vinent, els que no tinguin símptomes podrien començar a rebre visites i sortir de l'habitació amb protecció. Ahir, els responsables de sanitat dels països implicats van acordar que els passatgers que encara són a Londres facin quarantena als Països Baixos, on arribarà el vaixell entre diumenge i dilluns. Sara Barragán és responsable de salut transfronterera de l'OMS.
19: Hi ha 27 persones que encara són a bord, incloent-hi 25 membres de la tripulació, un metge neerlandès i una infermera neerlandesa que es dirigeixen de Tenerife als Països Baixos. Nosaltres continuarem donant suport a tots els països implicats fins al moment en què el creuer arribi als Països Baixos. Tothom estigui sa i estalvi i el vaixell es desinfecti degudament.
7: I finalment, la pacient francesa relacionada amb el brot continua en estat crític a París.
1: I encara parlant de creuers, amb un altre ordre de coses, l'alcalde de Barcelona diu que vol reduir a zero el nombre de creueristes que fan escala a la ciutat.
4: En una entrevista a IBTV va anunciar que els creueristes que només passen unes hores a Barcelona hauran de pagar 8 euros de taxa turística municipal. Això són 3 euros més del que paguen ara i és el màxim que els pot imposar. Collboni també diu que parlarà amb la Generalitat per poder pujar la taxa encara més i ho justifica així.
20: Finançar amb aquests recursos de l'impost turístic que pagaran els creueristes els recursos que consumeixen a la ciutat, i un altre que és anar desincentivant econòmicament a través de la fiscalitat també aquest tipus d'estades a la ciutat.
4: Segons les últimes dades del Port de Barcelona, l'any 2023 van fer escala a la ciutat prop d'1.700.000 creueristes. És gairebé el mateix nombre d'habitants que té la ciutat.
1: I avui també dia destacat perquè avui s'hauria d'acabar el judici del cas Pujol. La defensa d'Oriol Pujol Ferrusol afirma que s'ha perseguit judicialment la família pel que va representar l'expresident per Catalunya.
7: Els advocats dels 7 germans han demanat la seva absolució perquè consideren que no hi ha proves per condemnar-los. El judici quedarà avui vist per a sentència, com deies.
1: Audiència Nacional, Maria Núria Rebella.
21: Francesc Sánchez, advocat d'Oriol Pujol, explicar que des del 2009 aquest va prescindir dels fons econòmics d'Andorra. Per això, en la petició de pena, els germans Pujol, de 8 a 29 anys de presó, hi veu un rerefons polític.
22: Es que hay una persecución por ser vos quien sois, porque el señor Pujol fue el presidente durante muchos años de la Generalitat de Catalunya y padre espiritual de una forma de entender el país.
21: Per Cristóbal Martell, advocat de Jordi Pujol Ferrusola, durant el judici no s'ha provat cap dels delictes atribuïts per la Fiscalia, però sobretot la presumpta corrupció política.
23: Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas, nada.
21: Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Va ser que avui a Madrid també, a partir d'avui mateix, els agitadors ultras Vito Quiles i Bertran Dongo tenen prohibit entrar al Congrés. La mesa els ha retirat provisionalment l'acreditació per l'augment del darulls contra diputats i periodistes i tècnicament per saltar-se les normes de la cambra. Un quart i quatre minuts de set. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia.
1: I notícia que us avança al Matí de Catalunya Ràdio. La fruita i els cereals s'encariran fins a un 30% per l'augment de costos derivat de la guerra a l'Orient Mitjà.
24: L'augment de preu serà immediat, tan bon punt es facin les collites de temporada els pròxims dies. L'associació agrària Saja diu que el motiu principal és l'escassetat i l'encariment dels fertilitzants pel tancament de l'estret d'Hormuz. Pere Roquer és el president de l'entitat.
25: Aquest augment de costos, tant amb adobs com amb fitosanitaris i els hidrocarburs també, és impossible de mantindre. O sigui, evidentment s'han de pujar els preus que ha de percebre la pagesia. La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut, un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
24: Unió de Pagesos constata que la falta d'adob ha fet minvar un 20%

0: va deduccions fiscals en la compra o el lloguer d'un pis després que a finals d'abril els juntaires tombessin al Congrés aquella pròrroga dels lloguers.
1: El ministre d'Economia i portaveu del govern espanyol, Carlos Cuerpo, s'afegeix a l'optimisme que també ha expressat aquesta setmana la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, i veu marge per l'acord.
2: Hemos encontrado acuerdos en materias donde el punto de partida era incluso más alejado. Estoy pensando, por ejemplo, en materia fiscal. Por supuesto que yo creo que hay aquí un ámbito de acuerdo. Lo digo aquí en Barcelona,
1: Els juntaires es vinculen a aquests incentius de l'aprovació d'un nou decret per prorrogar els contractes de lloguer, tot i que aquest cop no es tancarien en banda si s'inclouen algunes de les seves aportacions.
0: I Glovo acomiadarà més de 400 repartidors a tot Espanya.
3: La plataforma de repartiment de menjar a domicili ha arribat a un acord amb Comissions Obreres sobre les condicions dels acomiadaments. Són 300 menys dels previstos i Glovo indemnitzarà els afectats amb 37 dies per any treballat. De moment, encara no se sap quin impacte tindrà la retallada a Catalunya, on l'empresa volia acomiadar uns 140 treballadors. Feia un mes que Glovo negociava un acord amb els representants dels treballadors.
0: I tenim el panorama francament revolucionat al Regne Unit, sobretot dins del Partit Laborista, contra el primer ministre, Keir Starmer, per la desfeta electoral de la setmana passada.
4: El ministre de Sanitat, Wes Streeting, té previst desafiar Starmer per disputar-li el lideratge.
0: Londres, Quim Olivares.
5: Mitjans britànics especulen que el ministre de Sanitat, Wes Streeting, dimitirà avui per postular-se com a candidat per desbancar Keir Starmer. Els dos es van reunir ahir breument a Downing Street, hores abans que el rei Carles III exposés les prioritats legislatives del govern de Starmer dels propers 12 mesos. Sentim Kemi Badenoch, líder conservadora.
6: El primer ministre és el càrrec, però no el poder. Tothom intenta fer veure que tot està bé, i no està bé. Està clar que la seva autoritat ha desaparegut.
5: Starmer segueix a la corda fluixa amb la crida d'uns 90 diputats al seu partit, d'alguns ministres i de diversos sindicats propers als laboristes perquè plegui. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I Rússia ha tornat a atacar Kiev aquesta matinada amb drons i míssils, segons diuen les autoritats ucraïneses. Ha deixat almenys un mort i 16 ferits.
1: L'atac ha afectat edificis residencials de diversos districtes de la capital d'Ucraïna i un d'ells ha quedat parcialment esfondrat, amb ciutadans que podrien estar atrapats sota la runa. L'alcalde de Kiev també ha informat de danys en diversos punts de la ciutat. Ahir Rússia va llançar un atac diurn amb drons dirigit contra infraestructures crítiques d'Ucraïna que va deixar almenys 6 morts, segons les autoritats.
0: I la Junta de Pau per Gaza, allò que va crear Donald Trump, reconeix que les violacions de l'alto el foc a la franja són constants. També diu que no hi ha avenços cap a la nova fase que, en teoria, hauria de comportar la retirada d'Israel.
3: El representant de la Junta assegura que la treva continua en vigor, malgrat que Israel ha matat més de 850 palestins des de l'octubre i exigeix el desarmament de Hamas.
0: Són les 6:23. Ara mateix continuem amb titulars aquí al matí de Catalunya Ràdio, amb tres titulars, de, com sempre, de cultura amb tres cançons. Marta Viana, què tal? Molt bon dia.
7: Què tal? Bon dia.

0: I comencem amb la primera, Marta.
1: Sí, amb Shakira, Madonna i BTS, que actuaran a la mitja part de la final de la Copa del Món de Futbol 2026. Serà el 19 de juliol a Nova Jersey. Serà la primera vegada, de fet, que se celebra un espectacle de descans com sí que es fa, per exemple, a la Super Bowl. Avui, precisament, ja es pot sentir sencera la cançó Dai Dai, que la colombiana ha fet expressament pel Mundial, amb producció i lletra, per cert, escrita per Ed Sheeran.
0: La segona.
1: I seguim amb el Sonar, perquè vol trencar tots els rècords de públic i preveu aconseguir 160.000 assistents aquest any. Hi haurà jornades amb 14 hores de música sense parar, amb noms com The Prodigy o Charlotte de White. Serà la primera edició també que es farà íntegrament a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, sota la nova direcció i sense els fundadors del festival.
0: I la tercera. Des d'aquí.

I Iván Ferreiro actua avui al Sant Jordi Club dins del festival Guitar BCN. El concert servirà per celebrar els seus 35 anys de trajectòria musical amb la seva gira Hoy, Por Ayer. El concert és

0: 4 minuts i arribarem a 2:15. Anem als esports. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: L'Espanyol derrota l'Atlètic Club 2-0 i trenca finalment la ratxa de 18 partits sense guanyar.
1: Els blanquiblaus deixen el descens a 3 punts amb gols de Pere Villa i de Quique García. Manolo González, tècnic de l'Espanyol.
2: Bueno, s'ha sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur.
1: També a primera Villarreal 2, Sevilla 3, Getafe 3, Mallorca 1.
0: I el Barça, que perd el camp de l'Alavés per 1-0.
1: Amb un gol al límit de la primera part, Hansi Flick.
3: He vist moltes coses bones al meu equip, com els minuts dels jugadors que juguen menys sovint. Per mi, hem estat bé. A la primera part hem controlat el partit, i això que el partit no era fàcil perquè ells ens atacaven molt fort, ja que sí jugaven la permanència.
4: Sí, en la Liga...
1: Stegner va ser el porter del Barça, va debutar el central Álvaro Cortés.
0: I falta el Girona, que juga aquest vespre i es juga la permanència davant la Reial Societat.
1: En posicions de descens, l'equip de Mitchell necessita guanyar per sortir del penúltim lloc de la classificació.
5: Un de los partits més importants de la història del Girona. És un partit de màxima necessitat per nosaltres, que és el partit més important de la història del Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és per fer història.
1: Estuani s'infiltrarà per poder jugar, tot i que no s'ha pogut entrenar amb normalitat. Aquest Girona-Reial Societat a les 8 en transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Avui també València-Rayo i Madrid-Oviedo.
0: Madrid, el Bernabéu, després que el president Florentino Pérez hagi parlat per la Sexta.
1: Assegura que les relacions amb el club blaugrana estan trencades i insta el Barça a demandar-lo.
6: Pues haría muy bien no hacerlo. Que si quiere que me tiene que demandar, nosotros, es más fácil ganar una Champions que una Liga. Durante dos décadas prácticamente se han pagado el Barcelona, lo sé, diciendo unas cosas que luego en el juicio no se corresponde con la verdad. Pero lo que se ha reconocido el Barça es que pagó ese dinero para luchar contra el Madrid.
1: I des del Barça, Rafa Juste.
7: Patètiques i plenes de falsetats, és el que m'ha semblat.
1: Mentrestant, l'empresari Enrique Riquelme ha desvelat que està estudiant presentar-se als comicis convocats per Florentino Pérez i el PSG de Luis Enrique es proclama campió de Lliga.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio, després de l'Àgora, també parlarem, evidentment, de cuina amb La Taverna. Avui parlarem amb el restaurant La Venta, de Barcelona, amb el seu cuiner, Lluís Vinyes. De moment, però, sapiguem per què val la pena llevar-se amb el Joel Díaz. Bon dia, Joel.
8: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser mirar de ser una mica crític amb aquesta alarma social que creix cada dia sobre la ignorància dels joves. Tot i que la taxa oficial de fracàs escolar es redueixi miraculosament cada any, a la vida real no hi ha setmana que no surti als mitjans un estudi o una estadística alarmant o algun professor escandalitzat pel baix nivell dels seus alumnes i cada vegada que això passa, l'opinió pública s'omple de senyors i senyores culpant els joves de tenir poca cultura de l'esforç. I sobre això, jo només voldria recordar-vos, estimats companys boomers, que si realment és veritat que els joves d'ara són ignorants o que són ganduls, o el que sigui que ens preocupi, sigui el que sigui, el que és segur és que és culpa nostra.

I avui, a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, parlem amb els Dorian. Fa més de 20 anys que són en primera línia i ara es commemora aquest aniversari amb un llibre que es diu A Cualquier Otra Parte, un dels temassos del grup, un llibre que ha fet el periodista Àlex Serrano. Avui parlem amb els Dorian a partir de les 11 i també amb el Jordi González.

0: Titulars d'aquest dijous amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. Donald Trump aparca la guerra aranzelària i estén la mà a Xi Jinping.
1: El president dels Estats Units, de visita oficial a la Xina, assegura que els dos països tenen més interessos en comú que diferències i augura unes relacions millors que mai.
2: És un honor estar amb tu. És un honor ser el teu amic. I la relació entre la Xina i els Estats Units serà millor que mai.
0: I aquí els sindicats d'educació i el departament intentaran avui acostar posicions a la taula sectorial.
3: Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a aquesta casa.
4: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
3: Avui hi ha previstes aturades als centres educatius a les comarques de Girona i a la Catalunya Central.
0: La consellera d'Interior demana disculpes als docents per la infiltració de Mossos en una assemblea.
1: Núria Parlon va comparèixer ahir al Parlament al costat del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero.
5: Sí que avui demanar disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu.
6: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica.
1: Els grups parlamentaris consideren insuficients les explicacions i reclamen la destitució de Trapero.
0: I continuen confinades més de 1.700 persones en un creuer atracat a Bordeus per un brot de gastroenteritis que ha provocat una persona morta. A 8:45 en parlarem amb el doctor Antoni Trilla, epidemiòleg de l'Hospital Clínic.
3: Tot això mentre aquí l'alcalde de Barcelona es proposa reduir a zero el nombre de creuers que fan escala a la capital catalana. Són declaracions de Jaume Collboni, BTV.
7: Anar desincentivant econòmicament a través de la fiscalitat també aquest tipus d'estades a la ciutat.
0: Avui quedarà vist per sentència, d'altra banda, el judici pel cas Pujol.
1: Segons la defensa d'Oriol Pujol, se'ls ha perseguit pel que va representar l'expresident Cristóbal Martell, advocat del germà gran.
8: Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas, nada.
0: I a partir d'avui, els agitadors ultras Vito Quiles i Bertran Andongo tenen prohibida l'entrada al Congrés.
3: La mesa els ha retirat provisionalment l'acreditació de premsa durant 15 dies.
0: I us ho avança al matí de Catalunya Ràdio, la fruita i els cereals s'encariran fins a un 30% per l'augment de costos derivat de la guerra a l'Orient Mitjà.
1: L'augment de preu serà immediat, en bon punt es facin les collites de temporada els pròxims dies. Pere Roquer, president de Saja.
9: Evidentment s'han de pujar els preus per de percebre la pagesia. La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que han tingut. Un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim, però nosaltres podem continuar produint.
0: I avui també és notícia, la poesia.
3: Marta Pessarrodona obrirà avui la nova edició de Barcelona Poesia, que reivindica la diversitat de la mirada poètica.
0: I a les portades dels diaris, Marc Jurado, què tal? Molt bon dia.
10: Bon dia.
0: I trobem les disculpes de Parol i Trapero al Parlament, ara ho dèiem, i per descomptat l'afer Florentino Pérez, que encara cueja.
10: Sí, el diari ara obre edició amb el titular Parlon es disculpa, va ser un error que els Mossos s'infiltressin. El verb disculpar-se també el fa servir El Periódico i a La Vanguardia llegim un sinònim de dues paraules que Interior demana perdó per infiltrar policies en assemblees de docents. En plana esportiva i concretament madridista, els diaris porten el nom i la foto de l'única persona que sembla que s'ha mogut de fa temps per arribar a la presidència del Madrid. La Vanguardia diu, guerra de poder, Enrique Riquelme vol ser president. El Periódico, que estudia plantar cara a Florentino, i El Mundo parla de l'anomenada Operació Quila, que desafia el Madrid de Florentino. Hi ha altres temes de portada. Trump torna a una Xina més competitiva. Feia 10 anys que un president nord-americà no hi anava. És la foto principal de l'Ara, que també veiem al País. I acabem amb més esports. Més enllà de la derrota estèril del Barça, llegim a La Vanguardia que el cel s'obre a Cornellà amb una victòria contra l'Atlètic. L'Ara hi afegeix que l'Espanyol té la permanència a tocar.
0: Avui a Falset es desperten amb 11 graus. Al migdia arribaran els 22. A Banyoles en tenen 13, però la màxima avui no passarà dels 17. Sembla que avui encara tindrem nuvolades i ruixats, sobretot al nord del país. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, avui a la meitat nord del país podran créixer nuvolades en qualsevol moment del dia. Aquestes nuvolades deixaran ruixats al Pirineu, Prepirineu i a les comarques Girona, aquí amb temperatures que no passaran dels 15, 16, 17 graus. I, en canvi, a la meitat sud de Catalunya avui farà sol, farà vent també, amb una temperatura molt més suau.
0: I després de les disculpes de Parlon i Trapero, el comentari del dia del Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. A la vida, quan fots la pota o la cagues de forma monumental, el millor és reconèixer la pífia, demanar disculpes i tal dia farà un any. Núria Parlon i Josep Lluís Trapero van fer-ho en sordina i al Parlament, adduint que la infiltració de Mossos a una reunió sindical havia estat un simple error operatiu. La consellera d'Interior i el policia més famós de Catalunya deuen pensar que som una colla de tòtils, perquè encastar la bòfia a reunions sindicals de manifestacions absolutament pacífiques no serà mai un afer administratiu Colomers. És una bajanada antidemocràtica. De fet, va ser la mateixa consellera qui va dir que remodelaria el protocol d'allò que, amb un eufemisme prou divertit, s'anomena recollida i tractament d'informació. Jo no exigiré dimissions, perquè tothom pot equivocar-se, però sí que m'agradaria, a poder ser, que no em tractin d'idiota.

0: Tomasso, Carolies, Tomasso, amb què ens despertes avui?
1: Evidentment, amb la música de Frank Sinatra i un dels seus grans himnes, evidentment, és My Way. I és que tal dia com avui, un 14 de maig, però de l'any 1998, moria la veu. Tenia 82 anys i es va convertir en una de les figures més importants de la música del segle XX. La seva carrera va començar als anys 30, però va ser durant les dècades dels 40 i 50 que es va convertir en una autèntica estrella internacional. Va interpretar cançons que avui dia són considerades clàssics, com ara Fly Me to the Moon, New York, New York, o, evidentment, My Way. Actualment, el seu llegat continua molt viu.
0: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio? Aviam,
1: a veure. Bomba. Hem parlat amb un oient que ha aconseguit que em posés vermell.
0: Home.
1: Es diu Salva.
0: Sí.
1: És advocat. I ha dit això.
2: Home, jo crec que legalment s'hauria d'advertir que Xavi Canalies provoca o pot provocar fort enamorament.
3: Bueno!
2: T'haig de dir que estic profundament enamorat de tu. O
1: sigui, però què m'estàs dient?
2: Ja, ja un dia, i avui he tingut l'oportunitat. Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: Saps? No m'ho diguis!
2: I ara que ja començo a estar guapo, penso dir que ara sí que em pot provocar.
1: Escolta, però això ho hem de portar a judici.
2: Home, espero guanyar, eh?
1: Home, què alegaries? Què alegaries amb tot plegat?
2: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
1: Ara s'està posant nerviós!
0: Un moment, què vol dir que el vols portar a judici?
1: Home, que és advocat, és un joc de paraules, és un joc de paraules. Però dic, a les 6 menys 5 del matí, això passa, això, a Catalunya.
0: Sí, no, la Carla Francesc Soler és un poema, també, eh?
4: Ha estat d'això.
0: Vinga, on són festes avui, Carolies?
1: Avui engega la Festa Major de Nou Barris a Barcelona, 6:45, ball de la gent gran amb orquestra Fasa a la plaça de Sóller, a les 8 del vespre, Còsmic, monòlegs en perspectiva feminista a la plaça de Joaquim Serra, i a 9:45, espectacle Modulor, dansa en viu, vídeo mapatge arquitectònic, déu-n'hi-do, això ja m'ho nom ja pinta bé, serà al pati de la Seu del Districte.
0: Gràcies, Carolies. I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
3: Doncs la nova faceta de Juanma Moreno.
1: Oh, oh.

0: El president de la Junta d'Andalusia s'ha passat al món de la música revolucionària, les xarxes, amb aquesta cançó que canta ell mateix. Primer es pensaven que era IA i després ell ha confirmat que no, que és ell mateix. Es diu Kilòmetre Sur, ha sonat durant tots els actes electorals de campanya del Partit Popular per les eleccions que, recordem, seran aquest diumenge 17 de maig.
1: Però és ell, eh? És ell que canta.
0: És ell, és ell.
1: A veure, puja-me. És Andalusia, la tierra del mundo. Escolta'm, no sona del
2: tot malament. No afina malament, hem de dir, eh?
1: Escolta,
2: no
1: afina malament. Música pop de tota la vida.
2: Exacte.
1: Som d'Andalusia.
2: Vinga, va. 5 minuts i arribarem a 3 quarts.
3: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
4: Avui hem rebut el missatge del David de Palafolls. Fa un mes va comprar una gelateria a Pineda de Mar i un cop adquirit el local s'ha assabentat que no té permís per mantenir la carpa que hi ha instal·lada a la terrassa. L'Ajuntament l'ha informat que l'antic propietari tampoc tenia els permisos, però aquest no li va traslladar aquesta informació al David. Ara ell demana almenys poder mantenir-la durant l'estiu per recuperar part de la inversió feta.
5: Van dir que m'intentarien ajudar, però no, l'ajuda no la trobo enlloc. Si no fico una carpa que sigui adequada i sigui forta, perquè aquí en aquesta plaça juguen a futbol i hi ha moltes pilotades i no puc ficar qualsevol parasol perquè no m'aniré cap client.
4: L'Ajuntament té present la demanda del David i assegura que estudiarà si és viable.
3: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
6: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
7: Fes-te entendre amb mi, Di.
8: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
7: Crec que m'he enamorat.
8: Normal, amb aquests preus.
7: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
8: I els nevius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
0: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. L'estancament de l'escalada del preu del petroli dona aire a les borses. Avui el barril de Brent se situa al voltant dels 107 dòlars, un 2% menys que ahir. Les borses asiàtiques operen aquest matí amb guanys. El principal índex de Xangai creix un 1%, a Seul un 0,65 i a Hong Kong un 0,40. A Europa i els parquets també van tancar la sessió en pujades, aprofitant la treva del petroli. L'IBEX ha sumat un 0,46% després de 4 dies a la baixa i avui obrirà en els 17.600 punts. A Wall Street, el bon comportament de les empreses tecnològiques va fer que ahir el Nasdaq guanyés més d'un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
9: A la Salle Campus Barcelona, el teu talent té premi. Vine a l'Open Day el 21 de maig i coneix de prop el campus, els graus en enginyeries i totes les oportunitats que t'hi esperen. Beques per talent, projectes reals amb empreses i un networking internacional. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
10: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: La tarda de Catalunya Ràdio.
2: Compareix Florentino Pérez en directe a la tarda de Catalunya Ràdio.
11: A ver, esa niña, joder, que no... Que tiene derecho a hablar. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Pero bueno, solo ha ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Me tendrán que echar a tiros.
2: La tarda, el programa que no vols que s'acabi.
3: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
11: Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien.
12: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
3: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Donald Trump aparca la guerra aranzelària en la seva reunió amb Xi Jinping.
13: El president dels Estats Units s'ha reunit a Pequín enmig de la tempesta econòmica que ha provocat la guerra a l'Iran. El president dels Estats Units ha estès la mà al seu homòleg xinès i ha augurat que les seves relacions milloraran i seran com no s'han vist mai.
14: És un honor estar amb tu, és un honor ser el teu amic i la relació entre la Xina i els Estats Units serà millor que mai.
13: Xi Jinping coincideix a fer d'aquest 2026 un any històric per les relacions entre els dos països.
2: Aquí els sindicats d'educació i el departament es reuneixen avui a la taula sectorial per intentar reconduir les negociacions que continuen estancades.
13: El govern anirà amb una proposta sobre educació inclusiva, una de les tres reclamacions dels sindicats. Ho avançava la consellera Esther Niubó a Doscat.
15: Amb alguna proposta. En l'àmbit de la inclusió. Pensem que aquí pot haver-hi doncs, l'espai per generar consens que necessitem.
13: Pel sindicat majoritari USTEC hi ha dues línies vermelles, una és aquesta, l'escola inclusiva, i l'altra, la recuperació del poder adquisitiu, tot plegat enmig d'un cicle de vagues que no s'atura i que continua avui a les comarques de Girona i a la Catalunya central. D'altra banda, l'àrea d'inspecció del Departament d'Educació ha comunicat a diversos centres que els claustres no poden debatre mesures com la de no participar en colònies o sortides escolars. El sindicat CGT ho considera un intent de coacció i la plataforma Aturem Sortides i Colònies també ho critica.
2: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana disculpes als mestres per l'operació en què dues agents dels Mossos es van infiltrar en una assemblea de docents.
13: Admet que, tot i fer-se d'acord amb la norma, es va plantejar malament. Ho deia el Parlament ahir en el marc de la Comissió de Seguretat, acompanyada del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, que ha assegurat que es modificaran els procediments.
15: Sí que avui demanar disculpes i demanar disculpes al sindicat educatiu.
16: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica.
13: També ha anunciat una investigació reservada dins del cos. Sí, com sigui, les disculpes i explicacions de la consellera d'Interior i del director general dels Mossos no han convençut ni els socis parlamentaris d'Illa ni tampoc la majoria de l'oposició que reclamen el cessament de Trapero.
2: Més de 1.700 persones continuen confinades en un creuer atracat a Bordeus, a França, per un brot de gastroenteritis que ha provocat un mort.
13: La víctima era un passatger britànic de 90 anys i també hi ha una cinquantena de persones amb símptomes. De moment, les primeres proves han descartat el norovirus i tampoc es relaciona el cas amb l'antivirus. Mentrestant, el passatger espanyol del creuer on amb antivirus, continua aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid i amb símptomes lleus, tot i que evoluciona favorablement després de rebre oxigen. Sanitat, mentrestant, estudia que els confinats que donin negatiu després de 28 dies puguin acabar la quarantena a casa amb seguiment mèdic. D'altra banda, la pacient francesa relacionada amb aquest brot continua en estat crític a París.
2: I encara sobre creuers, però des d'un punt de vista turístic, Jaume Collboni vol reduir a zero el nombre de creueristes que fan escala a Barcelona.
13: I la manera de fer-ho és augmentar la pressió econòmica amb la taxa turística. L'alcalde de Barcelona va anunciar ahir que els creueristes que només passen unes hores a la ciutat hauran de pagar 8 euros de taxa turística municipal. Són 3 euros més dels que paguen ara i és el màxim que els pot imposar. Collboni també diu que parlarà amb la Generalitat per poder pujar la taxa encara més. Ho justificava així a BTV.
17: Finançar amb aquests recursos de l'impost turístic que pagaran els creueristes els recursos que consumeixen a la ciutat i un altre que és anar desincentivant econòmicament a través de la fiscalitat també aquest tipus d'estades a la ciutat.
13: Segons les últimes dades del Port de Barcelona, l'any 2023 van fer escala a la ciutat prop d'1.700.000 creueristes. Això és gairebé el mateix nombre d'habitants que té Barcelona.
2: Més notícies. Més del 70% dels ciutadans defensa que sigui obligatori identificar-se per participar a les xarxes socials.
13: Ho diu la primera enquesta sobre percepció social dels drets digitals feta a l'Estat espanyol, que també revela que el 95% considera que els menors estan desprotegits a internet. Jordi Muñoz és el professor de la UB i autor de l'estudi.
18: Hi ha una demanda ciutadana que crec que ens ha sorprès bastant a l'equip de recerca perquè és bastant sòlida, de protecció de drets, de regulació de les xarxes, de regulació de la difusió d'informació i també de protecció, sobretot en el cas dels menors. És un dels consensos més grans que hem trobat mai en cap pregunta d'enquesta.
13: Les dades es van presentar ahir en la primera trobada internacional pels drets digitals que es fa fins avui a la Llotja del Mar de Barcelona.
2: La Comissió Europea vol simplificar els viatges en tren entre països i proposa crear un bitllet únic per poder viatjar amb diverses companyies pels diferents estats europeus.
13: La iniciativa vol que els operadors venguin als seus webs els bitllets d'empreses competidores. També planteja protegir els viatgers si perden alguna connexió. Ho ha explicat el comissari de transport Apostolos Tsitsikostas.
19: If something goes wrong,
20: si alguna cosa surt malament, si el primer tren, per exemple, arriba tard i es perd una connexió, els passatgers estaran protegits del tot, amb assistència, trajectes alternatius, reemborsament o compensacions.
13: Ara els estats han de negociar la proposta al Parlament Europeu.
2: El nou hospital de Calella al Maresme estarà llest al 2031.
13: La reforma costarà 83 milions d'euros i el centre duplicarà l'espai que ocupa actualment.
2: Calella, Marta Vallès.
21: L'hospital ha quedat antiquat i és urgent una reforma que fa anys que es demana. Marc Buch, alcalde de Calella.
22: Com un país que creu doncs, amb el dret a la salut i amb l'estat del benestar, ens toca tenir unes instal·lacions sanitàries i uns hospitals de primera divisió. I actualment, doncs, tots sabeu que no el tenim de primera divisió, però d'aquí uns anys doncs, ho serà. Per què ens ho mereixem? Perquè això és un deute històric. Si ara sortíssim d'aquí i anéssim a fer una volta, hi ha moments que fins i tot, no? Ostres, fa com mitja cosa, no? Ensenyar com tenim l'hospital.
21: La reforma integral permetrà ampliar els llibres llits d'hospitalització, duplicar els quiròfans i ampliar també els boxes d'urgències. El centre és l'hospital de referència per més de 200.000 persones de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Des de Calella, Marta Vallès, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: L'Ajuntament de Badalona preveu reobrir el pont del Petroli a la tardor. Les obres començaran al juny, tindran un pressupost de 4 milions d'euros i mentre duri la rehabilitació, tota la zona del voltant del pont, tant per mar com per terra, estarà tancada i no s'hi podrà accedir.
13: Són uns treballs molt complicats perquè el pont és en una zona molt vulnerable. L'objectiu, a banda de rehabilitar-ho, és que pugui suportar un altre temporal com el Glòria. Les obres es faran tant per mar com per terra i afectaran tota la zona del voltant. Xavier García Albiol és alcalde de Badalona.
1: Durant tot aquest període d'obres, l'espai quedarà completament ballat i balisat i, per tant, tant per mar com per terra, no s'hi podrà accedir per motius de seguretat.
2: I a partir d'avui es reforça de manera progressiva el servei d'autobús de Berga a Barcelona amb més viatges directes.
13: Una demanda llargament reivindicada pels usuaris de la línia perquè no tenen alternativa del tren.
2: Berga, Nàtia Dell.
4: A partir d'ara hi haurà 4 expedicions més d'anada i tornada a Barcelona i la majoria seran directes que sortiran a primera hora del matí per la gent que va treballar o estudiar a la capital. La consellera de Territori és Sílvia Paneque.
5: L'equilibri territorial passa per tenir habitatge i per tenir bones comunicacions. Avui fem un pas endavant. Hem de continuar treballant de ben segur que hi haurà demandes que hem de continuar treballant.
4: Des de Berga, Nàtia Dell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I la crònica cultural avui l'hem de començar parlant de Marta Pessarradona perquè obrirà la nova edició de Barcelona Poesia que reivindica la diversitat de la mirada poètica, Marta Viana.
23: Des d'avui fins al 21 de maig, el festival desplegarà el seu extens programa d'activitats amb la presència de veus destacades com Carles Rebassa, Biel Mesquida, Emma Vilarassau, Josep Maria Flotats i Marina Rossell.
2: Montse Pujol.
24: Durant 7 dies, Barcelona Poesia tornarà a portar la paraula poètica a tots els espais de la ciutat en forma de recitals, rutes literàries, espectacles musicals i xerrades, a més de taules rodones. L'edició d'aquest any reivindica la diversitat de la mirada poètica. Hi haurà homenatges a grans noms com Blai Bonet, Clementina Arderiu i Joan Alcover, a més d'un component musical amb música de Ferran Palau, Marina Rossell o Eduard Iniesta, entre d'altres. Els escenaris principals del festival seran els habituals i també s'incorporaran d'altres com el Jardí de la Fundació Muñiz Ramonet i l'Ateneu Barcelonès. Montse Pujol pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: A Canes, nova cita pel cinema català.
23: Un estudi de Barcelona, Universe, ha presentat a la competició oficial de cinema immersiu The Black Mirror Experience, el primer capítol d'aquesta famosa sèrie britànica que es viu, en aquest cas, en primera persona.
2: Crònica de l'enviat especial a Canes, Marc Garriga.
25: El cofundador de l'estudi Universe, Frederic Sanz, ha explicat a Drescat.info quin és l'objectiu d'aquesta proposta.
26: La experiència té una part física i una part virtual i és com un episodi de Black Mirror, però amb una diferència molt important, és que no està a la pantalla, sinó que tu estàs dins de l'experiència. I també és molt Black Mirror, perquè té aquests elements de sorpresa de Black Mirror, té aquest humor negre una mica de Black Mirror i té un final que et deixes una mica així, pensant què estem fent amb la IA i la nostra identitat i tot això.
25: Després de Canes, The Black Mirror Experience viatjarà a Montreal, al Canadà, i després a Nova York, Madrid, i esperen ben aviat a Barcelona. Des de Canes, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
2: I un adéu ha mort als 74 anys, Tània Doris, una de les reines del paral·lel barceloní durant diverses dècades.
23: La vedette va ser una de les estrelles del Teatre Apolo, va protagonitzar moltíssims espectacles, va debutar als 17 anys després que la descobrís l'empresari Matías Colsada, que va ser la seva parella no oficial durant 50 anys. Retirada des de fa més d'un quart de segle, va protagonitzar al llarg de la seva trajectòria obres de revista com Seductora, que també va presentar a Madrid, o Deseada, al costat de Luis Cuenca i Pedro Peña. També va fer diverses pel·lícules i va protagonitzar Les alegres xiques de Colsada. Entre les últimes obres en què va participar destaca Taxi a l'Apolo l'any 1993.
2: I els esports, Robert Prat.
27: L'Espanyol guanya l'Atlètic Club 2-0, s'allunya 3 punts del descens, el Girona penúltim a la Lliga, rep avui la Real Societat a partir de les 8, el Barça que perd el camp de l'Alavés per 1-0, mentre que Florentino Pérez declara trencades les relacions amb el Barça, amb noves declaracions a la Sexta, i insta el club blaugrana a demandar-lo.
2: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
28: Era molt difícil que el president del Madrid igualés la roda de premsa de dimarts, però hem de confessar que aquest nou Florentino sense filtres es fa escoltar. El to era un altre i l'interlocutor li semblava més agradable, però l'argumentari va ser similar. El gran comodí va tornar a ser Negreira, que s'arrossega de fa 3 anys però que per Florentino és una cosa de fa pocs mesos. Cap novetat, més enllà que ara ja sabem també que el papa vol anar al Bernabéu i que els veïns de l'estadi deuen ser de l'Atlético perquè no volen places de pàrquing. Per cert, 24 hores després, ningú proper a Florentino ha estat capaç d'explicar-li que dir-li niña a una periodista de 54 anys és condescendent i masclista. Potser perquè es va quedar allà, el 2006, quan va plegar per primer cop per consentir els futbolistes, tot i que ara diu que no, que va ser perquè tenia massa feina.
2: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Ara mateix tenim 6 graus a Valldumat, a Noguera, 13 a l'Escala i 12 graus a Santa Coloma, a Cervelló. Avui s'esperen dos tipus de temps. A la meitat nord, possibilitat que vagin creixent nuvolades en qualsevol moment del dia, i amb alguns ruixats al Pirineu, Prepirineu i a les comarques de Girona, difícilment a la resta. A la meitat sud, farà vent, vent de mestral, que escombrarà bona part dels núvols i s'imposarà el sol. Aquí les temperatures seran una mica més suaus. Demà divendres tindrem una profunda refrescada amb núvols a tot arreu, més possibilitat de ruixats, però a partir del cap de setmana sembla que tornarà a fer més sol.
6: Favo, i la brasa ja està encesa. A Bonpreu i Esclat ho tenim tot per a la barbacoa. Els bàsics infal·libles, botifarra, xurrasco, xai, els millors elaborats, broquetes o una hamburguesa de vaca bruna del Pirineu. I per als més gourmets, carn madurada. A Bonpreu i Esclat trobaràs tot el que necessites per a la teva barbacoa.
7: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
8: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
9: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
10: A partir de 9:15, obrirem l'àgora analitzant les explicacions que va donar ahir en una entrevista al president del Real Madrid, Florentino Pérez. També parlarem amb l'epidemiòleg Antoni Trilla sobre el brot de gastroenteritis en un creuer atracat a Bordeus.
11: I a les 9, les reaccions a les disculpes de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per la infiltració policial en una assemblea de docents. En parlarem amb la diputada d'Esquerra, Esther Capella, i el diputat de la CUP, Xavier Pellicer.
10: A 9:15, Àgora Esportiva amb Ramon Besa, Laia Tudel, Joel Díaz i Carme Barceló.
11: I a les 11, entrevista a Dorian. Parlarem amb Marc Healy i Beli Hernández sobre el llibre A Cualquier Otra Parte, que repassa els 20 anys de trajectòria de la banda.
10: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
2: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
27: Ahir vam endinsar-nos en l'esperpèntica i tabernària roda de premsa del president del Madrid, Florentino Pérez, que ha generat un rebuig inèdit a la premsa espanyola, tot i que manté els suports de sempre.
12: Florentino Pérez, más fuerte que nunca.
2: Josep Pedrerol, què tal? Bon dia.
12: I són del Barça, eh?
27: Sí, home, i tant, ho sabem tots, Pedrerol.
12: Bon dia, buenas noches, bienvenidos al Chiringuito, benvinguts al Chiringuit. Exclusiva, sí va. Ya nadie habla de la Liga, del Barça. El mundo entero aplaude la comparecencia de Florentino Pérez.
27: No sé si aplaude, eh? No sé si és la paraula.
12: Qué discurso, sí. Qué emoción, sí. Qué capacidad oratoria. Sí. El mundo no asistía a un evento como este desde que Martin Luther King pronunció lo de I have a dream,
27: sí, igual.
12: Desde que Winston Churchill llamó a la resistencia a la Segunda Guerra Mundial ayer. Vi gente con lágrimas en los ojos mientras Florentino Pérez decía verdades como puños.
27: Sí, pero escolta una cosa, Pedrerol.
12: ¡Te callas! ¡Respeta, vale! ¡Respeta! Y era hora que alguien le pintara la cara a la prensa, a Relaño, a Juanma Castaño, a una mujer... Que
27: cap a 11:15, més temes pendents.
2: Gràcies, Jubany. A Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Aixita Robert.
14: Avui pot ser un bon dia per continuar amb la ratxa de recomanació de lectures per nens. En aquest cas he descobert els contes infantils de la pintora i escriptora surrealista Leonora Carrington. Encara no han estat traduïts al català, però existeix una edició en castellà titulada Leche del sueño. Són uns relats magnífics, estranys, tendres, i estan publicats amb unes il·lustracions molt maques a l'editorial mexicana Fondo de Cultura Econòmica. Els podreu trobar o demanar-los a qualsevol llibreria del vostre barri.
2: I el segon, la Llucia Ramis.
15: No sé com sé que avui fa just 165 anys va caure un meteorit al terme municipal de Canyelles, en el límit amb Vilanova i la Geltrú. Era un dimarts, quan cap a 2:15 del migdia es va sentir un soroll com d'una canonada, seguit d'altres semblants a uns trets de fusell, i llavors es va veure un núvolet blanc, segons les cròniques de l'època. El meteorit va rebre el nom de Canyellita i se'n conserven 14 fragments. El més gros pesa 553 grams. Avui pot ser un bon dia, no perquè torni a caure un meteorit, sinó per escoltar de Maria Arnal i Marcel Bagés, Meteorit ferit.

0: Molt bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio en un dijous que tindrem sol, però tindrem vent també, sobretot a la meitat sud de Catalunya. Al nord, inestabilitat i fresqueta. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui a moltes comarques del Pirineu i de Girona no passaran dels 15, 16 o 17 graus amb possibilitat de ruixats. En canvi, a la meitat sud de Catalunya avui bufarà vent de mestral que s'endurà els núvols i el temps serà molt més assolellat i suau. I compte demà divendres perquè farem un pas cap a l'hivern. D'aquí uns minuts ho expliquem.
0: Gràcies, Eloi. Dijous clau també en una altra qüestió, com són les mobilitzacions del sector de l'educació. Avui, nova tongada de les vagues territorials, avui a les comarques de Girona i la Catalunya central. Però mentre això passi, mentre hi hagi aquesta mobilització, aquest matí el departament es reuneix la Conselleria d'Educació amb tots els sindicats, els que van firmar l'acord amb el govern i els que no.
2: L'aspecte que interpel·la el conjunt de la comunitat educativa i que té uns efectes importants és els professionals de suport a l'escola inclusiva. Però aquí ens sembla que aquí pot ser l'aspecte en què podem generar el consens necessari per poder avançar.
0: És el que deia la consellera Niubó, que assegura que anirà amb aquesta trobada amb una nova proposta sobre l'escola inclusiva. L'USTEC ja ha dit que per aixecar les protestes també cal una millora de salaris. En temps d'àgora parlarem d'aquesta qüestió i també parlarem de les disculpes que hi va fer la consellera Núria Parlon i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero.
3: El primer que haig de fer és demanar disculpes pel malentès que ha provocat.
4: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica en aquella operativa.
0: Així es van disculpar ahir per la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors, unes disculpes que arriben sis dies després que es fes públic i que no han convençut l'oposició que demana cessaments. Avui en parlem al matí de Catalunya Ràdio amb els diputats d'Esquerra i de la CUP, Esther Capella i Xavier Pellicer. Això a Catalunya, però la fotografia a nivell internacional l'hem tinguda aquesta matinada a la Xina. Aquest era el moment en què Donald Trump es saludava amb Xi Jinping. Els líders de les dues principals economies del món tenen a l'ordre del dia d'aquesta cimera que s'està fent a Pequín. Ja s'han fet una primera reunió, avui superant, però a l'agenda del dia, dèiem, hi ha la intel·ligència artificial, Taiwan, un tema molt, molt, molt espinós, òbviament, els efectes econòmics de la guerra de l'Iran. De moment, tot són bones paraules.
5: We're going to have a fantastic future together. It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend.
0: És un honor estar amb vosaltres, és un honor ser els vostres amics. Tindrem un futur fantàstic plegats. La relació serà la millor de la història, ha dit Donald Trump amb la seva grandiloquència habitual quan ha arribat a la Xina i abans d'aquesta primera reunió amb el president Xi Jinping. Aquest serà un dels temes del dia i avui també parlarem d'aquest brot d'antivirus que continua a la situació una mica com estava, però d'aquest brot també de gastroenteritis que tenim amb un creuer que està atracat ara mateix a Bordeus.
6: Jusqu'à Bordeaux. À son arrivée, il comptait alors 80 passagers souffrant de troubles gastro-intestinaux.
0: 1.700 persones confinades en aquest vaixell per un bot de gastroenteritis que ha deixat una persona morta. Avui en parlarem a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio amb el doctor Antoni Trilla. I una mica més tard, a partir de les 10, Àgora Esportiva per parlar del Barça i de l'Espanyol.
7: Quique, entra sol a l'àrea! Quique!
0: Finalment, l'Espanyol ha trencat la ratxa de 18 partits sense guanyar, 2-0 amb l'Atlètic Club i s'assegura una mica la permanència. No matemàticament, però fa un pas endavant molt important. Avui, el Girona, ja en zona de descens, partit clau contra la Real Societat, a les 8, el podreu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I també serà interessant a veure com rep avui el Santiago Bernabéu al Madrid.
8: Va venir Mou, va venir el... Primero esto no toca, pero es que después no soy yo el que pone. Tenemos un director general...
9: Claro,
8: hombre,
9: claro,
8: yo claro que tengo que dar mi opinión, pero
9: quiero decir... el entrenador lo ficha el presidente.
8: ¿No es verdad?
9: Siempre.
8: Pero bueno, madre mía. Pero sí, a lo mejor el que menos sabe de entrenadores soy yo.
0: Entrevista del Florentino Pérez d'aquesta nit a la Sexta, després del terrabastall de la seva roda de premsa, que també comentarem avui amb el Ramon Besa, la Laia Tudel, el Joel Díaz i la Carme a Barcelona. Tot això el dia que avui a Castellcí, al Moianès, el sol ha sortit quan passaven 3 minuts de 6:45 del matí i a la Fatarella, a la Terra Alta, es pondrà quan en passin 9 de les 9 del vespre. Benvinguts a un nou matí, molt bon dia a tothom.
10: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Ignacio Rigau i Jofre Llombart.

0: De moment, a les 7 i 5 minuts, Sílvia Solanes, Francesc Soler, Pol Foradada, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Cordialitat.
2: Entre Trump i Xi Jinping en la primera reunió entre els dos mandataris, aprofitant la visita del president nord-americà al gegant asiàtic. Tots dos han aparcat les diferències, com a mínim, davant les càmeres.
3: El president xinès ha demanat a Trump ser socis i no rivals, subratllant que els interessos que tenen en comú superen les diferències i que una relació estable beneficia les dues parts. Trump ha pronosticat que tindran un futur fantàstic plegats.
0: Pequín, Francesc Canals.
4: Un Xi Jinping relaxat, fins i tot somrient en algun instant en la cerimònia de benvinguda a Donald Trump a la plaça de Tiananmen, ja mostra la voluntat de les dues potències de presentar aquesta cimera en positiu malgrat les profundes diferències. Un aire distès en el president xinès, combinat amb paraules emfàtiques pròpies d'aquest tipus de trobades per part de Donald Trump.
5: És un honor estar amb tu, és un honor ser el teu amic, i la relació entre la Xina i els Estats Units serà millor que mai.
4: Aquesta serà la cimera més important mai celebrada, un futur fantàstic junts, és un honor ser el vostre amic, i les relacions entre tots dos països seran millor del que han estat mai. Xi Jinping també ha traslladat l'afany, ha dit, de fer del 2026 un any històric per al futur de les relacions entre la Xina i els Estats Units. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Més influent.
6: La Xina gràcies a la guerra a l'Iran. Aprofitant la cimera que ara ens explicava el Francesc, el Washington Post publica avui un informe d'intel·ligència que conclou que el conflicte està consumint recursos militars de Washington, mentre que Pequín està ampliant la seva influència en mercats energètics i la seva presència comercial en països del Golf Pèrsic.
2: El vicepresident nord-americà, J.D. Vance, ha tornat a dir en les últimes hores, sense concretar, que hi ha hagut avenços en les negociacions amb l'Iran.
0: Anti-Trump.
3: El president Salvador Illa es reuneix avui amb el governador de Califòrnia, el principal bastió progressista contra les polítiques reaccionàries de l'administració Trump.
0: Enviat especial a San Francisco, Albert Prat.
7: Salvador Illa exhibirà el seu discurs anti-Trump al costat de la vicegovernadora de Califòrnia, tot i que el seu pla inicial era fotografiar-se amb Gavin Newsom, el governador d'aquest estat que està cridat a plantar cara al president nord-americà. Aquest dimecres, rodejat d'emprenedors catalans instal·lats a Silicon Valley, ella s'ha mostrat confiat que Catalunya serà puntera en tecnologia.
8: Catalunya s'ha de treure els complexes a sobre. I nosaltres hem de liderar aquests propers 10 anys sense demanar permís a ningú. És que no hem de demanar permís a ningú.
7: Des de San Francisco, Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Escola inclusiva.
6: De les tres reclamacions que els sindicats majoritaris de l'ensenyament fan al Departament d'Educació, que són millora de salaris, abaixar ràtios i més recursos per a l'escola inclusiva, la consellera Niubó avança que la taula sectorial d'educació d'aquest matí hi portarà una nova proposta sobre l'última carpeta, l'escola inclusiva.
2: La reunió dels quarts de 10 arriba enmig de la nova onada de protestes que avui afecten les comarques de Girona i a la Catalunya central. Els sindicats avisen que també és imprescindible parlar de la millora de les condicions laborals.
0: Més detalls, Maria Costa.
9: La portaveu Iolanda Segura diu que són dues qüestions irrenunciables.
10: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
9: El sindicat demana incorporar un tècnic d'educació infantil per cada aula i un integrador social a cada centre educatiu, incrementar un 15% el personal d'atenció educativa i docent especialista en l'educació inclusiva el curs que ve i que aquests professionals es puguin anar augmentant fins a un 50% en els propers 4 anys. També una reducció de ràtios als centres d'educació especial i un pla de ràtios de 15 alumnes a primària i 20 a secundària. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: No n'hi ha prou.
3: Tots els partits parlamentaris, també els socis de govern, veuen insuficients les disculpes de Parlon i Trapero sobre la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de mestres.
6: Parlon afegeix que es revisaran els protocols interns per tal de restringir aquestes accions que Trapero, això sí, insisteix a apuntar que són plenament legals.
0: Barcelona, Txell Vallespí.
11: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP creuen que Parlon i Trapero es queden curts demanant disculpes per una acció que tillen d'inadmissible en democràcia i reclamen que rodin caps. Sentim Josep Rius, Laia Canyigaral i Andrés García Berrio.
12: Han de dimitir. I si no volen plegar, el president Illa els haurà de cessar. Perquè si no ho fa, voldrà dir que avala que es vulnerin, que es limitin aquests drets fonamentals en uns mestres que són els que eduquen els nostres fills.
13: Pensem que això no és suficient i que la rectificació i l'assumpció de responsabilitats ha d'anar molt més enllà.
14: Estem tornant a veure coses que feia molt temps que no veiem. Ens tornem a reiterar en que demanem el cessament del director general de la policia.
11: El PP ha defensat que els Mossos recollint informació s'ha desmarcat de les dimissions. Tampoc ha demanat cessaments Vox, tot i que tilla la infiltració d'anyap. Txell Vallespí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: S'encariran.
2: La fruita i els cereals un 30% per l'augment de costos derivat de la guerra a l'Orient Mitjà. Us ho avancem al Matí de Catalunya Ràdio. El motiu principal principal és l'escassetat i l'encariment dels fertilitzants. Pere Roquer, president de l'Associació Agrària Saja.
1: Aquest augment de costos, tant amb adobs com amb fitosanitaris i els hidrocarburs, també és impossible de mantindre. O sigui, evidentment s'han de pujar els preus que ha de percebre la pagesia. La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut. Un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
3: Unió de Pagesos constata que la falta d'adob pel tancament de l'estret d'Hormuz ha fet caure un 20% la producció d'aliments.
0: Feina per fer.
6: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, reivindica el fet que Espanya tingui un govern de coalició progressista en l'actual context mundial i afegeix que de la feina que tenia previst fer encara està a mig camí.
15: Lo normal no es lo que pasa en España. Y hay que cuidarlo. Y hay que protegerlo. Y tiene que pervivir más allá del año 2027. Yo siempre digo lo siguiente, yo estoy a mitad de tarea.
2: Paraules de Sánchez a la recta final de la campanya de les eleccions andaluses. Avui aniran Zapatero, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
0: I acosten posicions.
3: Junts i el govern espanyol per aprovar deduccions fiscals en la compra d'habitatge o el lloguer d'un pis després que a finals d'abril els juntaires tombessin al Congrés un decret sobre aquesta matèria. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
16: Hemos encontrado acuerdos en materias donde el punto de partida era incluso más alejado. Estoy pensando, por ejemplo, en materia fiscal. Por supuesto que yo creo que hay aquí un ámbito de acuerdo. Lo digo aquí en Barcelona.
0: 200.000.
6: Són les llars que reben el bo social elèctric a Catalunya. El 38% són famílies nombroses i monoparentals. És un descompte a la factura de la llum per a nuclis vulnerables. Catalunya té una de les taxes de beneficiaris més baixes a tota Espanya.
0: Sense escales.
2: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol acabar amb els creueristes que facin escala per passar només unes hores a la capital catalana. L'any 2023, 1.700.000 creueristes van ser a Barcelona sense fer-hi nit. Per l'any que ve proposa apujar de 4 a 8 euros la taxa que paguen aquests turistes. Ho ha dit en una entrevista a BTV.
17: Finançar amb aquests recursos de l'impost turístic que pagaran els creueristes els recursos que consumeixen a la ciutat i un altre que és anar desincentivant econòmicament a través de la fiscalitat també aquest tipus d'estades a la ciutat.
0: Símptomes lleus.
3: El passatger espanyol de Londius, contagiat per antivirus, segueix aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Evoluciona favorablement després de rebre oxigen. Els altres 13, entre els quals hi ha 5 catalans, continuen en quarantena preventiva sense símptomes i sense donar positiu. La pacient francesa, en canvi, continua en estat crític a París.
0: 1.700.
6: Són les persones que continuen confinades en un creuer que està atracat al port de Bordeus, a França, per un brot de gastroenteritis que ha provocat un mort. La víctima tenia 90 anys. També hi ha unes 5 quarantena de persones amb símptomes.
2: El vaixell va arribar dimarts a la nit a Bordeus, des de Brest, a 1.200 passatgers, majoritàriament britànics i irlandesos, i més de 500 tripulants. Les autoritats sanitàries investiguen l'origen del brot, que no relaciona en cap cas amb l'antivirus.
0: I últim dia.
3: Després de 38 sessions, el judici contra la família Pujol quedarà avui vist per a sentència. La defensa d'Oriol Pujol ha aprofitat l'al·legat final per denunciar que se'ls ha perseguit judicialment.
0: Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebella.
18: Francesc Sánchez, advocat d'Oriol Pujol, ha explicat que des del 2009 aquest va prescindir dels fons econòmics d'Andorra. Per això, en la petició de pena, els germans Pujol, de 8 a 29 anys de presó, hi veu un rerefons polític.
19: Es que hay una persecución por ser vos quien sois. Porque el señor Pujol fue el presidente durante muchos años de la Generalitat de Catalunya y padre espiritual de una forma de entender el país.
18: Per Cristóbal Martell, advocat de Jordi Pujol Ferrusola, durant el judici no s'ha provat cap dels delictes atribuïts per la Fiscalia, però sobretot la presumpta corrupció política.
20: Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas, nada.
18: Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Torna.
6: Coldo García davant d'un jutge una setmana després que s'acabés el judici del cas de les mascaretes. L'exassessor del ministre Ábalos anirà de la presó de Soto del Real als tribunals per declarar sobre una altra adjudicació de material sanitari durant la pandèmia.
0: Prohibida l'entrada.
2: A partir d'avui, els agitadors Vito Quiles i Bertran Nondo no podran entrar al Congrés amb la desacreditació de periodistes. La Mesa els l'ha retirat provisionalment pels aldarulls que sovint provoquen amb diputats i altres periodistes i per saltar-se les normes de la cambra.
0: Un únic bitllet.
3: La Comissió Europea vol simplificar els viatges en tren entre països i proposa crear un bitllet únic per poder viatjar amb diverses companyies pels diferents estats. Apostolos Tsitsikostas, comissari de transports. If something
21: goes wrong, si alguna cosa surt malament, si el primer tren, per exemple, arriba tard i es perd una connexió, els passatgers estaran protegits del tot, amb assistència, trajectes alternatius, reemborsament o compensacions.
3: Ara els estats han de negociar la proposta al Parlament Europeu.
0: I primera vegada.
6: Primer cop que hi haurà un espectacle al descans a la mitja part de la final de la Copa del Món de Futbol aquest any, aquest estiu, als Estats Units, Mèxic i Canadà. Serà el 19 de juliol al MetLife Stadium a Nova Jersey. Hi actuaran Shakira, que ha fet la cançó del Mundial, i artistes com Madonna o BTS.
0: I emociona.
2: Jofre Verdaguer amb el doble homenatge al seu pare i a Serrat en un concert a la sala Paral·lel 62. Ha repassat cançons al seu repertori al costat de convidats com Joan Manuel Serrat, Beto, Guillem Roma.
0: I nova edició.
3: Marta Pessarrodona donarà el tret de sortida a una nova edició de Barcelona Poesia. Des d'avui fins al 21 de maig hi podrem sentir veus com les de Carles Rabassa, Vial Masquí, Dema Vilarassau, Josep Maria Flotats i Marina Rossell.
0: I en esport, Robert Prat, bon dia.
4: Bon dia.
0: Robert Prat, deixa'm-ho dir bé. I guanyen.
4: Després de 18 partits sense fer-ho, l'Espanyol derrota 2-0 l'Atlètic Club, gols de Pere Milla i Quique García, Manolo González, tècnic blanc i blau.
5: Bueno, he sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur.
4: El Barça perd al camp de l'Alavés 1-0, el Girona amb la permanència en joc rep a les 8 la Real Societat.
0: I torna.
4: Florentino Pérez, declaracions a la Sexta.
22: Bueno, la relación está completamente rota. Porque yo cuando me enteré esto, que no me enteré hace mucho, pues no quiero tener relación con un club que ha pagado a los árbitros durante 2 décadas. Es que no quiero tener relaciones. Quiero que la justicia actúe en este caso.
0: I avui ha nascut la Sara amb 3,742 quilos a l'Hospital Universitari de Vic i la Martina amb 3,240 quilos a la Clínica Corachan de Barcelona. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
23: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
3: Com anem? Bon dia. Passant 2:15. Us informa Marc Jurado. Notícies a aquesta hora de les comarques de Barcelona, el Camp de Tarragona i l'Ebre. Tenim 9 graus a Manresa, 11 a Falset, 14 a Reus i 15 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
24: Bon dia, doncs a aquesta hora ja tenim les retencions habituals, sobretot a l'entorn de Barcelona, les més destacades a la Ronda de Dalt des de Trinitat fins Vall d'Hebron, sentit Llobregat, i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, també sentit Llobregat, trams amb intensitat també d'entrada a la capital, a la 2 des de Pallejà, a la B23 des de Molins de Rei, i la C58 i la C33 d'entrada cap al nus de la Trinitat.
3: I parlant de mobilitat, a partir d'avui es reforça de manera progressiva el servei d'autobús de Berga a Barcelona amb més viatges directes.
25: Una demanda llargament reivindicada pels usuaris de la línia perquè no tenen l'alternativa del tren.
3: Berga, Nàtia Dell.
26: A partir d'ara hi haurà 4 expedicions més d'anada i tornada a Barcelona i la majoria seran directes que sortiran a primera hora del matí per la gent que va treballar o estudiar a la capital. La consellera de Territori és Sílvia Paneque.
27: L'equilibri territorial passa per tenir habitatge i per tenir bones comunicacions. Avui fem un pas endavant. Hem de continuar treballant. De ben segur que hi haurà demandes que hem de continuar treballant.
26: Des de Berga, Nàtia Dell pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Falset, el Priorat acollirà un nou centre de recerca enològica que vol ser la referència a Catalunya en innovació vitivinícola. Tarragona, Manel Sastre.
28: Es tracta d'Enolab.cat, una infraestructura impulsada pel Departament de Recerca i Universitats amb una inversió de 4 milions d'euros que vol estar operatiu d'aquí 2 anys i que integrarà recerca científica i anàlisi de dades. Joan Manuel Albacete és el director general de Vitec, el centre tecnològic del BID de l'IRTA.
29: De la necessitat d'acostar la ciència al sector, traduint-la en eines pràctiques i que ajudin els col·laboradors a competir.
3: I a Badalona, l'Ajuntament preveu reobrir el pont del Petroli a la tardor.
30: Les obres començaran al juny i tindran un pressupost de 4 milions d'euros.
3: Van escurar.
31: Són uns treballs molt complicats perquè el pont està en una zona molt vulnerable. L'objectiu, a banda de rehabilitar-lo, és que pugui suportar un altre temporal com el Glòria. Xavier García Albiol és l'alcalde de Badalona.
32: Durant tot aquest període d'obres, l'espai quedarà completament ballat i balisat i, per tant, tant per mar com per terra, no s'hi podrà accedir per motius de seguretat.
31: Anna Escurella, per al matí de Catalunya Ràdio.
3: I cultura, anem al Sant Jordi Club.
33: Desde aquí, desde mi casa.
3: Ivan Ferreiro hi actua avui dins el festival Guitar BSN. El concert servirà per celebrar els seus 35 anys de trajectòria musical. Un concert que és a les 9 del vespre. D'aquesta manera arribem a les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
34: El 18 de maig és el Dia Internacional dels Museus. Durant el cap de setmana hi haurà centenars d'activitats gratuïtes a tot Catalunya. Tallers, vermuts, concerts, visites guiades, portes obertes... I el gran esdeveniment, la Nit dels Museus, és dissabte 16. Consulta l'agenda a patrimoni.gencat.cat i tria la teva activitat. Catalunya Ràdio.
2: Són les 7 i 20 minuts.

0: Operació Kila, que desafia el Real Madrid de Florentino. Altres temes de portada, Trump torna a la Xina més competitiva, feia 10 anys com president nord-americà no hi anava, és la foto principal de l'Ara i el titular, que també veiem a El País. I acabem amb més esports, més enllà de la derrota estèril del Barça, llegim a La Vanguardia que el cel s'obre a Cornellà amb una victòria contra l'Atlètic. I l'Ara li afegeix que l'Espanyol té la permanència a tocar.
1: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
2: el 12.343, 12343, de la sèrie 5.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
3: I avui us volem explicar aquest nou capítol que tenim de la inestabilitat política britànica. Major Roger, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, valgui la redundància, eh? Us hem explicat, el resultat de les eleccions deixa contra les cordes el primer ministre, Keir Starmer. No és Luis Rubiales ni Florentino Pérez, però també ha dit als seus allò de no dimitiré. De moment resisteix, de moment, però sobreviure al número 10 de Downing Street és molt difícil des d'un moment molt determinat. Si féssim com Vargas Llosa i ens preguntéssim en quin moment Londres se'n va a la merda?
5: This means that the UK has voted to leave the European Union.
4: Des del Brexit, des del 2016, sis primers ministres, David Cameron, dimiteix, després Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, 49 dies, Rishi Sunak i Keir Starmer, sis primers ministres en menys de 10 anys. Si tirem sis primers ministres enrere abans de 2016... arribem a 1976, quan va estrenar la Dancing Queen. James Callaghan era escollit, després Margaret Thatcher, John Major, Tony Blair, Gordon Brown i David Cameron. Sis líders en 40 anys i sis líders en menys d'una dècada. Això sí, només una reina. Però no ve només del Brexit ni és exclusiu del Regne Unit. Lehman Brothers is going bankrupt. La crisi del 2008 i la coincidència amb les xarxes provoquen moviments que revolucionen tot l'estatu quo de la Segona Guerra Mundial. La política és més inestable, l'electorat és més fragmentat i menys fidel i tornen els extremismes. Això crea governs dèbils, obliguen a fer més coalicions i, en definitiva, fa que la política pugui canviar d'un dia per l'altre. El Regne Unit és el més extrem, però després tenim França. El sistema de partits de la Cinquena República pràcticament ha desaparegut. Socialistes i conservadors han passat de dominar-ho tot a ser irrellevants. França venia de mandats llargs, 14 anys de Mitterrand, 12 de Chirac, després Sarkozy i Hollande només en duren 5, i ara Macron ja en porta 9, això sí. Itàlia ja era inestable des dels anys 90, o sempre ho ha sigut, però també els partits eren els mateixos fins que la crisi ho ha transformat. I Giorgia Meloni és avui el gran far del populisme europeu. Quina és l'excepció? Alemanya, per fer-nos una idea, des de la Segona Guerra Mundial, Itàlia ha tingut 70 governs i Alemanya va pel desè. I en tota crisi hi va haver una presidenta, Angela Merkel, 16 anys al càrrec. Ara bé, Scholz no va arribar als 4 i l'extrema dreta comença a fer forat.
6: I Espanya, Mayol?
4: Podem parlar d'estabilitat del sistema dins una política molt inestable. El bipartidisme segueix concentrant el 75% del poder, però al seu voltant neixen, creixen, desapareixen partits. Recordes que Ciutadans liderava les enquestes el 2019? Sumar hasta el govern, no sabrem on estarà d'aquí uns mesos, i Vox va guanyar en poder. I aquesta inestabilitat estable es tradueix en Pedro Sánchez, que a finals de mes serà el segon president espanyol amb més temps a l'exercici del càrrec, només superat per Felipe González. Per cert, a Catalunya vam tenir durant 23 anys un president i després només Artur Mas ha estat més de 5 anys al càrrec. Però això ja és un altre tema.
6: Gràcies, Mayol.
1: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
7: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia inflamació de les bufetes de mitja dotzena de primats i la resposta era cistitis. La cistitis és una inflamació de la bufeta urinària i els titís, petits primats arborícoles que viuen als boscos de l'Amèrica del Sud. Dijous és el dia dels Enigmàrius difícils. El d'avui, però, és molt dur. Posi en tensió el doctor, peces de formigó ja endurides, de 8 lletres. Posi en tensió el doctor, peces de formigó ja endurides, 8 lletres.
6: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmarius abans de les 10 ben tocades.

0: I el més destacat de la tele amb la Mariola Cubells, avui sobre l'agressió que ha explicat que va patir el Gran Wyoming al mig del carrer.
1: A nit, el Gran Wyoming li va contar a Aimar Bretos a La Sexta una cosa que és cada vegada més habitual, que a periodistes, sempre d'esquerres, la gent se'ls insulte a la cara a un restaurant, pel carrer, davant dels seus fills, i que fins i tot arriben a agredir-los físicament com li va passar a ell fa poc. Abans era només un tuit, un missatge a les xarxes, ara ja és en directe. Preguntem-nos si alguna vegada hem sentit a un comunicador de dretes queixar-se de que algú l'insulta pel carrer o de que no pot ir amb els seus fills a la platja. A veure què trobem.
0: I a la recomanació del dia, coincidint amb l'aniversari de la primera vacuna de la història, un 14 de maig del 1796 contra la verola, coincidint amb això, la Cristina Bordas en recomana la sèrie The Nick.
2: Ambientada un segle més tard, però inspirada en fets reals i també centrada en les beceroles de la medicina moderna. Espectacular Clive Owen en la pell del doctor Zachary, un cirurgià amb molt talent que vol fer història, però que no pot viure sense la cocaïna, que fins i tot fa servir per entrar a quiròfan amb la màxima concentració. Per tant, tenim un protagonista brillant, però addicte a les drogues, i que això sí, té unes ganes boges d'experimentar amb els pacients per avançar i trencar parets en el món de la medicina, cosa que, situant-nos a l'any 1900, és sinònim de sang i fetge. Dirigida magistralment per l'oscaritzat Steven Soderbergh, podeu veure The Nick a HBO i Movistar Plus.
3: En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
4: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
5: Ara Lidl 600 grams de filet de salmó per 10,39. T'estalvies un 15%. I ametlles al natural per 1,85. T'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 2 minuts i arribarem a 2:15. El protagonista del dia és... Jovany, bon dia.
7: Bon dia, Florentino, un altre cop.
8: ¿Le gusta la miña mal?
9: Sí, hombre, ¿cómo no me va a gustar?
8: No se puede fichar, ¿eh?
9: No, yo no m'ho he fichat.
10: I a més, aquestes brometes...
9: No,
10: però... Estem de bon humor, tu. Què vols que et digui? Jo no estic de bon humor, eh?
11: Vale, gracias.
7: Perquè si el president del Madrid va acaparar tot el protagonisme dimarts després de l'esperpèntica roda de premsa per anunciar eleccions, ahir a la nit se'ns va servir una altra dosi de patetisme madridista amb l'entrevista, per dir-li d'alguna manera, que Josep Pedrerol va fer el president del Madrid.
12: Ah, no sé, meu, oi, ¿dónde me toca ir a hablar? Que me está gustando esto.
0: Florentino Pérez, bon dia. No l'esperava, mare, sincerament.
12: Hombre, eh? Alfredo Duro, ¿cómo estás? Escúchame una cosa,
0: no
12: Alfredo, ¿dónde estoy?
0: Está Catalunya Ràdio, l'estudio, Barcelona.
7: Sí.
12: Ah, sí. Barcelona, me suena, sí. És on estan los Negreira Boys.
0: Vinga, torni.
7: Escolti, sí. Senyor Florentino, no és que no vulgui conversar amb vostè ara, però és que m'he fixat que no porta pantalons.
12: Ahí va. Pues es verdad.
7: Sí.
12: Ah, pues me pueden ustedes prestar unos, por favor.
7: Porque bueno, no. La veritat és
12: bueno,
7: que
12: no. Bueno, no pasa nada, niña. ¿Quieres hacerme una pregunta, guapa?
7: A mí no me tiqui... Me ha dit niña.
12: Sí. A lo mejor han venido los Negreira Boys a robarme el pantalón, igual que me han robado 7 ligas. ¿Dónde está Pedrerol?
0: No, Pedrerol no hi és aquí, president. No.
12: Qué ventanas tan grandes tienen.
7: Sí. Vol fer el favor d'acostar-se al micròfon?
12: ¿Se ve la calle desde aquí?
7: Sí, sí.
12: ¿Cómo ha cambiado Madrid?
0: No, es que es Barcelona, ya le he dicho, es Barcelona.
7: Situís.
12: ¿Sabe qué?
0: ¿Qué?
12: Hay que reformar el Bernabéu.
7: Si sí, ho acaba de fer.
12: Apunte, señorita.
7: No, a mí no me digui señorita.
12: Sí, hombre, sí, pondremos techo y dos, me llevo su pantalón.
0: Sí. Bueno, si li sembla, vaig a fer un cafè, després parlem, eh?
12: ¿Vienes conmigo, niña?
0: Torni. 2:15.

0: Dues hores és el que ha durat la primera trobada a Pequín entre Donald Trump i Xi Jinping, aprofitant el viatge oficial del president nord-americà, que s'allargarà fins demà. Aquesta trobada arriba enmig de les tensions entre les dues principals economies mundials, per la intel·ligència artificial, per la guerra comercial, també per la guerra de l'Iran, però, de moment, tot és cordialitat.
1: We're going to have a fantastic future together. It's an honor to be with you. It's an honor.
0: Donald Trump ha dit, per exemple, que la relació entre la Xina i els Estats Units serà millor que mai, que el futur serà fantàstic. El president xinès, per la seva banda, ha apostat perquè els dos països siguin socis i no rivals. Ara està previst que tots dos visitin el Temple del Cel, un dels principals atractius històrics de Pequín. I a 9:45, el Departament d'Educació, la consellera Niubó reuneix amb tots els sindicats, els que estan a favor de l'acord que han firmat amb l'executiu i els que no, enmig d'una nova onada de protestes.
2: Amb alguna proposta. En l'àmbit de la inclusió. Pensem que aquí pot haver-hi, doncs, l'espai per generar consens que necessitem.
0: En declaracions a Televisió Espanyola, la consellera apuntava que posarà sobre la taula una nova proposta en matèria de l'escola inclusiva. Els sindicats avisen que també calen avenços en millores salarials. Tot això el dia que al matí de Catalunya Ràdio us estem avançant que el preu de la fruita i els cereals pujarà un 30% per l'augment de costos derivat de la guerra a l'Orient Mitjà. El principal motiu és l'escassetat i encariment dels fertilitzants.
3: Evidentment s'han de pujar els preus que ha de percebre la pagesia. La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut, un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
0: Així ho explica el Pere Roquer, que presideix l'associació agrària Assaja. I els esports, Robert Prat.
4: L'Espanyol guanya l'Atlètic Club 2-0, s'allunya 3 punts del descens, el Girona penúltim a la Lliga, rep avui la Real Societat a partir de les 8, el Barça que perd el camp de l'Alavés per 1-0 i Florentino Pérez que declara trencades les relacions amb el Barça, declaracions a la Sexta, insta el club blaugrana a demandar-lo.
0: I pel que fa al temps, abans sentíem l'Eloi Cordomí, dient que farem un pas pràcticament cap a l'hivern. Eloi, bon dia. Què ha de passar exactament?
5: Bon dia. Doncs mira, entre avui i demà ho notarem, eh? Avui ja, sobretot a les comarques del Terç Nord, Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona, aquí durant tot el dia poden anar creixent nuvolades i la temperatura quedarà molt frenada, 15, 16, 17 graus a tot estirar, i en canvi sí que a la meitat sud farà vent i farà més sol, amb una temperatura més suau. I llavors demà els núvols arribaran a tot arreu, el cel estarà ennuvolat, a la meitat nord hi haurà precipitacions i, per tant, hi haurà molts llocs que les temperatures, sobretot del nord, podran quedar-se per sota dels 10, 12 graus, fins i tot hi haurà nevades al Pirineu. I al cap de setmana sí que el temps serà més tranquil, en general més sol i una remuntada lenta de les temperatures.
0: Gràcies, Eloi. I la mobilitat a aquesta hora, com la tenim? Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. Doncs a Rodalies i als retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa, a l'R11, que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou, les demores poden arribar als 25 minuts. A l'R14, que uneix Lleida i Barcelona, els endarreriments poden superar els 30 minuts. També retards de mitja hora a l'RL4, que uneix Manresa i Lleida. I mentrestant, les línies de ferrocarril de la Generalitat funcionant segons l'horari previst.
0: I a les carreteres, densitat a aquesta hora a les entrades de Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. Sí, les més destacades a la Ronda de Dalt, des de Santa Coloma fins a la Vall d'Hebron, sentit Llobregat, i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la zona Franca i Santa Coloma, cap al Nus de la Trinitat. Trams amb intensitat també a la C-16, d'entrada a la capital, cap a la Ronda de Dalt, a la 2 des de Pallejà, a la B-23 des de Molins de Rei, la C-32 des de Viladecans, la C-31 al Prat, i la C-58 i la C-33 d'entrada cap al Nus de la Trinitat. També trànsit molt dens en aquests moments a l'AP7, a Barberà i a Granollers, sentit sud, i a la C-17 a Mollet, cap a Barcelona.
0: Gràcies, Clàudia. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una mica més d'una hora, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Ignacio Rigau i Jofre Llombard. Passen 4 minuts de 7:45. Moment d'obrir la redacció del Matí de Catalunya Ràdio per fer un cop d'ull a la premsa. Comencem, com sempre, per les opinions més destacades. Maiol Roger, Pol Foradada, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui articles d'opinió i editorial sobre les disculpes de la consellera Parlon i també, encara, sobre Florentino.
8: El diari Ara titula l'editorial del nyap a les disculpes i ara a la negociació i exposa que ara el govern hauria de tenir prou cintura per saber-se moure i arribar a un acord amb els docents.
9: Conclou que cal trobar un punt d'equilibri entre remuneracions justes i plantilles suficients d'una banda i la sostenibilitat de les finances públiques per l'altra.
8: Per al director de La Vanguardia, el Jordi Juan, les disculpes arriben tard i la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents sembla, diu, el que feien els anomenats mortadelos.
9: Eren agents d'un servei embrionari d'informació dins el cos dels Mossos en els seus inicis i van protagonitzar investigacions polèmiques com introduir un talp en una secta o fer seguiments a polítics.
8: A les pàgines de Catalunya del País, el Miquel Noguer titlla les disculpes de Parlon i de Trapero d'estriptis parlamentari.
9: I afegeix que el govern d'Illa ha posat la directa per solucionar els tres esculls que li impedeixen tenir pressupostos, que són l'incendi educatiu, els Mossos d'Esquadra i Rodalies.
8: I a la premsa de Madrid, i en especial a l'ABC, encara hi coeix la particular compareixença de Florentino Pérez d'abans d'ahir.
9: Maria José Fuentálamo, la periodista que el president del Madrid va posar en dubte que hi entengués de futbol, escriu un article titulat Florentino fluorescent i Pepita Grilla.
8: Fuentálamo diu que, com Rubiales, Florentino és fluorescent en el sentit que ha fet evident que encara hi ha molt de masclisme.
9: A El Mundo, el periodista David Jiménez Torres titula El Madrid i el crepuscle dels déus.
8: Assegura que la decadència de Florentino Pérez no té a veure amb l'edat, sinó amb l'adopció d'una mentalitat impròpia del club.
0: I seguim repassant la premsa. Sapiguem què hi ha llegit avui la periodista Neus Bonet.
10: El filòsof Ferran Sáez Mateu es pregunta a l'Ara per què tot sona igual. Per què el que avui ocupa totes les portades demà pot desaparèixer sense que hagi canviat res, i defensa que aquesta volatilitat crea una realitat intermitent on els fets no desapareixen del món, però sí del relat. Ucraïna, Gaza o el vaixell de l'antivirus en serien exemples. Sáez Mateu ens porta la reflexió que sempre ens fem els periodistes entre què és urgent i què és important, i com això té conseqüències polítiques en l'esfera pública, perquè acabem tenint una percepció fragmentada del món.
11: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
12: Cómo hemos cambiado.
13: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
14: Benvinguts a la millora del dia.
15: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
14: Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Qui creus que t'ha enviat aquesta coca?
16: Yes, te diu.
17: Qui creus que t'ha enviat la coca, àvia?
14: Carme, Carme.
16: Sí, sí, ja, ja ho hem rebut, ja, ja, ja. Hola, hola. Hola, amb qui parlo? Sí, mare?
18: Hola, hola.
16: Ah, sí, sí. Som la Roser i jo.
14: Ara, ara sí!
16: Escolta, per què no puges?
14: No, clar, no en comptes de dir-li per la ràdio, perquè no puges a dir-li.
19: Ho arreglem abans.
16: Tant que tinc una coca molt maca.
14: Ara, ara, això és el que volíem sentir.
20: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
14: Anem a repartir berenar.
20: A la tarda de Catalunya Ràdio.
16: Què diu?
21: Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
22: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents... i comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
23: Sou molt bona gent!
24: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
25: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
26: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
27: La teva mare sempre té raó.
28: Em compro un cotxe nou?
29: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
27: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
30: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
31: Un món on tothom està de vacances.
32: En creure un món.
31: I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Pau de Bon, cantant d'Antònia Font, ens presenta els seus amics, el poeta Pere Suau i el compositor Toni Bujosa. I atenció, perquè també ens canta.
33: L'altre barri, amb Blai Mercè.
30: Escolta'n les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'àpia web de Catalunya Ràdio.
34: I va clavar s'espasa arran d'escul.
35: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem un cop d'ull a d'altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. De capa caiguda.
5: El Trump fon el telèfon de Donald Trump, o dit d'una altra manera, l'empresa que hi ha darrere del conegut com a Trump fon. La companyia avisa els clients que van pagar $100 per reservar-lo
1: que ara no tenen el mòbil assegurat i són més de 600.000 persones les que hi ha en aquesta suposada llista d'espera. Una actualització de Letra Petita diu que aquests $100 només donen dret perquè si l'empresa finalment decideix fabricar-lo, potser els hi venguin. Ho recull l'Espanyol.
0: I per què estan amoïnats, Astúries?
2: Doncs perquè s'han quedat sense campano per primera vegada a la història. I què és el campano, per als qui no ho sàpiguen? Doncs el salmó que es pesca en els seus rius. Les tradicionals subhastes del Sella i el Narcia s'han hagut de suspendre perquè 3 setmanes després que s'obrís la temporada no n'han pogut pescar ni un exemplar. Ho llegim al diario.es.
0: I qui tindrà un carrer a Barcelona?
1: El Capitán Trueno. Oh. El barri de Gràcia ha batejat 2 espais del districte que fins ara no tenien nom. Un serà amb el nom del mític personatge de còmic, l'altre amb el nom del cantautor Luis Eduardo Aute, que va viure al barri durant la seva infància. El Capitán Trueno donarà nom a la plaça que hi ha al davant del casal del barri de Can Carol, a Vallcarca. Aute, als jardins ubicats al carrer d'Esteve Terrades. Ho llegim a BTV.
0: I del Capitán Trueno a Mortadelo i Filemón.
2: Sí, perquè tindran les seves pròpies monedes. El Ministeri d'Economia ha confirmat l'emissió d'una col·lecció de monedes commemoratives dels personatges de Francisco Ibáñez. Una decisió que ja s'ha publicat fins i tot al BOE. Sortirà el segon quadrimestre de l'any per 23 euros cada moneda. Tindrà 9 monedes, serà per homenatjar els 90 anys del naixement del dibuixant i hi haurà altres cares conegudes també a banda de Mortadelo i Filemón. Hi haurà Ofèlia o Pepe Gotera, veiem a diversos digitals.
0: I després del càsting de Disney a Girona, ara sabem on es rodarà.
1: El castell de Sant Ferran de Figueres serà l'escenari de la superproducció Embolicats, basat en la història de Rapunzel. La pel·lícula tindrà com a base principal els estudis de la ciutat de la Llum d'Alacant, però a l'agost es traslladaran els rodatges a l'Empordà. No és el primer cop que aquest castell és escenari d'una pel·lícula. Per recordar-ne alguna, El Perfum ho recull el Diari de Girona.
0: I repassem ara també els destacats en internacional i economia amb el Maiol Roger i la Lara García.
14: Doncs mentre la premsa xinesa reacciona a la visita de Donald Trump a Xi Jinping, llegim al Global Times que el futur de la Xina i els Estats Units és brillant. La premsa britànica va plena dels moviments dels laboristes per tombar el seu propi líder, el primer ministre Keir Starmer. El nou que sobresurt, ja ho hem dit, és Wes Streeting, secretari de Salut, que podria dimitir avui. Llegim al Guardian que Streeting, considerat afí a Tony Blair, porta dies organitzant-se per rellevar el primer ministre, però el seu entorn assegura que fins ara no volia fer el primer pas. Per cert, que l'Independent diu que, tot i el complot, ahir en la conversa que van tenir amb Starmer van estar fent broma i van riure. Altres candidats. El Telegraph situa Ed Miliband, líder del partit del 2010 al 2015 i secretari actual d'Energia. I per força l'alcalde de Manchester, el preferit del sector més conservador del partit, però que no té seient com a parlamentari. El Guardian encara li dona alguna opció, però segons Independent, l'intent perquè diversos diputats de Manchester cedeixin el seu escó perquè la llista corri ha fracassat. Per cert, que aprofitant que Wes Streeting pugna pel 10 de Downing Street, el titular de Descent estava cantat. Street Fighter.
1: Oh.
3: A la premsa econòmica, 5 dies posa en portada que Florentino Pérez preveu seguir al capdavant d'ACS fins al 2031 i continuar-ho compaginant amb la presidència del Real Madrid. El diari assegura que es presentarà la reelecció com a president executiu de l'empresa per un nou cicle de 4 anys. Per cert, que des de la roda de premsa de dimarts de Florentino, les accions d'ACS s'han revaloritzat prop d'un 3%. Al mateix diari, 5 dies, avui destaca que Airbnb i Booking surfegen l'onada de la guerra i assoleixen màxims històrics d'ingressos i de beneficis. Expansió explica que Aena perd un 65% del trànsit amb el Pròxim Orient per la guerra a l'Iran. Emirats i Qatar intenten reprendre les seves rutes i Iberia i Air Europa continuen sense volar, afegeix. I el món economia diu que Catalunya ha trencat el rècord de creació d'empreses. Les dades de març mostren que es va assolir un nou rècord històric amb la constitució de 2.750 empreses.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
4: Aquesta nit s'ha acabat una història realment trista i dura. Han hagut de passar 18 jornades de Lliga, 18 partits sense guanyar. La primera victòria ha estat precisament contra l'Atlètic, l'últim rival a qui l'Espanyol va guanyar la Lliga. 5 mesos de foscor, 5 mesos sense un raig de llum, 5 mesos a les fosques que s'han fet molt llargs. Just...

És la resurrecció de l'Espanyol, titula El Mundo Deportivo, es posa fi a una maledicció que pot acostar l'Espanyol a la salvació. També ressuscita l'Espanyol pel periòdico. Sergi Mas diu que just el dia en què es complien 20 anys del gol de Coro, arriba aquest triomf d'un Espanyol amb sobredosi d'ansietat de futbol. El diari Esport explica que Manolo González es va posar a plorar a la banda. La Vanguardia diu que per fi es va obrir el sol i l'Esportiu també parla de resurrecció en el moment més oportú.

0: El Barça, el sol ja va sortir fa unes setmanes. Sport i Mundo Deportivo coincideixen en la ressaca del Barça, un campió relaxat pel periòdico. El País parla d'un Florentino que no té oposició des de fa 20 anys. Noves declaracions del president del Madrid a la Sexta. Diu que només ha rebut felicitacions. I tant La Vanguardia, el periòdico, com el diari Ara parlen del nou opositor Florentino Pérez, Enrique Riquelme. Estudia ser president del Madrid.
1: I de la premsa esportiva a la premsa del cor, amb l'Elisenda Pineda, avui l'Oreja de Van Gogh.
2: Amaya Montero ha desmentit el rumor sobre el seu estat d'ànim i una possible cancel·lació de la gira de l'Oreja de Van Gogh. Després de les crítiques pels primers concerts, es parlava d'un fort impacte en la seva salut mental. La cantant, però, assegura en un comunicat a xarxes que aquests rumors li provoquen una enorme riallada i que es troba més forta que mai. A banda, Xavi Sant Martín, teclista de l'Oreja, ha dit que als concerts hi va haver petites errades i que Amaya és en plan obsessivament perfeccionista. El pitjor no és que hi hagi zero autocrítica. El pitjor és que un senyor de 50 anys tingui el valor de dir en plan i quedar-se tan ample, bro.
1: Canalies, bro, qui fa anys avui?
3: Doncs mira, bro, avui, tio, flipa. Fa anys Ferran Adrià.
1: Ferran Adrià, 67.
3: 64, mira. També el cantant Marc Parrot.
4: Home. Misteriosament feliç, com
3: recollit.
4: Deia el poeta.
1: El Marc Parrot, 55.
3: 59, mira. Mark Zuckerberg.
1: Ui, aquest, els anys li és igual amb el forrat que està.
3: Forrat de bitllets, aquest es mor ara mateix, mor feliç, també t'ho dic.
1: 42.
3: Sí, senyor, clavadíssim.
1: Sí? Mira, sí? Ho sabia.
3: Sofia Kopp. Hola.
1: Sofia Coppola, 44.
3: Una mica bé, 55.
1: Sí.
3: I acabem amb la meravellosa actriu Cate Blanchett.
1: Oh, molt fan.
3: M'encanta.
1: 57.
3: Molt bé, Freddy, sí. Sí.
1: Vinga, Santoral.
3: Tira'm cinturia de Santoral. Perquè avui és Sant Maties, també conegut en llengua catalana com a Macià, va ser escollit com a 12è apòstol per substituir Judas. Com els altres deixebles, també ell es va dedicar a predicar l'Evangeli per diverses terres. Més en concret, Maties es va evangelitzar... Va evangelitzar a Judea, la Capadòcia, Egipte i la costa del Mar Negre. Sembla que va ser en aquesta darrera zona on l'apòstol va ser lapidat fins la mort. Es conserven les relíquies de Sant Maties a la Basílica de Santa Maria Maggiore de Roma. A Catalunya hi ha 79 persones que es diuen Maties i 12 que es, perdó, i 123 que es diuen Macià.
1: Ja. I tanquem el repàs de la premsa. Tot bé?
3: Sí, tot bé.
1: Amb el quios vintage i l'Alberto.
5: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
6: 14 de maig de 1986, s'acaba el segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana i han participat 2.000 experts de tot el món. El president Pujol tanca els actes en un discurs en què deixa anar dos titulars. Catalunya és la nació sense estat més forta d'Europa i les lleis no salven ni maten una llengua. Només la societat pot salvar el català. Ara fa 40 anys, dos nous consellers entraven al govern Pujol, format exclusivament per homes. Eren Joaquim Molins i Joaquim Xicoy. Acabo amb l'estrena de Filiprim, un dels programes que marcarien la història de TV3, un magazín presentat per Josep Maria Bax que s'emetia de dilluns a dijous just abans del TN Vespre. Entre els col·laboradors, el senyor encarregat Jaume Sorribes, l'avi de Filiprim, Llàtzer Escarceller, o l'humorista Jaume Peric. Peric tenia una obsessió amb Palau de Plegamans, fins al punt que aquesta població va acabar posant el nom de Filiprim a un carrer.
1: Avui és 14 de maig del 2026, és el dia 134 del calendari, falten 38 dies per l'estiu, 41 per Sant Joan, 28 perquè comenci el Mundial de Futbol, i així sona aquest dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: No era oportuna o necessària la seva presència.
8: Com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes.
9: Hi haurà una investigació reservada dins del cos, que és el pas previ a l'obertura d'un expedient.
7: En cap cas, l'obtenció d'informació té per objecte limitar l'exercici de cap dret.
10: Va venir Mou. Primero esto no toca, pero es que después no soy yo el que...
11: El entrador lo ficha el presidente.
10: ¿No es verdad?
11: Siempre.
10: Pero bueno, madre mía, no quiero tener relación con un club que ha pagado a los árbitros durante dos décadas.
12: It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Maiol Roger. Disculpar.
13: Va, una d'interpretació política en funció del diccionari. Ahir Núria Parlon va demanar disculpes i la majoria de titulars fan servir la paraula perdó. Disculpar és donar raons o proves que descarreguin algú d'una culpa. Provar que algú no és culpable pel que ha fet. El perdó, senzillament, és deixar passar sense càstig una falta. La diferència, segons el diccionari, està en les proves per demostrar que no hi va haver mala fe, que és el que va defensar Núria Parlon.
1: Genuflexió.
13: Acció de doblegar el genoll en senyal de reverència, d'adoració, de submissió. Els crítics de Josep Pedrerol l'acusen de genuflexionar-se quan veu Florentino Pérez. Ahir van poder comprovar que el saluda amb més familiaritat que reverència i que va deixar passar l'entrevista sense que Florentino rectifiqués pràcticament res de la seva esperpèntica roda de premsa de dimarts.
1: Bacatejar.
13: Bacatejar, sinònim de maltractar. Cristóbal Martell va fer servir aquesta paraula per dir que la fiscalia havia bacatejat l'estat de dret amb la seva interpretació del cas Pujol. Ve de baqueta, que és la vara prima amb què es neteja una escopeta, i en el càstig militar, que consistia a fer passar un soldat delinqüent amb el cos mig nu entre dues fileres de soldats que li pagaven amb les baquetes.
1: Posem-hi ara tres xifres amb la Lara García. Un 30%.
14: Així s'encarirà la fruita i els cereals per l'augment de costos derivats de la guerra a l'Orient Mitjà. Us ho avancem avui al matí. El motiu principal és l'escassetat i l'encariment dels fertilitzants. Unió de Pagesos constata que la producció d'aliments ha caigut un 20%.
1: 5.400.
14: Són les baixes de docents de més d'una setmana que cada curs queden sense cobrir a Catalunya per falta de personal. Són una de cada cinc, ho ha avançat el periòdico. El curs passat es van registrar més de 149.600 baixes de mestres de més de 7 dies.
1: 200.000.
14: Són les llars que reben el bo social elèctric a Catalunya. El 38% són famílies nombroses i monoparentals. És un descompte a la factura de la llum per nuclis vulnerables. Catalunya té una de les taxes de beneficiaris més baixes de tot Espanya.
1: I veig, tres imatges, Pol Foradada. A la primera imatge veiem a Donald Trump i Xi Jinping. Els dos presidents estan de costat, vestits pràcticament igual, vestit fosc, camisa blanca. Trump porta, evidentment, corbata vermella. Xi Jinping porta una corbata més aviat morada. El mandatari xinès li fa un gest amb el braç com si el convidés a avançar.
15: Tots dos tenen un lleu somriure a la cara. És una de les moltíssimes fotografies que ens ha deixat aquesta primera trobada aprofitant la visita de Trump a Pequín. Una benvinguda acompanyada d'una desfilada de 10.000 soldats. Una cimera entre les dues principals economies mundials, amb tensions evidents i conegudes en diferents àmbits, però que ha començat amb molta cordialitat, bones paraules i bons desitjos entre Trump i Xi.
1: A la segona imatge veiem dos jugadors de l'Espanyol. Pere Milla abraça per darrere Quique García. Les cares d'alegria són tremendament evidents.
15: Els dos golejadors d'ahir, que van sortir des de la banqueta, però que a la segona part van certificar una més que necessària victòria de l'Espanyol, després de 18 partits i 5 mesos sense aconseguir els 3 punts. Victòria que dona aire als pericos, que dues jornades per acabar la Lliga treuen 3 punts al descens, un triomf balsàmic, però encara no definitiu.
1: I a la tercera imatge veiem fotogrames de la sèrie The Crown, amb uns maniquís que llueixen alguns dels vestits que portava la reina d'Anglaterra en aquesta sèrie. Lleida, Júlia Bacar, què és això?
16: Doncs és una part de l'exposició que es pot visitar a l'Adrià Codina Art Gallery de Lleida, un recorregut per les entranyes del cinema i la televisió a través de peces de vestuari decorat. Els vestits de The Crown són un dels apartats destacats, però també, per exemple, per als fans de Star Wars i els esbossos originals del cartell de l'episodi 6, i molts noms més, Friends, Doctor Who, Star Trek, Harry Potter. L'exposició es pot visitar fins al 26 de juliol.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular. La població blanca a Espanya s'ha reduït un 16% els últims 25 anys i ara és del 80%. Marc Amorós, bon dia.
17: Bon dia. La notícia cita dades oficials. Afirma que la població blanca està disminuint a Espanya a favor de persones d'altres races i ètnies. Diuen les dades que l'any 2000 hi havia un 95,8% de població blanca. Les últimes dades del 2025 mostren una davallada de quasi 16 punts. Segons la notícia, ara a Espanya només el 80% de la població és blanca. També diu la notícia que la majoria de persones no blanques que viuen a Espanya venen de l'Àfrica o són afrodescendents.
1: I això és real o és fals?
18: El matí de Catalunya Ràdio.
19: Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreixo acció.gencat.cat.
17: Som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que la població blanca a Espanya s'ha reduït un 16% durant els últims 25 anys i ara és només del 80%, és una notícia falsa. Oh. Va, expliquem-ho bé. No hi ha cap estadística oficial que demostri aquesta afirmació, ni el cens, ni el padró, ni tampoc l'estadística de migracions i canvis de residència de l'Institut Nacional d'Estadística estudien una dada com aquesta. La notícia falsa que ara circula s'emmarca dins d'una teoria, és la teoria del gran reemplaçament, és una teoria conspirativa que diu que els immigrants substituiran a la població europea perquè són més dòcils i més fàcils de controlar.
1: Important de desmentir això. Gràcies, Marc, que vagi bé.
17: Una abraçada, bon dia.
20: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu en efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
21: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
22: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
23: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a Audi.es.
24: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada al Pirineu, l'esdeveniment empresarial de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaelpirineu.com.
18: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 4 minuts i les 8. Titulars amb la Sílvia Solanes i el Francesc Soler. Donald Trump aparca la guerra comercial i estén la mà a Xi Jinping.
25: El president dels Estats Units de visita oficial a la Xina assegura que els dos països tenen més interessos en comú que diferències i augura unes relacions millors que mai.
1: Els sindicats d'educació i el departament intentaran avui acostar posicions a la taula sectorial.
26: Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions d'aquesta casa.
27: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
26: Avui ha previstes aturades als centres educatius de les comarques de Girona i la Catalunya Central.
1: La consellera d'Interior demana disculpes als docents per la infiltració de Mossos en una assemblea.
25: Núria Parlon va comparèixer ahir al Parlament al costat del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero.
28: Sí que avui demanat disculpes i demanar disculpes al sindicat educatiu.
29: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica.
1: I us avança el matí de Catalunya Ràdio, la fruita i els cereals s'encariran fins a un 30% per l'augment de costos derivat de la guerra a l'Orient Mitjà.
26: L'augment de preu serà immediat, tan bon punt es facin les collites de la temporada els pròxims dies.
1: I poesia avui també.
25: Marta Bessarrodona obrirà avui la nova edició del Barcelona Poesia, que reivindica la diversitat de la mirada poètica.
30: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
31: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un temps insegur, amb nuvolades i ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona. Aquí les temperatures seran fresques, segurament no passaran dels 16 o 17 graus, i en canvi a la meitat sud de Catalunya el temps serà assolellat, sí que bufarà vent de mestral tot el dia i la temperatura més suau. I de seguida a les 8 ampliarem la previsió de temps hivernal per demà divendres i també la del cap de setmana.
30: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
32: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu, bon dia!
3: Manu!
1: Com esteu?
3: Bé, i vosaltres?
1: Bé, home, aquí truquem avui, que no
3: doncs mira, anem a trucar a la Mireia,
1: doncs
3: que avui anem una miqueta tard de temps.
1: Sí, sí, sí.
3: Farem salat, farem salat avui. Ah, exacte, noi. Manu!
33: Manu!
3: A veure.
33: Aniversari de la Mireia o algo?
3: Què?
33: És aniversari de la Mireia o algo?
1: Sí, 39 anys.
3: Hosti.
33: Mireia!
1: 39 anys, però...
3: Deu estar de ressaca.
1: Doncs escolta, Mireia, ja t'ho farem arribar d'alguna altra manera.
3: Sí, per sobre, amb un sobre
1: t'ho
3: farem
1: arribar. Perquè avui amb els 39, ja t'ho diran, avui amb els 39, els teus amics i tots els que t'estimen et dediquen ara... Que bello és vivir del cangre.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Castelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. Ràdio Castelldefels.org.
3: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
4: Història del country. Un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels.
5: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castell de Fels.
6: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
7: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
6: Dilluns esportiu.
8: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.
9: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
10: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.
11: Todos los viernes a las 10 de la noche.
12: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
13: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
14: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
15: Todo Obsesión. Ey, que no te flasheen. Lo máximo está aquí, en Radio Castelldefels. Todo Obsesión. 98.0. Todo Obsesión.
16: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
17: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.
18: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
19: Thank you for that lovely tune, that funky music.
20: A Radio Castelldefels. Us hi esperem.
21: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
22: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
23: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.
24: Si quieres viajar con nosotros,
25: te invitamos a escuchar Viajando por las Ondas.
24: El programa de viajes de Radio Castelldefels.
26: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org

0: Què tal? Molt bon dia. Estem ja a dijous, superat l'equador d'aquesta setmana i amb ganes ja que arribi el cap de setmana, m'imagino. Aquí comencem el Castelldefels Desperta. Us acompanyarem des de Ràdio Castelldefels en directe fins les 10 del matí. I com cada dia en aquest programa d'actualitat comentada, amb seguiment de la darrera hora local i entrevistes sobre els temes que marquen la jornada d'avui a Castelldefels, començarem amb un repàs a les notícies destacades. Parlarem de The Food Capital Summit, que convertirà Castelldefels en epicentre de la gastronomia mundial. Això serà la setmana vinent ja, del 18 al 21 de maig. I si mirem més a prop, demà mateix tindrem la inauguració del renovat Parc dels Xiprers, una realitat ja aquest divendres a la tarda a les 5, amb presència de l'equip de govern encapçalat per l'alcalde Manu Reyes i amb una representació teatral a càrrec de Performing Arts. Des de l'Ajuntament han fet una invitació oberta a tota la ciutadania a apropar-se a aquesta inauguració. I l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels celebra 44 anys de vida amb activitats i homenatges. Això és a partir d'avui fins al 17 de maig. I això dona resposta. No sé si em vau escoltar ahir, us comentava que teníem justament aquí a la plaça Neus Català fent feina, estaven col·locant un escenari i no sabíem ben bé quin era el motiu. Vam poder fer la consulta, estaven les companyes de l'àrea de cultura i ens van explicar que des de l'Agrupació de Cultura Popular tenen un seguit d'accions que commemoren el seu aniversari, 44 anys ja que porten a la ciutat. Estava pensant justament com les jornades de la gent gran que estem vivint aquests dies, 44 anys. Òbviament, de les jornades de la gent gran també parlarem, ja des de dilluns que estem fent aquest seguiment d'aquestes grans jornades de la gent gran. Fins al 24 de maig les tindrem presents a la ciutat cada dia amb diferents activitats. Dilluns vam estar fent seguiment de l'aeròbic, dimarts també ens vam apropar al Centre Cívic Frederic Mompou, en aquest cas pel bingo musical. Ahir vam estar presents al concurs de rebosteria, vaig quedar amb ganes de tastar alguna de les seves innovacions perquè ens explicaven que cada vegada s'atreveixen més, fan noves apostes com barrejar dolç i salat. Avui el que ens toca, a les 11 del matí hi ha una xerrada al Centre Cívic Frederic Mompou a càrrec del CAP al Castell i a la tarda hi haurà sarsuela per a principiantes a les 6 de la tarda al Teatre Plaza. I seguim fent un repàs a les notícies del dia d'avui, també sobre la gent gran, ja que estem parlant de les jornades. El dimarts a la tarda quedava inaugurada l'exposició Càmera en Mano. Això es pot visitar a la Sala Margarida Xirgo. Ahir ja vam estar parlant i recuperant també fragments d'aquesta inauguració oficial, que era el dimarts a la tarda. I ahir parlàvem de la Festa de la Primavera, a la nostra secció de centres cívics amb la Neus Fernández i també des de l'Ajuntament ahir incloïen aquesta notícia a l'enviament del newsletter, el butlletí que envien cada dimecres. Una nova festa de primavera que arribarà aquest dissabte, que si ens vau acompanyar sabreu que durant un temps s'havia deixat de realitzar aquesta celebració i enguany tornen a repetir. L'han recuperat per peticions veïnals i des del Centre Cívic Vista Alegre s'hi sumen amb moltes activitats i de ben diverses. La veritat, una jornada molt completa que a més també ens ofereix la possibilitat de dinar amb una paella popular que s'organitza per part de l'entitat veïnal, l'Associació de Vecinos de Vista Alegre. I avui comencen ja de manera efectiva els tercers Jocs Olímpics Escolars de Castelldefels perquè el dilluns a la tarda el que teníem era la inauguració, el tret de sortida oficial al Saló de Plens i avui ja sí que el Canal Olímpic s'omplirà de nens i nenes de Castelldefels de sisè de primària. Estem parlant de 275 alumnes de diferents centres educatius de Castelldefels que participen a un seguit d'activitats que no entraré en detall perquè en uns 20 minutets connectarem amb el tècnic de l'àrea de jocs escolars, Aleix Terreo, que ens explicarà tots els detalls. L'agafarem just en uns minuts abans que comenci tot plegat a les 9 i a veure quin ambient es respira. També hem de seguir parlant del Biodança, que aquest cap de setmana ens porta noves actuacions en aquest Festival Internacional de Dansa de la ciutat, que encara podrem gaudir fins al 4 de juliol. I de cara a l'agenda del cap de setmana hem de parlar de solidaritat doble, perquè tenim per una banda un concert benèfic de Càritas al Teatre Plaza, això serà el diumenge a la tarda a les 7, i el mateix diumenge, però al matí, tindrem la 12a cursa Desconnecta per l'Autisme a la platja de Castelldefels. Tots aquests són els titulars destacats de la jornada d'avui, que anirem entrant en detall a poc al llarg d'aquestes dues horetes, també amb entrevistes entremig, com deia. A les 8:40 farem aquesta connexió aproximadament al Canal Olímpic. El tècnic de so, Miguel Navarro, ja s'ha desplaçat cap allà i ens permetrà fer aquesta entrevista amb el tècnic de l'àrea de Jocs Escolars, Aleix Terreo, amb motiu d'aquests Jocs Olímpics Escolars. Després, a la segona hora, a 9:45, tindrem la secció del castell, que avui hem de parlar d'aquesta nit dels museus que arriba dissabte amb visites al castell, entre altres temes, òbviament. I ara de seguida farem la connexió amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de les carreteres. Si us interessa tot això, quedeu-vos, perquè estem aquí en directe des de Ràdio Castelldefels fent el seguiment de tot el que cal conèixer de la nostra ciutat.
1: Castelldefels Desperta.

0: Passen 20 minuts de les 8 i és moment de mirar com tenim les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs, de moment, a aquesta hora, els punts habituals, que sent matí, doncs, no especialment complicat, però sí amb el volum de trànsit habitual, especialment a la zona de la C32, de Vilavacans a Sant Boi, hi ha molta lentitud per entrar a Barcelona en aquesta autopista C32, en

0: l'Hospitalet fins a la zona de Sant Gervasi i la Ronda Litoral des de Zona Franca fins a Montjuïc. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Moltes gràcies, Eduard Sánchez. Bon dia.

Ja coneixem quin és l'estat de la mobilitat, d'entrada, sortida de Castelldefels, principals vies, sobretot destinació Barcelona i també sentit sud, i ens toca passar a fer aquest repàs dels titulars que us avançava a l'inici del programa. Començarem amb aquest tema del dia, que justament publicaven ahir des del web de l'Ajuntament aquesta gran novetat amb un save the date que ens compartien, aquesta invitació també d'estar pendents del 18 al 21 de maig d'aquesta celebració del The Food Capitals Summit 2026. Castelldefels esdevé l'anfitriona d'aquesta trobada anual de la xarxa internacional de Food Capitals. Es tracta d'una trobada global que reunirà delegacions de diverses capitals gastronòmiques del món, moltes d'elles reconegudes com a ciutats creatives de la UNESCO a la categoria de gastronomia. Realment és una nova oportunitat única pel que fa a la projecció internacional de la nostra ciutat i que consolidarà el reconeixement de Castelldefels com a part de la xarxa internacional de l'ICE Food Capitals, que la distingeix com una de les 26 capitals gastronòmiques del món. Això, recordem que és així des del juny de l'any passat. En el marc de diverses trobades que celebraran al llarg dels dies de la setmana vinent, quan tingui lloc aquest summit, la ciutat explicarà les delegacions presents, les seves iniciatives més consolidades. Estem parlant de la ruta de la tapa, la mostra de cuina, les jornades gastronòmiques i l'arròs de Castelldefels, entre altres iniciatives i projectes gastronòmics en marxa a Castelldefels. Expliquen des de l'Ajuntament que en aquesta trobada es desenvoluparan dos programes paral·lels. D'una banda, tindrem el programa adreçat a les persones delegades responsables de cadascuna de les ciutats convidades, que inclourà la celebració de l'Assemblea General Anual de l'Associació, així com workshops i taules de treball centrades en gastronomia i turisme. Aquest programa es completarà amb visites a diferents espais d'interès del municipi, a la Universitat Politècnica i al Parc Agrari. I d'altra banda, tindrem també en marxa el programa Chefs Beyond Borders, o sigui que els chefs més enllà de fronteres, límits, una iniciativa paral·lela al Summit que comptarà amb la participació de xefs internacionals i inclourà activitats de caràcter formatiu, divulgatiu i experiencial, com ara masterclasses, show cookings i propostes gastronòmiques vinculades al territori. I entre les persones, entre els xefs destacats que visitaran la ciutat i faran aquestes mostres de cuina, tenim el Ferran Adrià, entre ells, i a més, el show cooking serà el dimarts 19 de maig i, a més, aquell mateix dia, a les 12, està prevista la inauguració d'una nova estrella al Passeig de les Estrelles de la ciutat, una estrella, òbviament, dedicada a aquest xef internacional. Recordem que la nostra ciutat va ser designada oficialment al juny de l'any passat com una de les 26 capitals gastronòmiques del món que formen part d'aquesta xarxa internacional d'ICE Food Capitals, que reuneix ciutats que aposten per la gastronomia com a motor cultural, social i econòmic. Aquest assoliment va representar un impuls decisiu en la projecció internacional de Castelldefels com a destí gastronòmic i que enguany siguem anfitrions d'aquest summit, la veritat és que demostra aquest impuls, aquesta aposta clara per convertir la ciutat en un referent de destinació gastronòmica. Des de Ràdio Castelldefels seguirem

0: pendents, seguirem informant d'aquesta novetat que publicaven ahir des de l'Ajuntament i connectarem, parlarem amb les veus protagonistes perquè ens expliquin tots els detalls. La setmana vinent, del 18 al 21 de maig, estarem fent aquest seguiment, aquesta cobertura dels diferents actes i esdeveniments que es celebrin entorn a aquesta gran trobada anual que es converteix la ciutat en un epicentre de la gastronomia mundial.
1: Castelldefels desperta.

0: Anem ara a parlar de cultura i agenda. Estem parlant d'aquesta celebració dels 44 anys de vida de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, amb diverses activitats i homenatges, tot plegat a partir d'avui i fins al 17 de maig, aquest diumenge. L'agrupació es va crear l'any 1982 i entre les activitats de commemoració trobem que aquesta tarda, dijous 14 de maig a les 7, tindrem a la plaça de l'Església un assaig obert de la colla gegantera. I demà divendres, a les 6 de la tarda, un assaig obert del Ball de Gitanes. Això serà la plaça de Neus Català, aquí al costat de la ràdio. Aquest és l'escenari que ja ens han col·locat amb motiu d'aquest assaig obert de Ball de Gitanes. I a les 9 hi haurà un assaig especial també obert dels Castellers de Castelldefels. Això serà el local de l'agrupació, avinguda de Lluís Companys número 16. I aquestes són les activitats prèvies, allò que ens va preparant pels els plats forts que tindrem al cap de setmana, perquè dissabte i diumenge hi ha tot un seguit d'activitats. Des del dissabte, des de les 10 del matí, que comencen amb una presentació d'un llibre contra la gravetat, la filosofia dels castellers. Això serà també el local de l'agrupació. Fins a les 10 de la nit, amb una revetlla per l'aniversari, hi haurà barra amb begudes i aperitius a preus populars, segons indiquen des de l'Instagram de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels. I aquesta revetlla es durà a terme, es celebrarà al local també de l'entitat. I, òbviament, des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit hi haurà tot un seguit de diferents activitats, espectacles. A les 6 de la tarda, per exemple, tindrem la Diada Castellera amb la participació de diferents colles convidades. Això a la plaça de l'Església. Tindrem també tabalada, això ja serà a 9:15 del vespre a la plaça de l'Església. I, com deia, tot una jornada de 10 a 10. I després, el diumenge, encara tindrem alguna activitat més. El diumenge hi haurà una baixada dels gegants en Cercavila, això serà a 12:15 del migdia. Amb sortida des del local de l'agrupació, avinguda de Lluís Companys, passaran pel carrer del Pintor Serra Santa i arribaran a plaça de l'Església. A les 12 hi haurà exhibició de balls populars amb la colla gegantera de Castelldefels. També hi haurà ball de gitanes, de panderetes. Participarà la colla jove de bastoners, el ball de cintes i el ball de picarols, farcells i contes. Tot això acompanyats dels grallers Toc de Vent a la plaça de l'Església. I a les dues s'acabarà ja tota aquesta gran celebració dels 44 anys de l'agrupació amb un dinar popular de germanor. Aquí cal fer inscripció prèvia, al local de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, i ens indiquen que el preu per les persones associades és de 7,5 euros i de 10 euros per persones que no siguin sòcies. Tota aquesta programació la podeu consultar a la notícia publicada ahir al web de l'Ajuntament, on ens desglossen, ens detallen totes les activitats que es duran a terme des d'aquesta tarda fins al diumenge al migdia. I, a més, també a l'Instagram de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels han publicat tota aquesta informació. Aquí podeu fer també el contacte directe. També trobareu una entrevista que vam fer al Jan Molero, que ens explicava aquesta gran celebració. La podeu recuperar a la web de radiocastelldefels.org.
1: Castelldefels desperta.

0: Seguim parlant també de les jornades de la gent gran que omplen Castelldefels d'activitats, convivència i participació activa fins al 24 de maig. El programa, amb una imatge plena de color, confeti i personatges que representen una gent gran activa, diversa i vital, ens porta a una edició que vol tornar a posar en valor la participació, l'experiència i el paper fonamental de la gent gran dins la vida social i cultural del nostre municipi. Aquests dies hem estat fent seguiment des de Ràdio Castelldefels. El dilluns ens vam apropar a la plaça de l'Església amb motiu de l'activitat d'aeròbic, a la que es van sumar 200 persones que van participar i van estar ballant i passant-s'ho superbé amb l'equip de l'àrea de gent gran. Nosaltres vam poder parlar amb aquest equip, vam fer també entrevistes a persones participants i ens traslladaven aquesta il·lusió per aquestes dues setmanes d'activitats centrades en ells, amb ells i elles com a protagonistes. I ahir ens apropàvem també, en aquest cas, al Centre Cívic Frederic Mompou, al bingo musical, una altra activitat que ens explicava el tècnic de l'àrea de gent gran, que havien esgotat les entrades, s'havia de fer reserva prèvia, i el tenien ple. De fet, vam poder veure també unes imatges a l'Instagram de la ràdio i es veia com aquest bingo havia estat tot un èxit. Una activitat que, a més de ser divertida i amena, ens explicava el tècnic que es planteja amb aquesta mirada també cap a exercitar la memòria, perquè feien servir músiques de fa anys també, i portava nostàlgia i aquest exercici de recordar-les. Ahir era el torn de l'esperat concurs de rebosteria, una altra activitat que ja ens avançaven des de l'àrea de gent gran, que cada any és un èxit, ja porten molts anys fent-la també dins d'aquestes jornades de la gent gran, i ahir vam poder veure també molts dels seus postres que tenien molt bona pinta. Avui el que ens espera és una xerrada a 11:45 al Centre Cívic Frederic Mompou, organitzada pel CAP al Castell. A la tarda tindrem sarsuela para principiantes a les 6 de la tarda al Teatre Plaza. En aquest cas, recordem, les activitats al Teatre Plaza requereixen de reserva a través d'entrapolis.com. I demà divendres tindrem al matí una nova activitat esportiva, en aquest cas serà ioga i serà al barri de Vistalegre, al Centre Cívic Vistalegre, a 9:45 del matí. I a la tarda una mica d'amenització musical amb havaneres amb el grup Montjuïc a les 6 de la tarda a la plaça Església. Totes aquestes activitats estan organitzades des de l'àrea municipal de gent gran, en col·laboració amb el Consell Municipal de la Gent Gran. Escoltem ara el coordinador de les jornades i responsable de l'àrea de gent gran de l'Ajuntament, Pep Ribas.
1: Comencen amb el ball habitual dels diumenges i a partir del dilluns sí, ja és un non-stop durant 15 dies, pràcticament matí i tarda, excepte algun dia. Tenim moltes activitats preparades, majoritàriament són moltes repetitives de cada any perquè són les que ens porten les pròpies entitats que formen part del Consell Municipal de la Gent Gran. Aquest any destaca potser que tenim més activitats socials o educatives.
0: Durant aquestes dues setmanes tenim un programa que combina propostes saludables, com aquestes sessions d'aeròbic, de ioga, també les xerrades sobre nutrició, fisioteràpia o finances, amb un seguit d'activitats lúdiques i culturals per a tots els gustos. Escoltem de nou el coordinador d'aquestes jornades, que ens explica com van néixer, quin és l'objectiu de dur a terme aquesta celebració de la gent gran a la ciutat.
1: La idea de les jornades és una mica això, no? O sigui, barrejar el que és la part social, la part cultural i la part festiva, juntar-lo tot en 15 dies. Mirem de proporcionar dies de descans, dies més canyeros, dies menys descans, però crec que és important. És una despesa econòmica també important per l'àrea, és a dir, tot això, doncs, organitzar tot això és difícil, que no se'ns escapi res i esperem que la gent gran pugui gaudir. Si és cert que hi ha molta eufòria sempre quan arriben les jornades, estem ja parlant de les 44ena jornades, hi ha molts anys, i esperem que tinguin un èxit, com sempre.
0: Durant aquests dies hi haurà espectacles musicals, teatre, cinema, sarsuela, com aquesta tarda que comentàvem al Teatre Plaza, havaneres, que aquestes recordem que les tindrem demà a la tarda, també un seguit de concerts, com per exemple el del dissabte a la tarda, tindrem un concert també al Teatre Plaza amb l'Orquestra Simfònica Voces. A les 6 serà aquest concert. Tindrem també activitats tradicionals i participatives, com el concurs de postres que ja es celebrava ahir, el bingo musical, que el vam poder veure i viure el dimarts. Tindrem sardanes. Les sardanes ens arribaran el dimarts de la setmana vinent, a les 11, a la plaça Església. I tot un seguit d'exhibicions de balls de saló, sevillanes, trobades de country. Totes aquestes activitats es reparteixen entre diferents equipaments municipals, a la plaça de l'Església, al Centre Cívic Frederic Mompou, també al Centre Cívic Vista Alegre, al Teatre Plaza. Tot això converteix la ciutat en un gran punt de trobada i celebració per al nostre estimat col·lectiu de la gent gran. I a tenir en compte, la setmana vinent arriba el gran acte central d'aquestes 44-enes jornades, que serà la tarda de festa per a la gent gran de Castelldefels. Això serà el dimecres 20 de maig. A les 6 de la tarda a la plaça Església tindrem un concert, tindrem un gran ball de gala, tot a la plaça de l'Església acompanyat d'aquest gran berenar, que ja ens avançaven des de l'àrea de gent gran, que enguany han incrementat les places, perquè sempre s'omplen les peticions, i això que són moltes places, eh? Escoltem de nou el coordinador de les jornades, Pep Ribas.
1: És el dia gran, és el dia que tots coneixem, és el dia de l'orquestra, és el dia de l'entrega de records a les noces d'or, l'entrega a la persona més gran de la ciutat, que aquest any no podrà venir a la plaça, però que rebrà la visita de l'alcalde i del regidor el mateix dia del seu aniversari, el 18 de maig, fa 108 anys.
2: 108 anys.
1: 108 anys, l'Amàlia Romero està a la residència a les Gavines i allà l'anirem a visitar el mateix dia del seu aniversari, a primera de la tarda, amb l'alcalde i el regidor, perquè aquest any comença a ser molt gran, està bé de salut, però ens feia una mica de por portar-la a la plaça, però per això anem a visitar-la dos dies abans de la festa a la plaça. I com sempre, hi haurà els records, hi haurà el berenar, berenar multitudinari. Hem augmentat el número de berenars, hem passat de 1.000 a 1.200, també amb el record, amb el regal que fem cada any. I també ja anem, crec que avui aquest matí ja vam comptar que anàvem ja per les 900 inscrits, per tant, també farem sold out, segurament, d'invitacions per la festa.
2: I amb música, com deies, música, també.
1: Sempre, clar, aquest any ve torna a venir l'orquestra, la Bisbal de la Bisbal, una de les millors orquestres internacionals de Catalunya, i per tant, doncs, contents que puguin tornar a venir.
0: Fa uns dies que teníem aquesta conversa amb el responsable de l'àrea de gent gran, Pep Ribas, així que haurem de fer avui contacte amb ell també per conèixer quin és l'estat de les reserves per aquest berenar multitudinari. 1.200 places, i això mateix, ja fa uns dies ens deien que ja gairebé arribaven a les 1.000 reserves, així que us informarem, farem aquest seguiment per conèixer si ja s'ha fet sold out o encara teniu opció per reservar un d'aquests berenars en aquest gran acte central del dimecres 20 de maig. Per tant, encara ens queden diversos dies per davant, no ens falta el que queda d'aquesta setmana i tota la setmana vinent per gaudir d'aquestes jornades. Seguirem fent aquest seguiment, molt bé. Doncs seguirem fent aquesta cobertura tots els dies d'aquestes jornades dels nostres estimats grans de la ciutat, i coneixent les diferents propostes i sobretot també donant veu a que ens puguin parlar aquí a la ràdio les persones protagonistes, les que participen en tot aquest seguit d'activitats proposades des de l'àrea de gent gran de l'Ajuntament. A tenir en compte que el tancament, també el gran tancament, serà el diumenge 24 de maig amb el tradicional ball de comiat. Això serà a les 5 de la tarda a la sala polivalent del Centre Cívic Frederic Mompou, un altre dels actes en el que en la conversa amb el Pep Ribas oferia una invitació oberta a tothom a participar i a apropar-se i a gaudir i celebrar aquestes grans jornades que ens estan amenitzant aquestes dues setmanetes a la ciutat.
3: Castelldefels desperta.

0: Ara la nostra unitat mòbil ens porta a dir bon dia des del Canal Olímpic, on avui arrenca una de les jornades més esperades pels alumnes de les escoles de la ciutat, els tercers Jocs Olímpics Escolars. A partir de les 9, en 15 minutets, i fins a les 12, 275 alumnes de 6è de primària participaran en activitats esportives i lúdiques en aquesta gran festa de l'esport escolar. Ens acompanya ara l'Aleix Terreo, tècnic de l'àrea de Jocs Escolars de l'Ajuntament. Aleix, bon dia i gràcies per atendre'ns a pocs minuts de començar.
1: Bon dia, Estefania.
0: Què tal? Quin és l'ambient ara mateix? Estan arribant ja les escoles?
1: No, arriben a les 9:30 aproximadament. I bé, al final bon dia perquè dilluns vam mirar la meteorologia i donaven pluges, o sigui que avui ens acompanya massa sol perquè fa molta calor aquí al canal, hi ha pocs llocs d'ombra, però molt bé, molt bé, molt contents amb el dia que ens acompanya.
0: Doncs sí, és veritat, perquè aquesta setmana amb tothom que anem parlant d'actes d'agenda hem d'estar molt pendents d'aquest temps, així que sort que ens acompanya el sol, esperem també que sí que no passi molta calor als participants. Explica'ns una mica, Aleix, què són aquests tercers Jocs Olímpics, quin objectiu tenen i què podem esperar avui al Canal Olímpic?
1: Bé, doncs en aquests tercers Jocs Olímpics el que volem és que els participants de les escoles de 6è de primària participin en tres activitats diferents aquí al Canal Olímpic i que participin en una jornada lúdica, que no fem ni classificacions ni res, perquè es diverteixin, perquè aprenguin diferents esports que no són comuns i que no han practicat normalment i res, que al final l'objectiu és que es diverteixin i que passin una bona jornada, igual que esperem que nosaltres també els hi puguem oferir que tinguin aquesta bona actitud.
0: Aleix, estem parlant de 275 alumnes de 6 escoles diferents. A nivell organitzatiu, això és tot un repte.
1: Sí, la veritat és que sí. Al final són totes les escoles. Només hi ha una escola que no s'ha adherit en aquests Jocs Olímpics, però de normal totes les escoles, aquest any ha sigut una miqueta més diferent perquè ha caigut en jornades de vaga i algunes escoles han hagut de dir-nos que no podien participar, però en si són totes les escoles, tot és gràcies a l'ajuda també del personal de les escoles, en si els professors i professores d'educació física, que ens fan un reforç molt, molt bo als tècnics per poder donar pas als Jocs Olímpics, perquè al final ho fem per ells i elles i volem que siguin els professors i professores, que són els que més coneixen els infants, que ens diguin quines activitats es podrien fer i ho fem com si fóssim un comú i ens posem d'acord per veure quines activitats fem, com ho organitzem i en si és això. Els 275 estan ben organitzats, tinc també el meu grup de monitors i monitores que ara mateix estan ja fent el muntatge i gràcies a ells, a la participació del professorat i a la participació dels nens i nenes, que segur que es portaran superbé, ho farem superbé, segur.
0: I Aleix, jo necessito que m'expliquis una mica les activitats d'avui, perquè la zumba la tinc claríssima, però el Big Sap i el Dodgeball no tant.
1: Vale, el Big Sap, al final, si has fet alguna vegada paddle surf o heu vist alguna vegada paddle surf, el Big Sap el que és una taula de per 9 o 10 persones que es fiquen a l'aigua, és un paddle surf gegant, imaginem. Llavors l'activitat que faran és tindre un toc a l'aigua, que sapiguen com remar i tot, aniran fins a un punt i des del punt que on arribin faran una cursa lúdica sense cap mena de timing, però faran la cursa. És un paddle surf gegant al final.
0: Vale. La meva experiència amb el paddle surf no és molt positiva, diré, o sigui que...
1: El paddle surf a aigües obertes és complicat. Aquí al canal, que està tot en pla, jo crec que els serà més fàcil. I a més són criatures que els agrada molt i algunes han fet ja paddle surf pel que m'han dit quan he anat a les escoles a fer-los l'explicació, sí que és genial.
0: I el dodgeball, sí. això exactament què és? Perquè jo ho he mirat i a mi em sembla que és com el tradicional balón prisionero que
1: Exacte. Li
0: dèiem, no?
1: Sí, total. Vale. El dodgeball és un esport que va néixer als Estats Units i que el va portar aquí un professor d'Aragó i li va canviar el nom al final. És un esport diferent, nosaltres l'hem adaptat també perquè els infants, he fet un reglament meu, podríem dir-li dodgeball a l'Aleix, perquè li he fet un reglament unificat. Perquè...
0: Amb segell propi.
1: Exacte. Cada escola juga diferent, li diuen diferent, en una escola li diuen balón prisionero, en altres pilota de foc, pilota tir, Llavors jo he unificat amb el nom de Dodgeball, que és el que va néixer als Estats Units, i hem fet el reglament unificat. I en si és això, un equip contra un altre, intentar eliminar els de l'altre equip, llançar amb la pilota amb la mà, i els eliminats se'n van al camp contrari a intentar reviure eliminant des de l'espai, des de fora.
0: Mm-hmm. I aquestes tres activitats, el Bixap, la Zumba i el Dodgeball, les heu organitzat amb rotacions, no?
1: Sí, sí, sí. Les rotacions al final dependrà, hem dividit les escoles en 30 grups, vale? I en cada grup hi ha 10 escoles dividides segons el número de participants. Per exemple, l'Edumar ha fet 5 grups i seran 5 grups que estaran repartits en aquestes 3 rotacions i aniran passant des del Big Soup al Zumba i des del Zumba al Dodgeball, i així un altre cop, si algú ha començat amb el Zumba, acabarà amb el Big Soup. La idea és que tothom participi en totes les activitats al mateix temps.
0: Mm-hmm. Hi ha una part molt important en aquests jocs escolars de convivència entre les escoles i també de parlar dels valors, perquè crec, Aleix, que has estat fent com un tour per les escoles, portant la torxa, parlant dels valors olímpics, no?
1: Sí, el que feia el recorregut dels Jocs Olímpics al final era anar a les escoles, el professorat em va fer un espai per poder parlar, i el que feia era posar-los una miqueta d'història. Al final nosaltres aquí a Castelldefels vam ser subseu olímpica l'any 92, i com ficar-los una miqueta en el que és el valor olímpic, en l'esperit olímpic, tot i que no fem competició, no donem premis pel qui guanyi i per qui perdi, donem premis per qui participi només, i la idea és aquesta, transmetre'ls els valors de l'esport, que competeixin amb com serien uns Jocs Olímpics com a tal.
0: Sí, de fet, el dilluns a la tarda, que era la inauguració al Saló de Plens, van participar alguns alumnes representants de diverses escoles per fer el jurament olímpic escolar, o sigui, una manera de fer-los sentir totalment protagonistes, no? Que és l'objectiu.
1: Sí, sí, total. O sigui, al final els protagonistes són ells i elles, són els que participen, nosaltres som els que organitzem perquè ells s'ho passin genial. I el jurament olímpic era com una forma, quan van començar els primers Jocs Olímpics, era una forma com de fer un inici, una inauguració no tan espectacular com pot ser en uns Jocs Olímpics reals, per dir-ho així d'alguna forma, però sí que la idea és que tinguin participació. Clar, només venien de dos a quatre participants de cada escola, i que els triessin amb ells o a elles ja era un honor per aquests infants, que estan supercontents i contentes de poder vindre al Saló de Plens amb el personal de l'Ajuntament a fer aquesta inauguració.
0: Mm-hmm. I aquest any ja és la tercera edició. Noteu que els jocs es van consolidant dins del calendari escolar i esportiu de la ciutat?
1: Jo crec que sí, perquè això va néixer el primer any amb una proposta de les escoles concertades de la nostra ciutat, a la que, com va ser una miqueta ràpid, no es van poder adherir les escoles públiques, i a partir del segon ja s'han adherit totes, i si no arriba a ser per lo de les vagues, tindríem un complet totalment aquest any d'escoles participants segur.
0: Mm-hmm. Doncs sí, ara que menciones les vagues, clar, la primera previsió era que celebressin els jocs a tres dies d'aquesta setmana, dimarts, dimecres, dijous. En canvi, amb això s'ha hagut de reorganitzar. Avui és aquesta primera jornada al Canal Olímpic i després tindrem una segona el dimarts de la setmana vinent. Això ja serà Camp Vinader i hi ha molts altres esports, em sembla, no? Sí que repetirem dodgeball, pel que veig, però també tenim uns altres, que m'hauràs d'explicar un d'ells, perquè això del colpball, això què és?
1: És xulíssim, el colpball. El colpball és un esport, podríem dir, semblant a l'handbol, que al final l'objectiu és marcar l'altra porteria, però no pots agafar la pilota. O sigui, simplement has de colpejar la pilota, és un esport alternatiu, i al baixar les cortines del pavelló, les criatures s'ho passen genial, perquè la pilota va rebotant d'un espai a l'altre, no paren de colpejar la pilota, estan en constant moviment, i els encanta, la veritat. Ja, aquest és crec que és l'esport que més s'ha mantingut en els tres Jocs Olímpics. És l'únic que hem fet els tres, bueno, junt amb el Big Soup, els tres anys seguits, perquè és un esport que els encanta i, clar, al final, si els agrada i els ha agradat cada any, la idea és repetir-lo.
0: Mm-hmm. Molt bé, Aleix, doncs ja només em queda preguntar-te, tu que fas aquest contacte directe amb els infants, que ja els has conegut també en aquestes visites prèvies, com els vas veure? Estaven il·lusionats, amb ganes de participar, de començar aquestes jornades? Havien ja sentit prèviament, els havien explicat alguna cosa, o ja era directament les explicacions que feies tu i a partir d'aquí doncs preparar-se per gaudir?
1: Hi ha de tot, perquè al final els hi queda lluny al Barcelona 92, que és potser el més proper. Sí que tenim París 2024, que es van fer els Jocs Olímpics, i potser els hi quedava, ho hauran vist per la tele, però no sabien molt sobre la història dels Jocs Olímpics. Sabien poquetes coses, que es fan esports, però no saben ben bé com s'organitzen i quina és l'organització total d'això. El que sí que, clar, els emocionava molt veure la torxa olímpica que teníem a l'Ajuntament, que jo anava portant d'escola en escola. Els hi sorprenia que tinguéssim una, que anéssim passant d'unes mans als altres, que els agradava molt aquest fet del símbol olímpic de portar la torxa, perquè potser si no portéssim la torxa els quedaria com una miqueta pobra i res, amb la torxa donava un punt més a favor de l'olimpisme, de que ho visquéssim més, i a més els hi posava un vídeo també del que és la història més adaptada per en dibuixets per als nois i noies de 11 a 12 anys, i bé, els hi encantava. La veritat és que ho viuen molt emocionats i emocionades. Jo crec que avui vindran amb moltes ganes de fer l'activitat i esperem que s'ho passin superbé.
0: Fantàstic, Aleix. Doncs et deixem ja que acabeu totes aquestes preparacions. Ens deies que arribaran els infants a 9:45 del matí,
1: sí,
0: i estareu fins a 12:45 del migdia, no?, fent totes aquestes rotacions de les activitats que ens has explicat.
1: Exacte, una miqueta abans, perquè tenen menjador a les 12:30, però intentarem acabar el més aviat possible perquè puguin arribar.
0: Perfecte.
1: Bé.
0: Doncs anotadíssim, perquè des de la ràdio ens tornarem a apropar al final de la jornada per Genial. Conèixer una mica com ha estat aquest primer dia d'activitats dins dels tercers Jocs Olímpics Escolars. Aleix, només em queda agrair-te que ens hagis dedicat aquest temps a peu de pista i a peu d'aigua, gairebé, i que vagi molt bé aquesta jornada dels Jocs Olímpics Escolars al Canal Olímpic.
1: Genial, Estefania. Moltes gràcies. Parlem després.
0: A tu, gràcies.
1: Adéu.
0: Fins després.
1: Merci.

0: Amb aquesta unitat mòbil ens hem apropat al Canal Olímpic per conèixer tots els detalls d'aquesta jornada dels tercers Jocs Olímpics Escolars, aquesta primera jornada. El dimarts tornarem a celebrar els Jocs Olímpics Escolars, però en aquest cas al poliesportiu de Can Vinader, amb diferents activitats, com ens explicava el tècnic de l'àrea de Jocs Escolars, Aleix Terreu. Doncs amb això arribem al final d'aquesta primera hora del Desperta. Hem pogut ja fer un repàs als principals titulars que ens acompanyen aquesta jornada, que marquen l'actualitat informativa. I a la segona hora continuarem amb més informació. A aquesta segona hora parlarem de la visita al FECAT amb Protecció Civil, aquest centre de coordinació de la Generalitat. Una visita, una trobada per coordinar, millorar la coordinació dels cossos de seguretat, perquè es van apropar tant Protecció Civil com Policia Local amb l'alcalde Manu Reyes i membres del Comitè d'Emergències de l'Ajuntament per continuar treballant en aquesta bona coordinació amb la Generalitat davant d'emergències. Seguirem fent un repàs amb més notícies que ens marquen l'actualitat informativa de la ciutat. Hem de recordar que el dissabte es celebrarà la Festa de la Primavera al barri de Vistalegre amb tot un seguit d'activitats. Tot un seguit d'activitats organitzades pel Centre Cívic Vistalegre i també per l'Associació Veïnal de Vistalegre. I diumenge tenim dues activitats solidàries. Tenim la cursa Desconnecta per l'Autisme al matí. Això serà a la plaça de les Palmeres, amb sortida a les 10 del matí. S'hauria d'estar ja una mica abans, òbviament. I s'ha de fer inscripció prèvia. Ja vam poder parlar amb la presidenta de l'Associació Istea, l'entitat que hi ha darrere, una entitat local que organitza aquesta cursa. I ens comentava que l'any passat havien arribat a les 1.400 inscripcions, comptant inscripcions i també persones que agafaven com la fila zero, com una participació solidària per col·laborar econòmicament. I enguany havien incrementat les places per oferir que també aquestes persones que no van poder obtenir una plaça per córrer, doncs que també hi puguin sumar-se. Haurem de fer seguiment també per veure quin és el total de persones que participen enguany a aquesta cita solidària del matí de diumenge, i la tarda de diumenge tindrem un concert solidari en benefici a Càritas Parroquial.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
2: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
3: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
4: Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.
5: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
6: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
5: Dilluns esportiu.
7: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
8: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castell de Fels.
9: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
10: ¿Por qué no me deja ser una go-go girl?
11: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castell de Fels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.
12: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
13: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
14: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
15: Thank you for that lovely tune, that funky music.
16: A Radio Castelldefels. Us hi esperem.
17: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castell de Fels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castell de Fels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
18: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
19: Ràdio i Escola, a Ràdio Castell de Fels.
2: Ràdio Castell de Fels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.

0: Castelldefels Desperta. Un programa d'actualitat comentada.
1: Comencem aquesta segona hora del Castelldefels Desperta. Farem primer un incís de l'àmbit de mobilitat, ja que ens han compartit una actualització. Des d'aquesta àrea de l'Ajuntament ens informen que des de les 9 s'ha obert el sentit que quedava tancat a Manuel Girona entre Can Roca i Pietat. També ha quedat normalitzat el recorregut de la CFU per aquesta zona, la línia de bus urbana. Tornen a estar operativa les dues parades que estaven afectades en aquest espai. I a Manuel Girona entre Can Roca i Pietat. I per les mateixes obres de canalització d'aigües de Barcelona que estaven afectant aquesta zona de la ciutat, continua tancat el carrer de Doctor Trueta a Can Roca i comencen les noves afectacions al carrer Rafael Casanovas entre Pietat i Santa Marta. Quedarà tallat el trànsit i només podran accedir a veïns i veïnes als aparcaments que tinguin en aquests carrers. Aquesta és l'actualització informativa pel que respecta a mobilitat que ens faciliten els companys de l'àrea de l'Ajuntament. I pel que respecta al que tindrem al llarg d'aquesta segona hora del programa, de seguida parlarem amb Protecció Civil sobre la seva visita el divendres de la setmana passada al CECAT, al Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat. I també després parlarem del dispositiu que han engegat, un dispositiu reactiu per aquest mes de maig. Els caps de setmana s'està fent un seguiment, s'ha destinat un petit equip de control i prevenció d'ofegaments, principalment a les platges de Castelldefels. Parlarem amb Protecció Civil també sobre aquest dispositiu que s'encetava el cap de setmana passat, aquest pròxim cap de setmana serà el segon del dispositiu que estigui en marxa i el tindrem fins a finals del mes de maig. Ens queden 3 caps de setmana amb aquest dispositiu en marxa i després ja l'1 de juny és quan començarà efectivament la temporada d'estiu de platges i començarà el servei com a tal, el dispositiu ja complet de prevenció i salvament per part de Protecció Civil de Castelldefels. I a 9:45 del matí tindrem la secció del castell, parlarem de tota l'agenda que tenim al voltant del nostre element emblemàtic de la ciutat. Aquest dissabte tenim la nit dels museus. De fet, justament ara he vist que s'acaba de publicar a la web de l'Ajuntament tota la informació al respecte d'aquesta nit dels museus i com aquest dissabte 16 de maig el castell obrirà la tarda nit amb un accés totalment gratuït a partir de les 7 de la tarda i fins a la 1 de la matinada. Això sí, s'ha de fer reserva prèvia de les entrades a través d'entrepolis.com. Després parlarem a l'Albert Fernández de l'àrea de coordinació d'activitats que ens porta aquesta agenda del castell i a veure què ens diu de com estan les entrades, perquè ahir ja sabíem que estaven gairebé esgotades. Amb això ja tindrem feta aquesta segona hora del programa. Us recordem que a la primera ja hem fet també un repàs dels principals titulars de la jornada. Aquesta novetat que la setmana vinent tindrem una gran trobada, una trobada, un summit que convertirà la ciutat en epicentre de la gastronomia mundial. Això serà del 18 al 21 de maig de Food Capital Summit a arribar a terra a Castelldefels. Dins d'aquest summit, el dimarts, tindrem un show cooking per part del xef de renom internacional, el xef català Ferran Adrià, que a més descobrirà una nova estrella al Passeig de les Estrelles en el seu honor. Això serà a les 12 del migdia de dimarts. Que, òbviament, ens aproparem des de Ràdio Castelldefels per informar-vos sobre aquest acte. Hem parlat també dels 44 anys de una entitat i unes jornades. Estem parlant de l'aniversari de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, que des d'avui fins al diumenge celebra tot un seguit d'accions que commemoren i i per gaudir d'aquest aniversari, important aniversari, 44 anys, i també 44 anys de les jornades de la gent gran que estan omplint la ciutat d'activitats, convivència i participació activa. No sé jo vosaltres, però jo aquests dies ja he anat veient gent gran que, és que a més precisament em vaig trobar amb una persona que sortia del Centre Cívic Frederic Mompou, una dona que em va encantar el seu look, anava amb una faldilla verda així llarga i em comentava que s'havia posat d'acord amb unes amigues per anar també amb un toc divertit a gaudir d'aquestes jornades de la gent gran. Així que molta participació, moltes ganes, molta il·lusió de gaudir d'aquests dies específics on les protagonistes són la gent gran de la nostra ciutat i els protagonistes ho seran fins al diumenge 24 de maig. I hem parlat també dels tercers Jocs Olímpics Escolars. En aquest sentit, hem fet una entrevista just abans d'acabar la primera hora del programa perquè avui es disputen les primeres activitats al Canal Olímpic. Començaran en uns 20 minuts, arribaran els infants, 275 alumnes de sisè de primària que estaran participant a activitats com són el dodgeball. Bàsicament és com el coneixíem, el balón prisionero. M'ha dit un altre nom també, ara no recordo, ja diferents noms per conèixer aquest esport i també ha estat curiós perquè em deia que ha fet una adaptació al tècnic Aleix Terré, on comentava que al final era un dodgeball by Aleix. També faran zumba i faran big sap, una mica com un paddle surf multitudinari amb participació de diversos infants a la mateixa... No trobo la paraula de com es diu això del paddle surf, la taula aquesta que fan servir. Doncs tot això ho hem comentat a la primera hora i ara ens toca passar a parlar de protecció civil. Vinga, quedeu-vos amb nosaltres perquè ja sabeu que aquí al Desperta sempre tenim tota la informació que necessiteu conèixer de l'actualitat informativa i de l'agenda dels actes que us heu d'apuntar amb ganes de participar-hi aquí a Castelldefels.
0: Castelldefels Desperta.
1: Per parlar-nos de la feina que hi ha darrere de la gestió d'emergències a la ciutat, ens acompanya ara per telèfon Javier Delgado, tècnic de Protecció Civil de Castelldefels. Javier, bon dia, benvingut.
2: Bon dia.
1: Doncs, Javier, situa'ns una mica. Què és exactament el CECAT, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya? Quina funció té dins del sistema d'emergències?
2: Bueno, pues el CECAP és el Centre d'Emergències de Catalunya i és el celler de la coordinació en cas d'emergència a nivell autonòmic. És un centre pràcticament de coordinació, és un centre de trucades i tenen a disposició tota una sèrie d'eines informàtiques per fer el seguiment i l'actuació en qualsevol emergència.
1: I quins van ser els principals objectius d'aquesta visita per part de Protecció Civil i de la Policia Local de Castelldefels?
2: Bueno, en concret, aquesta visita obeix a la nostra implantació del Duprocin. O sigui, nosaltres estem reforçant la preparació de Castelldefels davant emergències en un model més modern i coordinat. Dintre d'aquest nou model estarà la revisió, bueno, la revisió no, que és un nou pla en format únic, Duprocin, que és el nou PAC, intriga i adapta tots els riscos actuals a Castelldefels. Dintre d'aquest procés, aquest pla està en aquest moment a la Direcció General de Protecció Civil per a revisar-lo abans de la seva homologació. Nosaltres ja hem iniciat aquesta implantació i aquesta visita obeeix a la implantació d'aquest pla.
1: I com es traduiria això en el dia a dia? Ja ens pots avançar una mica de quins canvis són els que es poden produir en la gestió de les emergències a Castelldefels?
2: Bueno, lo que intentem, o sigui, aquest pla lo que millorarà és la coordinació real per a aquesta visita al centre de coordinació, treballar en xarxa entre les administracions en una resposta més eficient i alineada. A la visita van participar tots els actors en clau de l'emergència, com és la direcció del pla, que l'ostenta l'alcalde. Va assistir el regidor de Protecció Civil, que en el qual delega certes funcions l'alcalde, i sobretot va assistir també el component més precís, més important de lo que és el CECOPAL, que és el Centre de Coordinació Municipal. Aquest centre podríem dir que és una imatge de lo que és el CECAT a nivell autonòmic. En aquest centre se reúne el Comitè d'Emergència i el Gabinet d'Informació. Hi van assistir membres de comandament de policia local que s'integren dintre del CECOPAL, i va assistir també la direcció del Gabinet d'Informació, que la informació és molt important dintre del cas d'emergències. I sobretot el que tenim nosaltres, la intenció que tenim és poder anticipar dintre del que és la predicció i la predicció per una resposta a temps real en cas d'emergències.
1: Com va ser la visita? Què és el que vau poder veure d'aquesta gestió d'emergències reals des del CECAT?
2: Bueno, la visita ja t'he descrit una miqueta els actors principals municipals que van acudir. Nos van rebre la Montse Font, que és la cap del Servei d'Emergències, i la subdirectora d'Emergències i Protecció Civil, la Imma Soler. Dintre d'això es va fer una petita presentació de com funciona el CK, quins són els objectius, i en aquesta visita nosaltres vam poder expressar nostres inquietuds, nostres dubtes, les línies de col·laboració, i després vam fer una visita in situ a tots els llocs de feina que té el CK. Tenen una sèrie de posicions, el CECAT està obert les 24 hores, i hi ha dos tècnics, dos operadors i un tècnic de protecció civil que actua com cap i està les 24 hores. Aquest centre, quan hi ha una emergència, el que fa és supervisar en continu qualsevol incidència i gestionar les comunicacions que rebren a través del 112, i si hi ha alguna alerta, algun pas a un estat d'emergència, aquest centre és dinàmic, i el que acudeixen a aquest centre són els diferents grups d'actuació i operadors que intervenen en l'emergència, com pot ser el SEN, com pot ser Mossos d'Esquadra i com pot ser bombers.
1: I quan pensem en Castelldefels, la nostra ciutat té característiques molt particulars. Tenim platja, tenim gran afluència de persones a l'estiu, tenim zona forestal. Quins són els principals riscos que es treballen des de Protecció Civil?
2: Nosaltres treballem tot el Duprofin, que aquest és el nou plan que estem abordant, que ja està en procés d'homologació. Té una primera part que és un anàlisi dels riscos. Nosaltres, com a Castelldefels, en concret, analitzem tots els riscos, i d'aquests mirem quines tenen afectades d'una manera preponderant. És a dir, que tenim l'obligació de desenvolupar tota una planificació expressa per aquest risc. Nosaltres tenim un pla que és tot terreny, que se llama un pla territorial, que aquest, com que les emergències poden sortir de qualsevol faceta, a tenir un pla que és tot terreny, per qualsevol risc, per qualsevol coseta que això té una valoració de risc, nosaltres podem activar aquest pla. I després tenir uns riscos específics, que són els riscos específics que ens afecten com a municipi a Castelldefels, que, com bé has dit, estan afectats pel risc d'incendis forestals. També està afectat pel risc de nevades, aunque molta gent no crec que estiguin afectats pel risc de nevada. Estan afectats pel risc d'inundació, estan afectats pel risc de vent, de ventades, estan afectats pel risc aeronàutic també, per la caiguda d'algun aeronau. Estan afectats pel risc de pandèmia, estan afectats pel risc sísmics. Bueno, tota la vessant de risc que ens afecta. En concret, els principals són aquests.
1: Estava pensant ara que precisament quan pensem en protecció civil, doncs pensem en temporals, en un incendi, però de tot això que ens explicaves ara, de tots aquests riscos, que de diversos dels que mencionaves potser ni ens ho havíem plantejat, quina és la feina preventiva que feu vosaltres durant tot l'any?
2: Bueno, una de les parts és la planificació. El demand és estudiar aquests riscos i organitzar una resposta coordinada i alineada en cas de que això es manifeste. I això és la part de, podríem dir, la part de planificació. Després tenim també una part que és de la... Hi ha riscos que es poden monitoritzar, és a dir, ens podem adelantar i preparar aquesta resposta abans, com pot ser tot el risc meteorològic, fent un seguiment de totes les situacions meteorològiques que ens puguin afectar i que es puguin adreçar a una situació de risc, con la qual nosaltres tenim capacitat d'adelantar-nos, de preveure aquest risc. I després també hem fet tota una vessant de formació i difusió d'aquest risc i de comunicació a la població de quines són les obligacions i deures dels ciutadans davant aquest risc.
1: Justament d'això que menciones ara, Javier, en casos d'emergència, quin és el paper que juguem la ciutadania? I aquí a Castelldefels, concretament, des de Protecció Civil, veieu que estem preparats, preparades? Encara ens falta cultura d'autoprotecció? Com valoraríeu la situació aquí a la nostra ciutat?
2: Bueno, hem millorat molt en aquest aspecte. Suposo tot per la sèrie d'episodis que he tingut de risc, les desgràcies que han hagut en el tema d'inundacions, la gent està més conscienciada, la pandèmia també, i llavors sí que hi ha una inquietud en la vessant de la protecció civil, l'autoprotecció. I nosaltres estem treballant conjuntament amb la ciutadania per fer aquesta cultura de l'autoprotecció, perquè sàpiguen ells tenen una sèrie de deures i una sèrie d'obligacions i de drets. Fer compatible això és una missió de protecció civil i, en concret, doncs, les peticions que tenim de col·legis en quant a l'elaboració de plans d'autoprotecció, d'establiments de pública concurrència,

0: es marquin una miqueta, podríem dir, algunes contribucions o aspectes a afegir a aquesta planificació. Després passarem a l'aprovació per ple municipal i a la seva enviada una altra vegada a la Junta General de Protecció Civil per a la seva homologació. Però bueno, aquest és un aspecte formal, nosaltres ja estem treballant en que, aquest aspecte, en que formalment, des del punt de vista jurídic, encara no està acabada la tramitació administrativa, nosaltres ja hem posat mà a l'obra i estem implementant tot el recull de planificació que aquest pla té.
1: Perfecte. Javier Delgado, tècnic de Protecció Civil a Castelldefels, gràcies per acompanyar-nos avui a Ràdio Castelldefels, en concret aquí al matinal Castelldefels Desperta, i per explicar-nos aquesta visita, aquesta feina de coordinació i prevenció tan important per a la seguretat de la ciutat.
0: Moltes gràcies a vosaltres, que com gabinet d'informació també sou membres d'aquest FECOPAL i d'aquest Pla de Protecció Civil.
1: Correcte. Doncs gràcies, Javier, i que tinguis molt bon dia.
0: A vosaltres. Adéu, adéu.
2: Castelldefels Desperta.

0: I no canviem de tema perquè seguim parlant de protecció civil. De l'Ajuntament han posat en marxa un dispositiu especial de seguretat i salvament a les platges durant aquests caps de setmana de maig per reforçar la resposta davant emergències. Aquest dispositiu començava el passat cap de setmana i ara doncs ja arriba el moment també de que es posi de nou en marxa aquest dissabte 16 i diumenge 17 de maig. La mesura respon a l'increment d'afluència de banyistes abans de l'inici oficial de la temporada d'estiu. Recordem que aquesta temporada començarà l'1 de juny. En aquell moment ja sí que començarà el que és el dispositiu complet de protecció civil amb motiu de la temporada d'estiu i l'increment de l'afluència a les nostres platges. Ara mateix el que està succeint els darrers anys, el que podíem parlar també, en aquest cas parlàvem amb el tècnic de Protecció Civil, Joan Álvarez, ens explicava que aquesta nova mesura arribava perquè els darrers anys s'ha incrementat també l'afluència de banyistes abans de l'inici oficial de la temporada d'estiu, afavorit per la millora de les condicions meteorològiques, i amb aquest tipus d'iniciativa, un nou dispositiu que s'engega de manera com a prova pilot enguany, es busca prevenir riscos com els ofegaments. Escoltem ara a Joan Álvarez, tècnic de Protecció Civil, que ens explica la situació i les mesures que s'han pres.
1: Aquest dispositiu respon una mica a la necessitat de la tendència dels darrers anys, per la qual cosa s'avança una mica aquesta temporada de platges, i això suposa un risc. Al final, les platges, més gent a les platges implica situacions de risc com poden ser principalment els ofegaments, no? I el que hem fet des d'aquí, des de l'Ajuntament, des de Protecció Civil, hem volgut fer un dispositiu reactiu de cara a aquest mes, els caps de setmana, que són els dies de més afluència, no?, a les platges. I el que hem fet és, durant aquests caps de setmana, aquest dispositiu reactiu, que és una mica limitat, que constaria de 4 socorristes, una moto aquàtica i un quad per fer front a possibles situacions d'emergència que es puguin donar.
0: L'equip està operatiu durant 6 hores, els dissabtes i diumenges, de 12 del migdia fins a les 6 de la tarda, i estan ubicats al Centre de Coordinació de l'Espai del Mar. Per actuar únicament en cas d'emergència, escoltem de nou a Joan Álvarez, tècnic de Protecció Civil, que ens explica el tipus de dispositiu que tenim davant.
1: Cal destacar una cosa, que és... És un dispositiu limitat, reactiu. En cap cas es pot considerar que les platges de Castelldefels durant aquest mes estiguin vigilades.

0: No obstant això, és un pas endavant de cara a millorar la seguretat i de cara a possibles emergències que es puguin donar a la platja. Per tant, aquest petit equip estarà coordinat principalment des de l'espai del mar i més enllà de no es faran més tant tasques de vigilar possibles situacions de risc, sinó seran de cara a possibles reaccions front a avisos d'emergència.
1: Des del Servei Municipal de Protecció Civil de l'Ajuntament ens destacaven que no podem considerar en cap cas aquest servei de salvament i socorrisme un dispositiu reactiu limitat els caps de setmana de maig i en un horari també molt concret, doncs no es pot considerar en cap cas un servei complet i en funcionament, ja que resulta insuficient per cobrir la vigilància continuada de les platges o per generar una percepció de seguretat comparable a la de l'operatiu de temporada, aquest operatiu que començarà l'1 de juny. Per aquest motiu, les platges, des de Protecció Civil, ens avisen que no es consideren vigilades durant aquest mes de maig i es fa una crida a la responsabilitat individual de totes les persones usuàries. Amb aquest dispositiu, el que es vol és donar resposta a aquest increment de l'afluència de banyistes i intentar reforçar la resposta davant d'emergències, però, això sí, sempre les persones que ens apropem a la platja aquest mes de maig, abans de l'inici oficial de la temporada, ho hem de fer amb cap, amb responsabilitat i seguint aquests consells i recomanacions que ens fan des de l'àrea de Protecció Civil.
0: Consultar i conèixer la situació meteorològica, per suposat. Ja, de fet, l'activitat d'anar a la platja molt difícilment la gent anirà a la platja, no?, si fa mal temps, però bueno, sobretot també mirar l'estat del mar i fer cas a les indicacions que pugui a veure o a les restriccions, no? Ser conscients de que al final la seguretat comença per un mateix i no podem dependre de que, independentment de que la platja estigués vigilada, no?, de que ens vinguin a salvar. Per tant, el que tenen que fer incidències en això, en aquesta responsabilitat individual, que l'Ajuntament està per millorar la seguretat, per suposat, però la seguretat comença per un mateix.
1: Una mesura preventiva, un pas endavant, una prova pilot que estàvem comentant, enguany és el primer any, parlàvem també amb Protecció Civil, que una vegada que acabi el mes de maig faran una valoració d'aquest nou dispositiu per veure si es mantindrà en el temps i ja queda també com una mesura que es vagi repetint els mesos de maig. És un pas endavant en la millora de la seguretat i la gestió preventiva del nostre litoral, ja que permet disposar de recursos professionals ja desplegats sobre el terreny en aquestes dates on s'està incrementant cada vegada més l'afluència i d'aquesta manera es redueix el temps també de resposta en situacions crítiques. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament reafirma el seu compromís amb la seguretat, la prevenció de riscos i una millora contínua dels serveis a les nostres platges, avançant progressivament cap a una gestió més adaptada als nous hàbits del litoral.
2: Castelldefels Desperta.

0: Castelldefels Desperta.
1: A punt de sal. Espai ofert pel Servei Local de Català.
2: Estic tipa dels incívics.
3: Per què? Què t'ha passat?
2: Doncs mira, al tren hi havia un noi assegut al meu costat ben aixarrancat i jo gairebé no hi cabia.
3: Ostres, això fa molta ràbia.
1: En català, l'acció que fa un home de separar molt les cames quan seu, especialment quan ho fa en un seient d'un transport públic, s'anomena aixarrancament masculí. Per exemple, al transport públic no t'aixarranquis, sigues cívic. A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
0: Castelldefels Desperta.

0: Bueno, vinga, va, t'ho compro, Gerard. El tècnic de so ens ha fet ara un nou canvi en aquesta música que ens presenta la secció del Castell en Agenda. Bon dia, Albert.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Comencem. Bueno, poso en antecedents, perquè clar, jo ho dic així, perquè venim fent aquesta secció ara fa unes setmanes i abans teníem, ens posava una música que era així com de Frankenstein, Dràcula...
1: Diferent,
0: no sé.
1: Era diferent, era diferent.
0: I avui m'agrada aquesta base de música èpica i, bueno, li han posat el llop. Vinga, va, lo compramos, no? Jo crec
1: sí,
0: que ja...
1: Sí, clar, a comparació de l'altre, sí, clar.
0: Molt bé. Com estàs, Albert? Que ens molt portes a avui? Que parlarem del castell?
1: Doncs mira, podem fer una miqueta de resum de la setmana passada, que vam tindre visites guiades que van anar molt bé. Van començar també amb l'Oci Nocturn, que van fer una activitat per a joves i també va estar molt bé, un primer contacte amb un escape room. Molt aquesta bé. Setmana, ja enllaçant amb el que fem aquesta setmana, tornem a repetir, tenim un altre cop una altra moguda. Comentar que l'aforament són 50 persones, que la setmana passada es va quedar allà com...
0: És veritat,
1: quantes
0: no,
1: persones són?
0: No ho sé.
1: Tenim un aforament de 50 persones, és una activitat que es fa als jardins dels castells, que es fan dos passes, un de 10:45 i un altre a 11:45.
0: I saps de la setmana passada quants joves es van apuntar a l'escape room o ja ho comentem amb...
1: Poquets. Nosaltres sí, volíem, foro completo, no podeu passar, tal. No va ser el cas. No,
0: bueno, és que era la primera vegada,
1: sí,
0: no?
1: Sí, jo suposo que a mesura que vagin passant les setmanes doncs ja anirà molta més gent.
0: I saps una mica la temàtica d'aquest escape room? Com no, es fa? Doncs ja preguntarem.
1: No, però...
0: Haurem de parlar amb joventut.
1: Indaguemos.
0: Exacte, apuntadíssim.
1: Indaguemos.
0: Molt bé, doncs tenim de nou aquest divendres l'escape room.
1: Tenim
0: això
1: escape
0: ens
1: room,
0: arriba
1: exacte.
0: A la nit una altra moguda, per tant és a les 10 de la nit l'activitat?
1: Comença així, a dos quarts.
0: Vale.
1: Això jo sempre us recomano, eh? Entres a la web de l'Ajuntament, inicio, actualitat, agenda, busques l'opció de la nit una altra moguda i et deriva directament a l'Entràpolis, saques tus entrades i a passar-lo bien.
0: Exacte, perquè s'ha de fer la reserva prèvia.
1: Correcte,
0: òbviament,
1: sempre.
0: Òbviament, per la bona organització de l'activitat.
1: Correcte, exacte, per poder donar un bon servei.
0: Molt bé.
1: I parlant d'això, enllaçant amb això, resulta que tenim aquest dissabte la nit als museus de 7 a 1. I hi ha molta gent, perquè això sí que podem dir, que s'han exhaurit les entrades. Hi ha molta gent que ha entrat mitjançant l'enllaç a l'Entràpolis, patatim patatant, i tenim el castell ple.
0: Molt bé. I què es pot visitar amb aquesta entrada gratuïta aquest dissabte?
1: Visitarem tot el castell, però mencionar que, clar, tenim un centre d'interpretació de la pirateria i de la història de Castelldefels. Aleshores, clar, el més maco, no, és enllaçar no només la visita perquè sí al castell, que és molt maco, sinó també amb aquest museu que tenim dintre del castell.
0: I això de la participació a la nit dels museus, és la primera vegada que es fa o ja es venia fent també en altres anys?
1: Jo crec
0: anys?
1: Que sí.
0: La primera vegada?
1: Jo crec que,
0: jo sí, a mi tampoc em sona que haguessin participat abans en el marc d'aquest Dia Internacional dels Museus, que es celebra el dilluns 18 de maig i que a Catalunya la celebració, ja des de fa molt temps, és que la nit prèvia, la nit de dissabte, es faci aquesta nit dels museus. Jo algunes vegades he anat a Barcelona i jo crec que sí que és la primera vegada que em trobo amb una opció aquí a Castelldefels,
1: sí.
0: Així que no m'estranya que hagueu aconseguit ja el sold out.
1: Sí,
0: quantes
1: sí.
0: entrades teníeu? Tens el número?
1: El
0: de
1: número
0: quantes
1: total,
0: doncs
1: no, però jo t'ho dic.
0: Doncs ja ho descobrirem també. La setmana vinent, quan es facis la valoració, no? Ens portes
1: exacte.
0: I ens dius, mira, tantes persones van venir.
1: Sí, perquè sí que de vegades també passa, no? Que a mi ja em passa a mi, doncs a tothom li passa, no? Cada vegada agafes l'entrada i, oi, que se m'ha puesto mal o el que no he pogut
0: també.
1: Que tal. Aleshores, d'avaluar una miqueta el que jo pugui dir a foro completo. Mm-hmm. O sigui que de la setmana que ve portem l'aforament al detall.
0: Perfecte. Doncs per ara, malauradament, si encara no ho sabíeu assabentat que teníem aquesta nit dels museus amb entrada gratuïta, entrada oberta de 7 fins la 1 de la
1: correcte.
0: Matinada, m'has dit?
1: Correcte.
0: Fins la 1. Doncs, malauradament, ja no podeu fer la reserva perquè s'han esgotat i la setmana vinent el que farem és valorar a veure com ha anat aquesta nit dels museus. Òbviament, teniu el vostre Instagram del castell on podrem fer un seguiment de ben
1: sempre.
0: Segur, aquesta cobertura durant la nit.
1: Sempre. Sempre,
0: molt
1: sempre.
0: Bé, Albert. I a part d'això, m'estaves comentant, abans de començar la secció, que aquest cap de setmana al castell tenim la Romeria del Castillo.
1: Sí, el Rocío. El Rocío. Tenim el castell ple últimament d'activitats i Casa Andalucía de Castelldefels, amb la col·laboració del Departament de Cultura, organitzant aquest esdeveniment. Per fer una miqueta de resum, tenim el dissabte a les 8 de la tarda Festival Flamenco. Val? Hi haurà quadros de baile de l'entitat, Casa Andalucía de Gavà, un pedacito de flamenco també, i ho presentarà tot Sonia Lozano. I el diumenge hi ha una pujada des de l'església de Santa Maria fins al castell amb el pas de la Virgen del Rocío. Després, a continuació, doncs, a la una faran missa rociera a càrrec del mossèn Juan Antonio Vargas, amb la col·laboració també de l'Hermandat del Cristo de la Paz i el Coro Blanca Paloma de Castelldefels. I, patapam, cocido gratuito.
0: Mira, estava aguantant-me al riure, sí? Perquè estava veient aquí, tinc aquí al costat el cartell, no?, amb tota la programació, i posa, seguidament, cocido gratuit.
1: Sí?
0: No s'accepten tàpers. Molt bé.
1: Bueno, jo crec que pot estar molt interessant.
0: Sí, sí, estarà molt bé. Estic recordant que de Casa Andalucía van venir també, no fa molt, aquí a Ràdio Castelldefels, van parlar amb la companya Ana López per a altres actes que estaven organitzant, i dins de les celebracions que estaven fent del Dia d'Andalucía van fer també un cocido, i ens ho destacava especialment la presidenta directora de Casa Andalucía, i ens deia que el cocido sempre és un èxit. Però, bueno, és que els dinars en general, i aquest cap de setmana tenim molts dinars, Albert, perquè tenim, això és el diumenge, el castell, el cocido gratuït. Després, el dissabte tenim la Festa de la Primavera del Centre Cívic Vistalegre, i l'Associació Veïnal Vistalegre oferirà una paella també popular. S'han de reservar també els tíquets prèviament, eh? Em deia la companya Neus Fernández del Centre Cívic que té un cost, t'inclou la paella i la beguda, i aquesta paella és l'arròs de Castelldefels. Ojito al dato, eh? Ojito al dato.
1: Està
0: molt bo. La setmana vinent tindrem també el Food Capital Summit.
1: Correcte.
0: També ho segueixes tot, Albert? Jo et veig
1: sí,
0: molt al dia.
1: Sí, tenim en aquest cas d'un dels dies és el castell.
0: Però com no m'ho has dit això encara?
1: Bueno, és la setmana que ve. Clar, no volia fer spoiler. Com és això? Espera, que ho tinc apuntat aquí.
0: El cliffhanger.
1: Cliffhanger.
0: El cliffhanger. M'encanten els cliffhangers. Una altra vegada, ostres, sempre em passa igual. Ho dic i penso, he de buscar com es diu en català.
1: Mira, doncs si ho haguessis buscat, podríem parlar que es tradueix es tradueix com a final amb suspens. O final suspès.
0: Final amb punts suspensius.
1: Exacte, doncs, això, tota l'atenció en l'aire.
0: Exacte, exacte. Vale, molt bé. Gràcies, Albert. Gràcies. I amb aquest comentari de si ho haguessis buscat...
1: Com ho he hecho yo.
0: molt bé. La fuetada aquí, directa. D'acord, doncs em sembla que amb això també comentàvem, com sempre, al llarg del cap de setmana, doncs al castell teniu les visites habituals, les reserves que es poden fer a Trampolis també.
1: Sí, sempre recomano, o recomanaré de buscar el tema de les entrades per a Antràpolis, perquè per tal de poder donar un bon servei, no? Controlem molt l'accés i tal, i no sempre es poden tindre, o no sempre hi ha entrades pel dia que el típic, no? Vols fer alguna cosa així esporàdica i, pues subo. Podria ser que si no haguessis tret entrada anticipada, podria ser que no hi hagués entrades, perquè està molt sol·licitat.
0: Mm-hmm. Bueno, però això bueno, és com quan organitzes qualsevol excursió, que sempre has d'estar pendent, perquè bueno, són moltes persones les que podem anar, volem visitar X element, no? En aquest cas el castell, i és normal que s'hagi d'organitzar amb aquestes visites amb horaris definits i amb aquesta entrada prèvia i ja està.
1: Exacte.
0: Molt bé, Albert, i amb això arribem a la part final de la secció, on ens parles de curiositats històriques del castell. Avui què ens portes? La setmana passada ens mencionaves algunes cosetes. Vinga, què tens avui preparat?
1: Rotllo. Doncs mira, el castell de Castelldefels, o castell de Fels, és declarat bé cultural d'interès nacional. Avui és una informació. S'alça a una alçada de 60 metres sobre el nivell del mar i damunt de la població a la qual ha donat el nom. Això també parlarem un altre dia. Es troba a l'extrem d'una petita serralada orientada de sud-oest a nord-oest i paral·lela a la línia de costa. I per què dic tot això, tot aquest rotllo? Doncs mira, durant els segles XVI i XVII, les costes del Baix Llobregat eren territori de caça per als pirates barbarescos del nord d'Àfrica. Mm-hmm. Aleshores, la por era tan real que el castell es va reformar profundament el 1550 per resistir l'artilleria. Això molta gent no ho sabrà, però a Castelldefels hi ha 12 torres de defensa repartides per la ciutat. Quan s'alliberava una espelma pirata a l'horitzó, s'encenien focs on es feien senyals de fum d'aquestes torres perquè els pagesos correguessin a refugiar-se darrere dels murs del castell. Mm-hmm. I retomant una miqueta tot el que hem parlat avui, és un dels motius pel qual avui en dia al castell tenim el Centre d'Interpretació de la Pirateria.
0: Exacte. Jo això sí, t'estava escoltant i estava pensant, jo he vist massa pel·lícules de por perquè quan has dit que era la temporada de caça dels pirates, jo he pensat que venen a caçar humans.
1: Van a venir. Bueno, fallan les seves cosetes, també lo entiendo. Jo lo respeto bueno. Todo últimamente, respeto que vinieran a matar a la gente y a hacer sus negocios y tal, ¿no? Pero bueno, així com ells feien això, doncs nosaltres ens protegíem.
0: I tant. Clar, és que no ens queda alguna altra opció, eh?
1: Sí, tal qual.
0: molt bé. Doncs amb aquesta dades històriques, doncs ja ens acomiadem fins al dijous de la setmana vinent, de 9 a 2 quarts de 10 del matí. Et tindrem aquí com a convidat perquè ens portis el resum de tot això que hem presentat per aquest cap de setmana, una valoració i tot allò que està per arribar el pròxim cap de setmana. Perquè, a més, ara fa dies que no parlem, ara et llançaré una altra bomba, que potser...
1: Ostres,
0: però fa dies que no parlem d'aquestes activitats també que teníeu, que són noves d'enguany, una que era un escape room també, o que tenen com una que era familiar i una altra oberta en general, no? Això quan,
1: sí.
0: Quan ho feu? Perquè ara no ho hem comentat.
1: Bueno, anem... Que no m'escucha nadie, eh?
0: Ah.
1: Anem alternant totes les opcions que puguem oferir al castell.
0: Mm-hmm.
1: Vale? Tenim, en aquest cas, una activitat que és més per adults i una activitat que és més per famílies que anem fent els dissabtes.
0: Vale, molt bé. Això, com sempre, a la web de l'Ajuntament, a l'agenda, i com diem, al vostre Instagram, que sempre publiqueu tot el
1: tot
0: que teniu al cap de setmana.
1: Saber,
0: aquí ho trobaran, tota la informació. Perfecte. Doncs ara ja sí, deixo que ja marxis, Albert. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta
1: sempre secció
0: amb tota la informació del castell i ens tornem a veure el dijous de la setmana vinent.
1: Molt bé.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu.

0: arribem al final d'aquest Castelldefels Desperta de dijous. Abans d'acomiadar-nos, estic ara amb l'Anna López. Bon dia, Anna.
1: Bon dia, Estefania.
0: Què tal? Què ens portes avui al magazín? Així som.
1: Doncs mira, sabrem els continguts de tots els programes que arriben avui. L'Urri de Muerto, que com sempre arriba en directe cada dijous a les 8 del vespre. I després a 9:15, els continguts del Club dels Experts, aquest programa que coordina la Misha i que va sobre literatura. Avui, com cada dijous, torna en el CFP de Tertúlia Política Castelldefels Coffee per al PSC i en aquest cas ens acompanyarà el regidor Luis Español. I després tindrem dues entrevistes relacionades amb la salut. Una càrrec del doctor Domingo Bleda, forma part del Departament de Medicina Interna de l'Hospital de Viladecans, que parlarà de l'insuficiència cardíaca. I també parlarem amb metges que ens queden més a prop, del Casap Cambó, el Víctor Silvestre i la Vanessa Díaz, de l'eutanàsia de la mort digna. I també parlarem d'un tema d'actualitat o víric, podríem dir, el hantavirus, aquest virus que es va propagar en un creuer i després hem sabut d'un altre virus que també es va propagar en un altre creuer, diferent. Vaja, el cas és que el Víctor Silvestre, un dels metges que serà amb nosaltres, especialista també en medicina tropical, és el metge que fa les entrevistes quan algú decideix viatjar fora d'Espanya, doncs l'informa sobre les vacunes que cal prendre segons el país de destinació, i serà interessant. La unitat mòbil ens portarà també un comerç local i el canal olímpic, on s'estan desenvolupant els Jocs Olímpics Escolars, i l'Òscar Herrero, que és tècnic de mobilitat, ens parlaran de les afectacions a causa d'obres o afectacions que han deixat de ser afectacions perquè ja s'ha restablit el trànsit.
0: Sí, ja hem informat a primera hora aquí al Desperta de les novetats de mobilitat. De seguida faré un repàs també abans de tancar aquest programa i després doncs, ja l'Òscar Herrero t'acabarà de portar tots els detalls de les obres que estan en marxa a la ciutat. Perfecte, Anna, això ho tenim en marxa a partir de les 10 fins la 1 del migdia amb la teva companyia, el magazín Així Som.
1: Exactament, fins ara.
0: Doncs fins ara, Anna, moltes gràcies, bon dia.
1: A tu, bon dia.

0: Castelldefels Desperta.
1: Efectivament, acabem de publicar al nostre Instagram de Ràdio Castelldefels una història amb tota la informació sobre les novetats en l'àmbit de mobilitat. Des de les 9, que ha quedat obert el sentit, que encara estava tancat a Manuel Girona entre Can Roca i Pietat, això amb motiu de les obres de canalització d'aigües de Barcelona, unes obres que s'estan desenvolupant en diferents fases. Aquesta ja ha quedat finalitzada, està restablert el trànsit a Manuel Girona entre Can Roca i Pietat. També no normalitzat el recorregut de la línia urbana CF1 per aquesta zona, tornen a estar operatives les dues parades que estaven afectades. I seguim amb aquestes obres de canalització perquè el que sí que continua tancat és el carrer Doctor Trueta a Can Roca i, a més, comencen les afectacions una nova fase ara al carrer Rafael Casanova entre Pietat i Santa Marta. Aquesta zona queda tallada al trànsit i només podran accedir al veïnat als aparcaments. Aquesta informació us l'hem ofert en directe a les 9 del matí, quan ja ens actualitzaven des de l'àrea de mobilitat. Teniu també la story al nostre Instagram, així que us animem a seguir-nos per estar assabentats de tot allò que cal conèixer, amb tota l'actualitat informativa i de serveis bàsics a la nostra ciutat, a Castelldefels. Amb aquest darrer apunt, ens queden només 2 minuts per davant d'aquest Castelldefels Desperta de dijous. Ens hem de començar a acomiadar fent un petit balanç general de tot el que hem abordat aquí en aquesta emissió d'avui. Hem començat la primera hora, com fem ara des d'aquest dilluns, amb aquesta novetat, aquesta crònica del Servei Català de Trànsit. Ens comparteixen quin és l'estat en aquell moment de les carreteres de sortida i accés a Castelldefels, les principals vies de direcció Barcelona i direcció Sud també. Hem fet aquesta crònica i a continuació, a la primera hora, a part de tot el repàs de l'actualitat informativa, amb la mirada als titulars, també escoltant fragments de les entrevistes que anem fent al llarg d'aquests dies a Ràdio Castelldefels amb les veus protagonistes de les diferents novetats del context informatiu. Doncs després ha estat el torn de fer una unitat mòbil, ens hem desplaçat al Canal Olímpic, hem parlat amb el tècnic de l'àrea de Jocs Escolars de Castelldefels, Aleix Terreó, uns minuts abans que comencés la jornada, la primera jornada dels tercers Jocs Olímpics Escolars de Castelldefels. Recordem que el dilluns a la tarda el Saló de Plens quedaven inaugurats oficialment aquests jocs. El dimarts vam fer un repàs a aquest acte, vam escoltar les paraules de Nico Cerpa, de la regidora d'Esports, també Paquita Cruz, i com s'havia desenvolupat aquest acte amb la lectura del jurament olímpic per part de 4 alumnes de diferents centres educatius de la ciutat. I avui ja era el torn de posar en pràctica tots aquests valors que ens comparteixen els 275 alumnes que participen avui a aquesta jornada al Canal Olímpic. I a més, hem continuat la segona hora parlant amb Protecció Civil, per una banda amb una entrevista i per altra recuperant també alguns fragments d'una altra entrevista amb un altre dels tècnics d'aquesta àrea. Hem parlat de la visita que feien la setmana passada al Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat i hem parlat del dispositiu reactiu de seguiment de Protecció Civil a les platges aquests caps de setmana del mes de maig, fet la secció del castell i amb això hem arribat al final del dia d'avui. Gràcies, bon dia!
0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
2: Bon dia, són les 10. L'1 de juny se suprimirà la reducció de l'IVA de l'electricitat i el gas. En el cas dels carburants, es mantindrà almenys fins al 30 de juny. Segons el govern espanyol, la frenada de la inflació permet començar a desactivar les rebaixes fiscals que s'apliquen per la guerra a l'Orient Mitjà. L'increment general de preus ha estat del 3% a l'abril a Catalunya, una dècima menys que al març. Sindicats i Departament d'Ensenyament ja estan reunits per mirar d'acostar posicions enmig d'una nova tongada de vagues, avui mateix hi ha aturades a les comarques de Girona i a la Catalunya Central. L'USTEC arriba a la trobada amb dues línies vermelles imprescindibles per tancar un acord: el pla de xoc per a l'escola inclusiva i la recuperació salarial. La consellera d'Interior, Núria Parlon, apunta que la infiltració de Mossos en assemblees de professors és una pràctica que s'ha fet històricament amb altres governs. Parlon ho ha explicat a TV3, on també ha assegurat que entén el malestar del sector. Avui quedarà vist per a sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol, jutjat per la suposada ocultació de la fortuna familiar. El fill gran, Jordi Pujol Ferrusola, s'enfronta a la petició de pena més alta, 29 anys de presó. La sessió ha arrencat amb els informes finals de 7 dels empresaris processats. Xi Jinping avisa Donald Trump que la Xina i els Estats Units podrien entrar en conflicte si Washington gestiona malament la qüestió de Taiwan. Els líders s'han reunit a Pekín, Trump ha aparcat la guerra aranzelària i ha estès la mà al seu homòleg, augurant que les relacions entre Pekín i Washington seran més bones que mai. Un mort i una quarantena de ferits en un atac massiu rus aquesta matinada contra Ucraïna, segons un balanç oficial. La capital, Kiev, ha quedat molt afectada i els equips de rescat busquen més víctimes entre la runa. L'agressió russa d'ahir va motivar una protesta insòlita d'Hongria a Moscou. I problemes per aconseguir arbres, com els lledoners o els aurons. Molts vivers estan en aquesta situació per un augment de la demanda del gremi de la jardineria per reposar els exemplars morts per la sequera i donar sortida als molts projectes municipals per crear més àrees verdes. Tot a punt per a una nova edició de la tradicional Fira de Sant Isidre, Solsona, que creix amb més expositors que mai. Per segon any consecutiu tindrà l'absència destacada d'un dels grans atractius, que és la mostra de bestiar, per la crisi de la dermatosi nodular. En canvi, s'incrementa l'aposta cultural.
0: Esports. L'Espanyol supera l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 i trenca una ratxa negativa de 18 partits sense guanyar. Els blanquiblaus sumen ara 42 punts i en tenen 3 de marge sobre el descens. Aquest vespre juga el Girona, que rep la Reial Societat a Montilivi, també amb la necessitat de guanyar per sortir de les places de descens que ocupa ara mateix. Ahir el Barça va perdre per 1-0 al camp de l'Alavés i es queda sense l'opció d'arribar als 100 punts al final de la Lliga. I Florentino Pérez insta el Barça a demandar-lo arran de les seves acusacions pel cas Negreira. En una entrevista a La Sexta, el president del Madrid assegura que les relacions amb el club blaugrana estan trencades.
2: I al temps, les precipitacions de manera feble i dispersa s'aniran reactivant a les comarques de Girona. La resta del país es mantindrà l'ambient més suau. Aquesta tarda la pluja s'intensifica, especialment a l'Alt Empordà, mentre el vent s'enfortirà a Ponent i també al sud del país.
0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara els titulars destacats d'aquesta hora a la ciutat. The Food Capital Summit converteix Castelldefels en epicentre de la gastronomia mundial. La ciutat esdevé del 18 al 21 de maig anfitriona d'aquesta trobada anual de la xarxa internacional de Food Capitals. Dimarts 19 de maig tindrà lloc la inauguració de l'estrella de Ferran Adrià al Passeig de les Estrelles de la ciutat. Serà a les 12 del migdia. El renovat Parc del Xiprer serà una realitat aquest divendres. L'acte d'inauguració oficial té lloc a les 5 de la tarda. El parc pretén ser un nou pulmó per al barri de Canyars. S'han afegit 14 nous jocs infantils, entre ells un gran vaixell pirata amb tirolina, que és el nou protagonista del parc. I l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels celebra enguany 44 anys de vida amb activitats i homenatges. Comencen aquesta tarda i s'allarguen fins al diumenge 17 de maig, on l'agrupació protagonitza tot un seguit d'accions que commemoren el seu 44è aniversari. A més de balls populars o castells, inclouen una recepció institucional dels castellers a l'Ajuntament i la inauguració d'una placa commemorativa a la plaça de l'Església. Fins aquí els principals titulars d'aquesta hora al butlletí Castelldefels avui. Tornarem puntualment amb una nova actualització informativa en una hora. Fins aviat.
0: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. I get a rush. El magazín. I get a rush. De Ràdio Castelldefels.
6: Castelldefels. Així som. Castelldefels, així somos. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí y ahora comienza Castelldefels, així som. En breve escucharemos los contenidos del programa Lurrid ha muerto para hoy, que llega en directo, como siempre, como cada jueves a las 8 de la tarde, y también lo que explicará avui el Club dels Experts, aquest programa referent a la literatura que condueix la Mixa i que arribarà a 9:45. A la tertúlia política, Castelldefels Coffee Tour per al Partit dels Socialistes de Catalunya, i ens visitarà en aquest cas el regidor Luis Español. Parlem també d'insuficiència cardíaca a càrrec del doctor Domingo Bleda. El forma part del cos de medicina interna de l'Hospital de Viladecans i ofereix una xerrada precisament al voltant d'aquesta patologia. La nostra mòbil ens acostarà al comerç local i també anirà al Canal Olímpic, on s'estan desenvolupant els Jocs Esportius Olímpics amb la participació d'escolars de la ciutat. I l'Òscar Herrero, tècnic de mobilitat, ens explicarà les afectacions pel que fa a les obres, al trànsit, a la mobilitat i també les que han deixat ja d'estar, restabliment, per exemple, de la circulació al carrer Malagenora. I amb els especialistes en medicina familiar del Casap Can Bou, Víctor Silvestre i Vanessa Díaz, parlarem de l'eutanàsia i també del virus, el hantavirus. Comencem, welcome!
7: Així som! El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.

0: Ahí sí son.
1: Ahí sí son.
2: I get a rush.
0: Al magazine.
2: I get a rush.
0: De Ràdio Castelldefels.
3: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. Radiocastelldefels.org.

A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: 爱之声，
1: 爱之声，爱之声，
0: el magazín de Ràdio Castelldefels。
2: A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
3: Mariona, enhorabona. M'agrada molt com us ha quedat la botiga.
4: Oi que sí? És més gran que l'altra i la decoració és més actual.
3: Sí, a mi aquest estil de decoració m'encanta. Us va bé aquí?
4: Doncs sí. La veritat és que arran del canvi d'ubicació, les vendes han augmentat. Aquest carrer és més comercial i hi passa més gent.
2: A punt de sal. En català, l'expressió arran de vol dir com a conseqüència de. Per exemple, arran del canvi d'ubicació, les vendes han augmentat. O bé, vaig canviar de feina arran del nou horari i no arrel de. A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.
5: Castelldefels Coffee.
6: Com sempre, cada dijous al Partit dels Socialistes de Catalunya, en aquest espai, i avui ens visita Lluís Espanyol, un dels regidors del PSC a Castelldefels. Molt bon dia.
7: Hola, bon dia a tothom. Què tal, com estem,
6: Anna? Sí, molt bé, vostè?
7: Aquí estem, doncs pues mira, ja comença la calor, eh? Comença a
6: haver-hi...
7: Comença la... els dies de la temporada de platja i de muntanya, no? Perquè Castelldefels té de tot una miqueta, no? Som privilegiats en aquest sentit.
6: Doncs sí, parla de la platja, justament la platja va ser l'escenari de la presentació el cap de setmana passat, no el cap de setmana, el dijous i divendres, de dues activitats. Una d'elles, doncs, la presentació de l'escultura Glòria de l'artista Lorenzo Quinn, també en el passeig d'aquest que tenim de la fama, el passeig marítim, se li va atorgar un estel, i la inauguració posteriorment amb la presència de Marc Gasol, representant la seva fundació, de la pista de bàsquet 3x3 a la plaça de les Palmeres.
7: Sí, la veritat és que la pista de bàsquet del 3x3, bueno, és una especialitat de més que res, per fer una crida de que la gent s'hi trobi, no faci esport, faci salut, i ha col·laborat, s'ha trobat molt encertadament la col·laboració de la Fundació Gasol, que doncs protegeixen altres objectius, doncs, de cuidar la infància, no?, la seva alimentació, i els hàbits saludables de vida, no?, per la gent jove, doncs, que està fent un esport, que té que desenvolupar, no, tenen realment unes activitats molt interessants en aquesta fundació, i com el Gasol, bueno, sobretot el Marc, està molt vinculat, té residència a Castelldefels, doncs es va trobar aquesta sinergia d'activitats bueno, d'estrenar un espai d'esport, un espai de trobada social i cultural i esportiva, saludable, que feia falta, no?, feia falta. I això és contradictori perquè, si recordeu, molts dels que esteu escoltant, farà una mica més d'un any l'actual govern de Castelldefels, PP Som, va treure una de les canastes que hi havia a Can Bou per restringir l'activitat esportiva i saludable de les persones, que després, amb la polèmica que això va generar, van tindre que posar-la una altra vegada, reposar-la. I ara s'han donat compte que aquest tipus d'espais són necessaris i han fet una inauguració d'una altra pista a les Palmeres, no a la platja. O sigui, aquestes coses, al final, el govern actual del municipi es té que rendir a l'evidència que sí que realment defensen la salut i l'esport i la trobada de les persones i les famílies, doncs s'han de fer accions com aquesta, no? I ens sembla bé que ho facin i que ens escoltin a l'oposició quan demanem aquest tipus d'activitats, d'espais i de trobada, de fer la conciliació entre família, esport, salut i activitat física, no? Sí, va ser un event molt correcta en aquest sentit, no?
6: I el dia abans, com dèiem, s'inaugurava l'escultura de Lorenzo Quinn, Glòria.
7: Sí, és la Glòria o Força Naturalesa o la Mare Naturalesa, alguna cosa així. Bueno, sembla ser que hi ha un conveni amb aquest escultor, amb aquest artista, que el govern municipal actual té un conveni, no sabem ben bé els detalls, doncs sembla que aquest artista, el senyor Quinn, tenia dificultats d'emmagatzemar les seves escultures ja acabades i ha arribat a un acord amb temporal, que no sabem quant temps durarà, de que aquestes escultures, mica en mica, es vagin col·locant per diversos espais de Castelldefels, en comptes de tindre una nau perquè no les pot guardar, i el manteniment i la instal·lació va a càrrec de l'Ajuntament, que sabem que l'escultura de les mans i l'olivera de davant del CTC va costar uns 3 o 4.000 euros de muntatge i instal·lació, i aquesta estàtua que tu comentes, aquesta escultura que tu comentaves ara, que estava una rotonda de l'Avinguda Marina, aquesta ha costat aproximadament una instal·lació d'uns 18.000 euros, que això sí que va a càrrec de l'Ajuntament. O sigui, l'Ajuntament està amb un conveni cultural que des del punt de vista d'artístic cultural no ens sembla malament, però clar, està costant uns diners a l'erari públic i estem fent una miqueta, doncs, una mica de preferència, doncs, guardant-li, en comptes d'aquest senyor, perquè no pot guardar-lo als seus hangars, als seus locals, s'està posant a diferents espais de Castelldefels, no? Bueno, aviam com acaba això, no tenim detalls d'aquest conveni fins on arribarà i anirem veient. Però, de totes maneres, falta una mica de transparència aquí per part del govern actual d'explicar una miqueta aquest conveni cultural de Marcelo Quinn en què corresponia, no? Ho anirem veient.
6: I el que està passant aquesta setmana són les activitats previstes en el programa de les jornades de la gent gran.
7: Sí, han començat les jornades de la gent gran, com cada any. Ja fa molts anys que es fan i és un programa ple d'activitats, de ball, de teatre i de tota mena. I estarem presents i, com sempre, els recolzarem a màxim i estarem presents en tot el que puguem, doncs, perquè la gent gran, doncs, ja sabem que és un dels actius molt, molt, molt, molt importants de la societat, el Castelldefels, i amb ells estarem en totes les activitats que podem. Sí. La veritat és que fa goig com s'organitzen i com fan teatre, fan balls, organitzen habaneres, organitzen tot tipus d'activitats, no? Tant de l'altre dia vam estar amb una inauguració, una exposició de fotografia, també hem fet una exposició de pintura, o sigui, estem molt actius i estem molt contents de seguir-ho i apoyar-ho, no? Recolzar-ho, clar que sí, del Partit Socialista sempre ho hem fet. Va ser el Partit Socialista que va crear fa molts anys la jornada de gent gran, o sigui, que amb això estem, està claríssim.
6: Sí. I aquest cap de setmana continuen esdeveniments, continua altra de les activitats prioristes, que en aquest cas es perllongarà fins al mes de juliol, el Viudança.
7: Viudança és un projecte que recupera d'alguna manera molts aspectes que ja existien aquí fa anys, que era, doncs, el Festival Internacional de Dansa, molt, molt concret, com diu la paraula, amb espectacles de dansa clàssica, dansa contemporània, etc., que per diferents raons es va deixar de fer, temes econòmics, socials i artístics, i nosaltres ara, amb una moció de fa 3 o 4 mesos, el Partit Socialista va demanar al govern actual que d'alguna manera rescatés un festival de dansa i de teatre i d'arts escèniques per reconèixer el talent local. A partir d'aquí, doncs, el govern municipal va recollir aquesta petició nostra al Partit Socialista i, d'acord amb uns artistes locals, va organitzar aquest festival que dura 2-3 mesos, que és una mena de prolongació o de continuïtat de que nosaltres proposàvem, no? Nosaltres proposàvem uns premis, uns reconeixements i una sèrie d'actuacions, una sèrie de diversos dies de festival. Ells ho han traspassat, el govern actual ho ha traspassat de 2 mesos de diferents activitats i actuacions, que ens sembla bé, i també organitzat per 2 persones d'aquí del poble, no? Amb la qual cosa ens sembla bé, és una iniciativa cultural, artística, fantàstica, i l'apoyarem, la recolzarem i l'estarem seguint, i estarem recolzant-la, clar que sí.
6: I aquest cap de setmana la Casa d'Andalusia celebra dissabte i diumenge als Jardins del Castell les activitats pròpies del Rocío, que també és un esdeveniment, doncs, que succeeix any rere any, organitzat per aquesta entitat?
7: Sí, l'Hermandat de Cristo, la Casa Andalusia, doncs estan vinculats, tenen un programa molt extens d'activitats durant tot l'any, culturals, històriques, de tradicions, i en aquest cap de setmana doncs, fan la seva típica tradicional històrica processó o processó romeria del Rocío de cara a la verge que la puixen a la verge de la Casa Andalusia, la puixen al castell, i el castell es farà una missa rociera el diumenge al matí, i després conviden al cocido típico andalús, i bueno, és una forma de trobada. No només està tancada als socis de l'Hermandat, sinó que està oberta a tot el públic, a tota la ciutadania de Castelldefels, i a més es fan al castell, millor puesto no n'hi ha, o sigui que estarem també presents i els recolzarem, sí, com no pot ser d'una altra manera.
6: I aquest cap de setmana arriba també una cursa clàssica des que connecta per l'autisme organitzada per l'associació ISTEA.
7: Sí, ja és la 12a edició. Sempre hem col·laborat, el Partit Socialista sempre ha col·laborat amb aquestes associacions i amb ISTEA en concret, per als nens autistes i amb necessitats especials. I per suposat que jo ja estic inscrit, o sigui, correrem la cursa de 5 quilòmetres i farem la nostra aportació i farem el recolzament i estarem amb ells presents, com sempre hem estat, i el Partit Socialista, i a nivell personal i a nivell també de partit, doncs els recolzarem en tot el que podem i doncs estarem amb ells. Sí, és una activitat que s'està consolidant dintre del panorama i el calendari d'activitats socioesportives de Castelldefels i sí, la viurem molt a prop.
6: Doncs deixem de banda aquestes activitats, aquesta agenda cultural esportiva per al cap de setmana. També durant aquests dies s'està desenvolupant, de moment no hi ha acord o de moment sabem que la vaga continuarà, a vaga del professorat a tot Catalunya i evidentment també s'ha deixat sentir aquí a Castelldefels, on el professorat fa diverses demandes relacionades a l'augment de sou i a que es desenvolupi una escola més inclusiva, baixada de ràtios, etc.
7: Sí, són... Perdó. Són reivindicacions que històricament doncs, el col·lectiu d'ensenyament doncs, ve presentant. Això va ser ve provocat per unes reclamacions que tenen un sindicat majoritari que té la majoria de representants del col·lectiu d'educació, d'ensenyament. Va haver-hi un acord fa uns mesos amb els sindicats UGT i Comissions, que no, aquest altre sindicat, tercer sindicat, que té més, s'arroga la majoria de socis de sindicats, de professors, doncs no està d'acord. Llavors ha provocat una sèrie de manifestacions encadenades, en un calendari de molta protesta, demanant sobretot doncs, l'actualització de sous, no? La nostra consellera Esther Niubó està amb això, han convocat una taula de negociació de tots els agents socials que intervenen en aquest tema i sé que estan treballant moltíssim, estan negociant, estan sentant-se des del mateix president Salvador Illa fins a la consellera i tot l'equip, tot el govern de Catalunya, està buscant una solució el més ràpid possible a totes aquestes reivindicacions. No? Estic segur que arribaran a un acord i que es solucionarà pel bé de l'educació de Catalunya i dels professors, les professores i els alumnes. I tots els ho tenim claríssim que el govern actual de Catalunya, PSC, PSOE, PSC, està treballant moltíssim en aquest tema, ha convocat a tots els agents, està amb una actitud totalment d'arribar a acords i estan treballant i segur que ho arreglaran. Estem convençuts.
6: En l'aire està la realització de les colònies d'estiu o no?
7: Clar, perquè si... Bueno, primer tenim una altra cosa que també s'ha de dir. No hi han tancat no hi han pressupostos renovats a Catalunya. El govern està negociant amb Esquerra Republicana i amb Junts, etc, per poder tindre aquest pressupost. Si hi ha un acord i les forces polítiques de l'oposició s'avenen a negociar i acceptar correctament tot el que els ha proposat de pressupostos, doncs seria més fàcil que hi hagués cobrir les reivindicacions, que els professors estan fent amb aquestes manifestacions i també cobrir altres activitats com poden ser doncs, a les colònies. No? Clar, si hi ha vaga i no hi ha pressupost, doncs, no se sap què pot passar. Però segur que també dintre l'agenda de treball la consellera i el govern de la Generalitat ho estan estudiant.
6: A veure, si no hi ha pressupost, doncs d'alguna manera es continuaria amb el pressupost que n'hi ha ara mateix.
7: S'ha fet una ampliació de crèdit. Si quan no hi ha pressupost, això passa a totes les administracions, es renova formalment el de l'any anterior, el 6 anterior, i a vegades es fan una ampliació de crèdits específics per poder doncs, gestionar infraestructures, inversions, el dia a dia i les necessitats pròpies de lo que necessita Catalunya i la ciutadania. No? Així estem.
6: Clar, en el cas d'educació, com en altres departaments, calen els diners, en aquest cas, per donar compliment o acabar de negociar el que sol·licita el professorat?
7: Evidentment, està clar. El pressupost és el que marca els projectes i els programes polítics i tots els expedients que estan pendents o totes les idees o totes les coses que estan sobre la taula no els acaben de poder desenvolupar si no hi ha pressupost. Per tant, també és l'altre tema que s'està negociant amb els socis de govern, Comuns, Esquerra Republicana, Junts, en tot el que el president Illa ha posat sobre la taula per poder doncs, garantir el futur dels projectes de Catalunya. Jo crec que tot el que s'està negociant des del punt de vista del govern de Catalunya, del president Illa, etc., és super, super, super raonable, super objectiu, super amb uns arguments d'infraestructures, de defensa de la llengua catalana, de l'educació, de reconèixer doncs, tot el que part de lo que estan reclamant els socis de govern. O sigui que millor que ara, amb tot el que està previst de projectes, d'inversions, etc., millors pressupostos que aquests, socials, econòmics, culturals, etc., no sé si n'hi hauran. Per tant, jo crec que arribarà un acord. Jo espero que sí, que Esquerra Republicana, Comuns i Junts al final s'avenguin i pugui haver-hi pressupostos. I que aquests pressupostos donin solucions a això que estàs dient, no, Anna? Doncs, evidentment, colònies, reivindicacions de professors i professores i moltes més coses, no?
6: Molt bé, doncs tornem de nou ja en l'últim tram de la nostra conversa a parlar de Castelldefels, a l'actualitat local, perquè un dels punts que va provocar un debat en el darrer ple va ser la modificació, el canvi d'usos d'una de les zones del sector del Camí Ral.
7: És un problema que continua una mica derivat de la mala gestió de territori del govern actual PP i SOM. Vull dir, no sabem quin futur no hi ha obert un debat de futur de Castelldefels. La nostra ciutat no està treballant un real projecte de què volem per Castelldefels del futur. No s'està gestionant el territori gens. No es posa vivenda ni sòl públic a disposició per poder fer vivenda assequible, tant de lloguer com de venda, de cap manera. S'estan canviant uns usos d'una zona que no sabem ben bé si ve perquè els empresaris i el capital, gent amb interessos econòmics molt importants, estan demanant al govern actual del PP i SOM que canvi uns usos d'una zona que està al costat d'uns col·legis, d'uns instituts, molt al costat del centre, de l'estació, etc., per posar ja oci, discoteques, bingos, etc., etc., etc. Clar, a raó de quin objectiu està buscant aquí el govern actual de PP i SOM, no?, en aquesta zona, reinvertir aquesta zona d'usos perquè es posin negocis d'aquest tipus, pues, pot ser molt perillós per risc la salut de les persones i la seguretat, no? Després també tota aquella zona està vinculada a que nosaltres el Partit Socialista ha presentat diverses mocions, doncs no només per defensa de la vivenda assequible, sinó per que replantegin tota aquella zona que està connectada al Camí Real, que tota aquella zona que hi ha entre el canal, la universitat, el Camí Real, que ara mateix és una zona que està degradada, que hi ha tota una sèrie de solars i barraques i unes zones que no està. Tenim una sèrie de zones que no estan, que el govern actual del PP i SOM no està tenint en compte per res ni està gestionant el territori perquè tot allò es pugui reconvertir en equipaments, en vivenda assequible, en el futur de Castelldefels, d'una manera. No estan treballant per quin model de ciutat volen. Que el PSC aquí seguirà treballant en aquest tema moltíssim, apretant moltíssim, perquè realment volem gestionar el territori, volem el benefici de la ciutadania, que els nostres joves puguin continuar vivint aquí a Castelldefels, i volem realment un debat seriós del futur de Castelldefels.
6: Bé, en aquest cas està el procediment a la seva etapa inicial.
7: Sí, està a l'etapa inicial, evidentment, perquè el procediment així ho porta, i nosaltres farem les al·legacions que creiem oportunes, el PSC farà al·legacions, i per tots els mitjans possibles demanarem que d'alguna manera quedi això repensat, perquè, clar, no està pensat que ja pot haver-hi realment problemes de convivència i de seguretat, perquè estem parlant d'un canvi d'usos de possibles negocis de risc de seguretat i de convivència al costat d'un col·legi, del centre del poble, al costat de l'estació. Això és preocupant. I farem un seguiment exhaustiu des del Partit Socialista perquè això es replanteixi d'alguna manera.
6: Bé, alguna cosa més a comentar abans d'acomiadar-nos, senyor Espanyol?
7: Pues que disfrutem tots de Castelldefels i de les activitats que tenim a la platja i a la ciutadania i al poble, de totes les entitats que són l'actiu i el viu de la nostra ciutat, i que ens veurem pels carrers, no?
6: Doncs que passi un bon cap de setmana i també la setmana vinent, per suposat, senyor Espanyol.
7: Clar que sí. Com sempre, doncs, el PSC d'aquí a Castelldefels a disposició de la ciutadania de Castelldefels.
6: Moltíssimes gràcies, Josep Espanyol, regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya i l'Ajuntament de Castelldefels. Bon dia.
7: Gràcies, bon dia a tots.
0: Castelldefels Coffee.
5: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
8: Thank you for that lovely tune, that funky music.
9: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.

0: Són les 11. Ràdio
1: Castelldefels. En punt les 11 del matí. Milers de professors se sumen a la vaga d'avui a Girona i la Catalunya Central. El sector de l'ensenyament surt avui al carrer en una nova convocatòria de territori dins un calendari de protestes atapeït a la recta final de curs. Demanen millores salarials i laborals. Unes reclamacions que estan traslladant a la reunió que des de fa més d'una hora mantenen els sindicats amb els màxims responsables del departament. Una trobada que pot reconduir el conflicte però que difícilment acabarà amb un acord. La consellera d'Interior, Núria Parlon, apunta que la infiltració de Mossos en assemblees de professors és una pràctica que s'ha fet històricament amb altres governs. Parlon ho ha explicat a TV3, on també ha assegurat que entén el malestar del sector. L'1 de juny se suprimirà la reducció de l'IVA i de l'electricitat i el gas. En el cas dels carburants, es mantindrà almenys fins al 30 de juny. Segons el govern espanyol, la frenada de la inflació permet començar a desactivar les rebaixes fiscals que s'apliquen per la guerra a l'Orient Mitjà. L'increment general de preus ha estat del 3% a l'abril a Catalunya, una dècima menys que al mes de març. Xi Jinping avisa Donald Trump que la Xina i els Estats Units podrien entrar en conflicte si Washington gestiona malament la qüestió de Taiwan. Els líders s'han reunit a Pekín. Trump ha aparcat la guerra aranzelària i ha estès la mà al seu homòleg xinès, augurant que les relacions entre Pekín i Washington seran més bones que mai. Els advocats dels empresaris jutjats en el cas Pujol neguen que hagin comès cap delicte i afirmen que els han processat per ser amics del fill gran de l'expresident de la Generalitat. Avui el judici contra els 7 germans Pujol quedarà vist per sentència. Amb un acte simbòlic a l'estació de Passeig de Gràcia, usuaris, entitats veïnals, ecologistes i sindicats reclamen que el tren que arribi a la T1 de l'aeroport de Barcelona sigui una línia de Rodalies. El futur servei que hi ha plantejat és l'R Aeroport, una connexió ràpida entre les terminals del Prat i el centre de Barcelona. I Marta Bassarrodona obrirà avui la nova edició de Barcelona Poesia, que reivindica la diversitat de la mirada poètica. Del 14 al 21 de maig, el festival desplegarà un programa d'activitats amb veus destacades com Carles Rebassa, Dolors Miquel, Biel Mesquida, Emma Vilarasau o Josep Maria Flotats.
2: Esports.
1: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. L'Espanyol supera l'Atlètic Club per 2-0 i trenca una ratxa negativa de 18 partits sense guanyar. Els blanc i blaus sumen 42 punts i ara en tenen 3 de marge sobre el descens. Aquest vespre juga el Girona, que rep la Reial Societat a Montilivi també amb la necessitat de guanyar per sortir de les places de descens que ocupa ara mateix. I el Barça va perdre per 1-0 el Camp de l'Alavés i es queda sense l'opció d'arribar als 100 punts al final de la Lliga. I Florentino Pérez insta el Barça a demandar-lo arran de les seves acusacions pel cas Negreira. En una entrevista a la Sexta, el president del Madrid assegura que les relacions amb el club blaugrana estan trencades.
1: I al temps, les precipitacions de manera feble i dispersa s'aniran reactivant a les comarques de Girona. La resta del país es mantindrà l'ambient més suau. Aquesta tarda la pluja s'intensificarà especialment a l'Alt Empordà, mentre que el vent s'enfortirà a ponent i al sud del país.

0: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. Reobert el trànsit al tram de Manuel Girona a Can Roca i noves afectacions a Rafael Casanovas. Des d'aquest matí, des de les 9 concretament, ha quedat reobert el trànsit al sentit de circulació que encara estava tallat al carrer Manuel Girona entre Can Roca i Pietat. Per les obres de canalització d'aigües de Barcelona, també s'ha normalitzat el recorregut de la línia CF1 i tornen a estar operatives les dues parades afectades. Paral·lelament, continuen les obres al carrer Doctor Trueta i han començat noves afectacions al carrer Rafael Casanovas, entre Pietat i Santa Marta, amb accés restringit només a veïns amb aparcament. Esgotades les entrades per a la nit dels museus al castell de Castelldefels. El castell se sumava aquest dissabte 16 de maig a la celebració internacional de la nit dels museus i ja ha exhaurit totes les entrades disponibles. L'equipament obrirà gratuïtament des de les 7 de la tarda fins a la 1 de la matinada amb activitats per a tots els públics en el marc d'aquesta iniciativa que permet visitar museus i espais patrimonials d'arreu amb propostes especials i entrada lliure. Inscripcions obertes per les festes del mar per fer de Nereida o Tritó. El càsting tindrà lloc el pròxim 22 de maig. Cal ser major de 14 anys per poder participar en la coreografia i les persones seleccionades formaran part del desembarcament pirata de Castelldefels l'11 de juliol a la platja. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornarem en una hora amb una nova actualització informativa. Fins aviat!
1: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Amb Anna López.

0: Aquesta tarda a les 6 a la Biblioteca de Viladecans, el doctor Domingo Bleda, del Servei de Medicina Interna de l'Hospital de Viladecans, farà una xerrada sobre la insuficiència cardíaca. Doncs el tenim ara mateix a l'altre costat del fil telefònic. Molt bon dia, doctor.
1: Bon dia.
0: El cor, el motor central del nostre cos, no? Per què?
1: Sí, bueno, el cor és el motor principal del nostre cos, és la bomba que fa moure tots els fluids i que fa moure, que fa arribar la sang i l'oxigen a tots els teixits, i és l'òrgan principal del nostre cos, juntament amb el cervell, evidentment. Sí, sí.
0: Com podríem definir la insuficiència cardíaca? Què és?
1: La insuficiència cardíaca és quan aquest cor es cansa, quan aquest cor, per algun motiu extern o intern del nostre cos, arriba un moment que diu que comença a cansar-se i no comença a treballar de la manera que està acostumat a fer-ho. I llavors es comença a produir una sèrie de canvis en el cos que fan que s'acumuli líquid i en determinats òrgans del cos, com pot ser els pulmons, com pot ser les cames, i fa que ens ofeguem i fa que no treballem bé i al final ens afecta la nostra qualitat de vida.
0: A qui afecta principalment?
1: Normalment afecta a gent gran, gent de 70, 80 anys, però també és als adults joves. A partir dels 40 anys està descrit que hi ha un 1% de casos que tenen, de persones que tenen insuficiència cardíaca.
0: Però pot ser que persones, tot i que és més comú a les persones grans, que hi hagi persones grans que no arriben mai a tenir una insuficiència cardíaca, no? Com es pot prevenir?
1: Sí. Sí, sí, sí. Això és molt important conèixer els símptomes i fer un seguiment pels especialistes, pels metges els metges de família principalment, són els metges encarregats de prevenir aquest tipus de patologia, no? I, evidentment, entra dintre del que són els factors de risc cardiovascular, control de la tensió arterial, control del sucre, control del colesterol, fa que això es pugui enrederir o no desenvolupar mai una malaltia com la insuficiència cardíaca.
0: Té un impacte físic en el nostre cos. Quins són els símptomes, doctor, més freqüents?
1: Els símptomes més freqüents són un cansament que no és normal i un ofec a mínims esforços que pot afectar la nostra activitat física diària, o un guany de pes que no tampoc és normal, que puguis guanyar doncs, entre 1 i 2 quilos en menys de 24 a 48 hores, per exemple, o més de 3 quilos en una setmana, per exemple.
0: Com es tracta la insuficiència cardíaca?
1: Perdó, no he sentit la
0: pregunta. Sí, com es tracta la insuficiència cardíaca? Què podem fer nosaltres al nostre dia a dia per prevenir aquesta patologia?
1: Bé, del que es tracta és primer de posar-nos en mans d'un professional. Els professionals avui en dia tenen una àmplia bateria de medicaments àmpliament contrastats i demostrats que han demostrat un augment de la qualitat de vida i un augment de la supervivència, cosa que fa uns 4 o 5 anys enrere això no existia. O sigui, això és un tsunami a nivell de la medicina. I després, a nivell a nivell com a pacient, parlo, a nivell d'educació, desenvolupar l'autocuidado personal, conèixer realment què és la malaltia, quins símptomes provoca, què haig de fer per trobar-me millor, i això desenvoluparà un pensament crític que farà que desenvolupi una capacitat de prendre decisions de la meva salut, i sobretot a nivell de dieta, d'exercici físic, etc.
0: També molt important, una dieta baixa en sal, i s'ha de tenir atenció, s'ha de tenir cura amb els líquids que prenem?
1: Evidentment, no tothom pot prendre 3 litres de líquid al dia, com a vegades semblava que podia ser aquesta idea que donàvem, no? Sí, el malalt que està diagnosticat d'insuficiència cardíaca, de moment ha de tenir cura en la ingesta de sal. La ingesta de sal no... Ha d'haver ingesta de sal, però ha de ser baixa, en baixa quantitat. I s'ha de tenir també cuidado amb els líquids. No podem passar de determinats litres al dia. Tot i que això, avui en dia, s'està tornant a revisar i s'està tornant a estudiar. La sal sembla que queda molt clar que ha de ser un consum baix de sal, però el tema dels líquids està revisant-se, perquè no acaba de quedar clar.
0: Quina seria la quantitat de líquid que ens hem de prendre de manera saludable, no? Perquè sigui saludable. No queda clar.
1: A veure, un malalt que tingui insuficiència cardíaca hauria d'estar en una quantitat entre un litre i mig i 2 litres al dia de líquid, en general. Líquid em refereixo no només a aigua, em refereixo a resta de begudes, com pugui ser un brou, o pugui ser un te, o un cafè, o un got de llet, per exemple. I tot això és líquid que s'ha d'anar sumant. I de sal s'hauria d'intentar no consumir més de 5 mil·lígrams al dia.
0: En el cas dels líquids, per què és important no passar d'aquesta quantitat?
1: Bé, per evitar la congestió. El fet de tenir insuficiència cardíaca provoca una congestió que s'ha d'intentar minimitzar al màxim. Per això, dintre del tractament, el tractament principal són els diurètics. Llavors, si aquest ronyó, amb l'estat de congestió, no treballa igual de bé, igual que el cor, perquè l'alteració no és només de l'òrgan del cor, sinó que acaba afectant a diferents òrgans, com els pulmons o el ronyó, i no acaba eliminant el suficient líquid i llavors es va acumulant. Si nosaltres bevem 3 litres o més al dia, augmentem aquesta congestió i fem que no sortim mai d'aquest cercle viciós que és la congestió per culpa de la insuficiència cardíaca.
0: Doncs totes aquestes qüestions relacionades amb la insuficiència cardíaca aquesta tarda a les 6 de la tarda a la Biblioteca de Viladecans. Moltíssimes gràcies, Domingo Bleda, doctor del Servei de Medicina Interna de l'Hospital de Viladecans.
1: Molt agraït, moltes gràcies a vosaltres.
0: Molt bon dia. Bon dia.
2: Amics de Ràdio Castelldefels, encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.
3: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.
1: Los aniversarios del 2026.

0: Acaba sense acord la reunió entre el departament i tots els sindicats d'educació. Les parts s'han emplaçat a una nova trobada dimarts que ve. La conselleria planteja més personal per a l'escola inclusiva, mentre el gruix dels sindicats demanen també un increment de salaris. Els sindicats majoritaris adverteixen que sense proposta d'augment de sou no es presentaran a la reunió de dimarts. Això mentre aquesta hora ha de començar una manifestació a Girona de professors i mestres convocats en aquesta nova jornada de vaga al sector de l'ensenyament per demanar aquestes millores salarials i laborals. La consellera d'Interior, Núria Parlon, apunta que la infiltració de Mossos en assemblees de professors és una pràctica que s'ha fet històricament amb altres governs. Parlon ho ha explicat a TV3, on també ha assegurat que entén el malestar del sector. L'1 de juny se suprimirà la reducció de l'IVA de l'electricitat i el gas. En el cas dels carburants es mantindrà almenys fins al 30 de juny. Segons el govern espanyol, la frenada de la inflació permet començar a desactivar les rebaixes fiscals que s'apliquen per la guerra a l'Orient Mitjà. L'increment general de preus ha estat del 3% a l'abril a Catalunya, una dècima menys que al març. L'encariment de la fruita i dels cereals serà immediat com a conseqüència de l'augment de costos derivats del bloqueig de l'estret d'Hormuz. Un augment de preus de fins al 30% que els sindicats agraris expliquen per l'encariment dels adobs i una reducció de la producció. Els advocats dels empresaris jutjats en el cas Pujol neguen que hagin comès cap delicte i afirmen que els han processat per ser amics del fill gran de l'expresident de la Generalitat. Avui el judici contra els 7 germans Pujol quedarà vist per a sentència. Xi Jinping avisa Donald Trump que la Xina i els Estats Units podrien entrar en conflicte si Washington gestiona malament la qüestió de Taiwan. Els líders s'han reunit a Pekín, Trump aparca la guerra aranzelària i es Tesla amb el seu homòleg xinès, augurant que les relacions entre Pekín i Washington seran més bones que mai. I comença el ball de noms de possibles candidats laboristes que volen disputar el càrrec al primer ministre britànic Keir Starmer. El ministre de Sanitat, Wes Streeting, que avui té previst dimitir, s'hi sumen també la de l'exviceprimera ministra Angela Rayner o l'alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham. Amb una acció simbòlica a l'estació de Passeig de Gràcia, usuaris, entitats veïnals, ecologistes i sindicats han reclamat que el tren que arribi a la T1 de l'aeroport de Barcelona sigui una línia de Rodalies. El futur servei que hi ha plantejat és l'Aeroport, una connexió ràpida entre les terminals del Prat i el centre de Barcelona.
1: Esports.
2: El Girona afronta aquest vespre davant la Reial Societat un partit transcendent de cara a aconseguir l'objectiu de la permanència. Els de Mitchell són ara mateix penúltims a la classificació, empatats a 39 punts amb l'Elx, el Llevant i el Mallorca. Ahir l'Espanyol va guanyar l'Atlètic Club i va trencar una ratxa negativa de 18 partits sense guanyar. Els blanc i blau sumen 42 punts i ara en tenen 3 de marge sobre el descens. Mentrestant, el Barça va perdre el camp de l'Alavés i es queda sense l'opció d'arribar als 100 punts. I a la Lliga CB de bàsquet, avui es juguen els últims partits de la 31a jornada. El Joventut rep aquest vespre a Badalona l'Andorra.
0: I el temps tarda més ben a Ponent i comarques de la meitat sud en general. Les precipitacions s'intensificaran sobretot al nord-est i en particular entre l'Alt Empordà i la Catalunya Nord. S'inicia un clar descens de les temperatures al nord i nord-est, sobretot del país.
3: Castelldefels avui.

0: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. En marxa la primera jornada dels tercers Jocs Olímpics Escolars de Castelldefels amb 275 alumnes participants. El Canal Olímpic de Castelldefels ha estat al llarg d'aquest matí l'escenari de la primera jornada d'aquests tercers Jocs Olímpics Escolars amb la participació de l'alumnat de 6è de primària de 6 escoles de la ciutat. Els infants han gaudit d'un programa d'activitats esportives i lúdiques que inclouen Big Sap, Zumba i Dodgeball. Els Jocs Olímpics Escolars continuaran el dimarts 19 de maig a Caminader. La solidaritat sona fort a Castelldefels amb el concert benèfic de Càritas. El Teatre Plaza acull aquest diumenge l'actuació d'Ars Tonae i la Coral Margalló a les 7 de la tarda. L'aportació íntegra de les entrades i fila zero es destinarà als projectes de Càritas a Castelldefels. I repassem ara l'agenda esportiva del cap de setmana. L'Esportiu Castelldefels Sènior Femení busca el títol de Lliga. Les grogues es desplacen dissabte a la pista del Vilanova del Camí a les 8 del vespre en l'anada de la gran final. La Unió Esportiva Castelldefels ha de guanyar dissabte el Júpiter a casa si vol disputar la promoció d'ascens. Els sèniors del Club Bàsquet Castelldefels Joventut acaben la temporada diumenge a casa i aquest cap de setmana comença el Circuit Volabiboom, la 26a edició a la platja. I fins aquí els principals titulars d'aquesta hora al butlletí Castelldefels. Avui tornarem en una hora, ara ja amb el torn de l'informatiu i totes les notícies en detall. Fins aviat!
1: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som.
8: Així som.
7: I get a rush. El magazín
8: I get a rush.
7: De Ràdio Castelldefels.

0: Doncs parlem ara de la mort digna arran, tot això, del llibre que va presentar un company que treballa en una de les escoles bressol de Castelldefels, Jordi Agustí, La vida és una meravellosa sincronicitat. Doncs parlem al respecte amb la metge Vanessa Díaz i Víctor Silvestre del CASAP Can Bou. Què tal?
1: Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Especialistes amb dos en medicina familiar, no?
1: Exacte.
0: Molt bé, doncs què és el que suposa que podem definir, com podem denominar què és una mort digna? Víctor?
2: Bueno, la mort digna és el final, no? Però per arribar a aquesta mort hem de tenir una atenció paliativa amb cura, molta cura, molt de cuidado, perquè no tenim que parlar del final, tenim que parlar del procés fins a arribar aquí, no? Fruit d'aquest llibre, no?, del Jordi Agustí, està el tema de l'eutanàsia, que és aplicar una mort, no?, per evitar un patiment, no? Una persona, n'hi ha un dret que es va aprovar fa 3 anys o 4 anys, uh-huh, i que ara qualsevol persona pot tenir, que és el dret a tenir l'eutanàsia, no? Fruit d'aquesta nena que va demanar l'eutanàsia, que ha hagut
1: Noelia.
2: Més... Sí, mm. La Noelia, no? Més publicitat d'aquesta, no?, d'aquest dret que pot tenir com a individu, podem tenir, tenim que donar no només aquesta part de l'eutanàsia, sinó arribar a un final de vida i tenir una dignitat, no?, una atenció paliativa amb qualitat.
0: Vanessa?
1: Sí, bueno, al final la dignitat, afegint a el que ha dit el meu company, hi ha tantes definicions de dignitat com persones del món, no? O sigui, per cadascú la dignitat pot ser de moltes formes. Doncs poder fer ús d'aquesta llei d'eutanàsia o fins i tot no fer-la, però sí tindre un acompanyament al final de la seva etapa durant la vida, perquè al final la mort forma part de la vida, no? I la vida forma part de la mort. Llavors, igual que tenim aquest dret de poder decidir com viure dignament, també està la decisió personal de com dur a terme aquesta final de vida o a final del procés de la vida de forma digna.
0: Mm. Segons la vostra experiència, com deies, hi ha tantes dignitats com a persones, en quins casos s'heu trobat que un pacient o que una pacient ha demanat això, morir dignament?
2: Bueno, clar, això moltes vegades, no, tots tenim molt d'apego a viure, no? A ningú ens agrada morir, no? N'hi ha una paraula que va dir la Vanessa que a mi m'ha encantat amb una reunió amb el Jordi, que diu aquí només... No?
1: Que per sort o per desgràcia perdem els éssers estimats un cop a la vida.
2: Mm. I amb això, no? Arribar a aquest moment, no? Sí que ho tenim nosaltres, no? Jo treballo ara, per exemple, a residències i aquí sí que tenim una mort més propera, no? Tenim persones que han evolucionat molt, no? Que estaven en una fragilitat molt avançada, que estan molt dèbils, i a vegades, no? Persones que no tenen una capacitat cognitiva per prendre una decisió i no han manifestat, no? Ells no han manifestat què és el que volen fer en la seva vida, no? I això tenim un altre apartat, que és el document de voluntades anticipades. La família és la que ha de respondre per a aquest pacient que no pot prendre una determinació de com vol afrontar el seu dia a dia. Si ho hagués afrontat, no? Si ho hagués portat per escrit, nosaltres com a institucions, no? Podem intentar que es respecti aquesta voluntat i que aquest senyor o senyora decideixi com va arribar al final de la vida, si no vol intervencions per davant, no? Que no és gaire massa intervenció en l'última fase de la vida, perquè bueno, és la lluita que tenim, no? Ostres, estem tractant moltes coses i ja no cal igual tractar tantes coses, hem d'aixecar una miqueta el peu de l'accelerador, però tenim apego, no? Perquè se'ns mor o se'ns està fallant, no? El nostre pare, el nostre tiet, i les persones del voltant pues no volen desprendre's d'aquest familiar que l'estimen. Al final és un acte d'estima.
0: I de vegades, clar, la gent pot decidir doncs no continuar amb un tractament perquè està cansada, perquè són, en alguns casos, algunes malalties, tractaments que esgoten molt, uh-huh, i aquella persona potser està veient que no serveix al final per a res, que moriria igual i s'estima més morir sense aquest dolor, sense aquesta pressió.
1: Exacte, és a dir, dintre de la medicina, no, tenim diferents principis bioètics, que li diem, no? Hi ha diferents, que és la beneficència, la no maleficència, la justícia i l'autonomia. Davant d'aquesta autonomia, tots tenim dret a decidir sobre la nostra vida, no? Tant a nivell postmèdic o el que sigui en qualsevol cas. Concretament amb el tema de la medicina podem escollir quins tractaments volem rebre, quines proves diagnòstiques poder rebre i també tot allò que no volem rebre. Llavors aquí entraria dintre de tot aquest procés, d'un procés oncològic, d'un procés crònic, ja que no sigui, que no tinguem unes vies terapèutiques curatives, podem donar nosaltres la nostra veu de dir pues, no vull rebre més tractament o no vull fer més proves diagnòstiques invasives i per tant rebutjar-les, no? I llavors quan això no ho podem oferir bé perquè no en tinguem opcions o bé perquè el pacient no ho vulgui rebre és quan entra l'acompanyament que nosaltres li podem proporcionar en aquells moments, no amb fins curatius però sí amb fins pues, més paliatius que nosaltres diem.
0: En què consisteixen aquestes cures paliatives? Que en els hospitals depèn de quins hi ha plantes dedicades a això, no?
2: Sí, clar, ahir és on rebem els pacients més complicats, no? Però una cura pal·liativa es pot portar a un domicili i s'han de portar al domicili. Hem d'intentar que aquests pacients, no?, que renuncien a igual, no?, tenir un tractament actiu, però ja estan cansats de rebre, no?, una quimioteràpia, algo, i està patint, no?, i cada vegada que pateix la quimioteràpia té una debilitat que a poc a poc va fent que aquest senyor o senyora vagi caient, fins que ell diu prou, no?, si ell diu prou ja no vol fer més tractament, perquè alguns tractaments són per frenar una miqueta la malaltia, però no per curar-la. Doncs s'aixeca el peu, es deixa de fer un tractament actiu i comencem amb símptomes, a tractar només els símptomes. Si n'hi ha cansament, doncs posem una miqueta igual de corticoides perquè millora el cansament. No tenim una finalitat de guanyar una quantitat de vida. El que tenim és que aquest senyor pugui fer el que vol fer en l'últim temps, que poden ser dies, setmanes o inclús mesos. No una atenció paliativa és dos últims dies. L'atenció paliativa hem de fer-la amb temps, també, perquè es pot fer.
0: Per això és important, sobretot quan hi ha un problema de deteriorament cognitiu, aquest document al qual es referies, Víctor, abans, el de voluntats anticipades, perquè allí tu deixes clarament expressat com vols morir. Per exemple, si estàs en una situació de coma i no vols estar connectat a una màquina, decidir-ho, no?
1: Uh-huh. Sí, de fet, és un document que podem trobar dintre de la web de la Generalitat o fins i tot a les consultes d'atenció primària, que és on jo estic concretament. Els convidem a que s'ho llegeixin, que s'ho plantegin, no? Perquè al final, a la nostra vida sempre pensem, bueno, pues el dia que jo falti vull fer un testament vital dels meus béns i vull deixar això als meus fills o no, però també tenim aquesta decisió a nivell de la nostra salut. Llavors, és un document que tu pots deixar expressament dintre d'unes casuístiques que hi ha, o si no, hi ha un apartat en què tu pots expressar el que tu voldries o no voldries rebre, i també es planteja l'opció de l'eutanàsia en cas de que no... Bueno, que tu al final arribis a un moment en què no tinguis les competències i les capacitats de prendre una decisió i que, com ja ho has pres prèviament, en el moment en què tu no puguis donar la teva veu, es pugui reflectir en aquell paper, no? Llavors, des de la consulta convidem a que això s'ho mirin i que puguin prendre aquesta decisió. Sí que és cert que abans, feia uns anys, tu necessitaves tres testimonis perquè poguessin convalidar aquell document conforme tu ho estaves fent en les teves primeres facultats. Avui en dia això ja no fa falta. Això, tu pots anar doncs, al teu metge de capçalera, no?, al teu referent sanitari, i pot, ja que et coneixen, no?, i també, a part de resoldre't els dubtes, pot fer com aquest aval testimonial de que tu estàs en les plenes facultats a l'hora de prendre aquella decisió.
2: Sí que és bo també, no?, que, no?, si imagina't que jo tinc, no?, puc tenir un deteriorament cognitiu, tenir una persona, no?, un familiar del teu entorn que sigui coneixedor de que tu has fet aquestes voluntats anticipades, perquè puga és reivindicar els teus drets, que tu ja vas dir quan estaves bé. Aquestes voluntats

0: aquesta voluntat professional de salvar la vida, caiga quien caiga, no?
1: Sí. Genera molt de dilema ètic, molt de dilema. Cada un dels pacients genera un dilema ètic, no? La nostra opció és la curativa. La paliativa, no estem formats o instruïts amb aquesta part paliativa. Sí que la coneixem, no? Però no, la nostra opció és, oye, si s'ha trencat una cadera, com no vas arreglar-la?
0: Clar.
1: No? Però quan comences, no? La cadera va associada a unes altres malalties, amb una altra sèrie de deterioraments, pues igual no, la millor opció no és operar-lo. Prendre aquesta decisió junt amb la família i amb el malalt, que potser ja ho ha escrit, es fa pensar, no? I tu pots pensar una cosa, però el pacient pot dir, escolta, jo ja no vull saber res més, ja no vull fer res més, no m'operes. Defendre això, jo penso que és molt important, no? Aquesta dignitat.
2: I també m'agradaria afegir que sí que és cert que el nostre ADN, en aquest cas nostre de metges, és curar i salvar vides, que és el principal, no? Dintre d'aquells principis que hem dit de beneficència i no maleficiència, però també m'agradaria afegir una frase de la Virginia Henderson, que és la mare de la infermeria, que jo també sóc infermera, que va dir que quan puguis curar, cura. Si no pots curar, alleuja. Si no pots alleujar, dona consol. I quan no puguis donar consol, acompanya. Llavors, això també és una mica la finalitat de la medicina en general, no? Que sí que el nostre objectiu principal és curar, salvar vides, però quan això no es pot dur a terme, la nostra feina és estar al costat i acompanyar el pacient per alleugerir el seu patiment.
0: Sí, com dèieu, hi ha persones que, per exemple, posem per cas un exemple, una persona que tingui 90 anys, 95, i que per millorar el seu estat de salut hagi de passar per una operació que potser no l'acaba de millorar per l'edat que té, no? Vull dir, aquí en té també, però del dilema ètic, la lògica pot ser.
1: Sí. Clar, no? Imagina que jo tinc 95 anys i penso, no?, que m'operen de la columna lumbar perquè a mi em fa molt de mal, no? I tu, no?, vas amb aquesta idea. Poder convèncer, no?, aquest pacient de que el que no va millorar i el millor té una fragilitat tan gran que és que no passarà ni la cirurgia, es quedarà allí. No? Esta és la nostra feina, no? Explicar amb tots els punts quina és la seva situació, on està, si això seria l'adequat o no l'adequat, si el beneficia o no el beneficia, quines altres alternatives terapèutiques podem oferir, perquè aquí no, jo no conec a ningú que s'hagi quedat, aquí tots venim i tots marxem. Immortals no hi ha.
0: No, només que les pel·lícules.
1: En les pel·lícules.
0: Sí, també no acostumo a protocols d'algú, també tornant a parlar d'una persona amb edat avançada, no? Pues vingui a fer-se aquesta analítica o vingui al centre de salut a fer-se l'analítica quan és una persona que té problemes de mobilitat, a lo millor, no? Cal fer a lo millor tantes proves, tantes analítiques, parlant de persones d'aquesta edat que potser tenen una malaltia crònica i que igual és irreversible.
2: Al final, tu quan tens un pacient has de plantejar una mica quina és la seva trajectòria a nivell mèdic, no? Llavors, tu sempre que demanes una prova complementària has de tindre una finalitat, no? T'ha d'aportar una informació per tu després poder-lo abordar. També tenim el coneixement de que quan més ens mirin, quan més proves ens facin, quan més analítiques ens facin, millors mirats estem i, per tant, millor cuidats estem. I això també és un concepte una mica erroni, no? Perquè amb aquestes edats, quina finalitat tenim amb una persona amb una analítica alterada? Si després no tenim res per oferir-li a nivell curatiu o a nivell per milloria, no? Llavors, hem de prioritzar quin és el seu estat basal, quin objectiu tenim amb aquell pacient, si val la pena fer un trasllat amb una ambulància, amb un hospital d'aguts, perquè hagi tingut un dolor agut, quan això ho podríem tractar al domicili, o quin sentit té fer-li una analítica de més si després no li podem ficar certes medicacions perquè el perjudicaran més que beneficiaran. Llavors, jo crec que la clau de tot això és tindre una bona comunicació, tant amb el pacient com amb la família que pugui tenir, perquè això ho han de comprendre, perquè si no, si tu no els hi expliques, per amb ells és com me deixen de fer, m'abandonen i estic mal cuidat. Doncs no, potser és al revés. Igual te tinc tanta bona mira o m'he estudiat també el teu cas que potser tot això és innecessari per a tu. Però la clau de tot això és poder-ho comunicar i explicar, perquè si no ho entens, doncs aquesta incertesa doncs és més gran.
1: Entendre-ho, no? Al final el que ens interessa, la comunicació, no? Nosaltres tenim que fer-se entendre. Tant per al pacient com per la família. Si no prenem la decisió, no? No, no,

0: Entonces no, no som els que decidim, en tot, nosaltres orientem i ells acaben de decidir.
1: Acaben de decidir, per exemple, si volen tenir, continuar amb una qualitat de vida, viure bé 2 mesos o viure un any més per unes condicions amb dolor i que no són dignes, no? Al cap i a la fi.
2: Mm-hmm. Clar, la clau d'això és plantejar-li, ficar-li sobre la taula quines opcions poden haver-hi o no, i un cop d'això deixar que el pacient pugui decidir, òbviament acompanyant-lo en tot aquest procés perquè poden tindre dubtes. I jo també penso que a part de dubtes és normal que pugui aflorir la por, no? La incertesa de dir, ostres, igual si jo prenc aquesta decisió de no fer o de no rebre, què em passarà? Patiré? Tindré dolor? Doncs aquí estem nosaltres per resoldre tots aquells dubtes que puguin sorgir i poder-los acompanyar en cada moment i en cada fase. I sobretot és superimportant avançar-nos amb la informació. No? Si jo tinc un pacient doncs, que, per lo que ens diu la medicina, rebrà aquestes fases, doncs explicar-li perquè sàpigui tot allò que pot vindre al prendre aquestes decisions i estar preparats. No? I així pues, poder dir, ostres, pues, si em va dir que tindria dolor i ara el tinc, doncs és perquè me toca tindre dolor. No? No és aquella poder dir, ostres, tinc dolor, corre, que em mirin.
0: Esperar, no? Esperar i que el propi pacient el lideri, no? Comença a tenir dolor. Pues comencem en tractament analgèsic, n'hi ha molt d'analgèsic per poder fer, no? Que el dolor ha augmentat d'intensitat, pues controlar-lo, saps? Que el patiment, no? El dolor, la por, no? L'angoixa, tots aquests símptomes que acompanyen a un procés final de vida estiguin controlats. Quan veiem a un pacient que està ben controlat, no? Marxa tranquil, i les famílies també. I això és important, no? Que si hem parlat, no? Si hem aconseguit fer aquestes coses, que no sempre és fàcil, no sempre és fàcil, nosaltres com a professionals no ens quedem satisfets perquè el pacient se'ns va, vale? Però veus, no? Veus que a pesar de, no? De que marxa el pacient marxa relaxat, marxa sense dolor, no? Marxa sense un, no? un rictus aquí en la cara d'haver patit, no? I a vegades el diu gràcies, no? I la família també el diu, pues, ho has posat molt fàcil, no? O ens has acompanyat en aquest procés. I no hem fet res més, el millor és estar, només estar. Mm.
1: Mira, si és important. Doncs abans d'acabar, per qüestions d'actualitat i perquè tu t'has dedicat, Víctor, molts anys a la medicina tropical, a assessorar aquelles persones que viatjaven fora de Castelldefels a l'exterior sobre la vacunació que calia que prenguessin, que et sembla doncs, el tema del hantavirus i l'expectació que ha causat? Pot ser perquè s'ha produït en un entorn molt petit o molt reduït com en un vaixell.
0: Bueno, això igual és la sort, que s'ha produït en un entorn controlat, no? Aïllat del món. Jo a vegades he pensat, per què no fèiem la quarantena allà, no? I traiem els malalts. Si estaven ben aïllats, no? Cada un en una habitació es podia fer. I quin més lloc que ara diversificar, no? Si tu el tenies allí fondeado en la Granadilla, haver-nos fet tots la quarantena allà. El que està malalt, l'evacues. Igual haguéssim ahorrat, no? Jo, bueno, és la veritat que el hantavirus és un virus greu, és un virus que pot ser molt, molt greu, amb una mortalitat molt alta, però no serà com el Covid,
1: Que no s'espanti ningú que no tingui aquestes dimensions, no?
0: Jo, aquí en Espanya que vam tenir èbola, quan l'època de l'èbola de Uganda, del Congo, vam tenir casos d'èbola, no? Que es va generar una miqueta de neguit, no? I d'angoixa, és normal que això és el que ven a nivell periodístic, no? Però no té una transmissió tan important i tan intensa com pot tenir la grip que ve cada any, no? L'epidèmia de grip que ve cada any, l'epidèmia de Covid que hem tingut recentment i que hem patit tot i que s'ha apretat, no? A nivell sanitari. I quedarà molt reduït, quedarà controlat.
1: Pues em refirm de les teves paraules, Víctor. Moltíssimes gràcies, Víctor Silvestre i Vanessa Díaz, metges especialistes en medicina familiar. Avui hem parlat de la mort digna. Moltíssimes gràcies als dos per venir.
2: A vosaltres.
0: Gràcies. Bon dia.

0: hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
1: Sabeu d'on ve el nom de Castelldefels?
2: Bocins d'història.
1: El castell i l'església de la nostra vila ja existien abans del 967 després de Crist. Ho sabem per un text d'aquell any en què es parla de l'església de Santa Maria de Castrum Felix. En llatí, Castrum vol dir castell, recinte fortificat. Però Felix? Aquesta paraula es pot traduir com feliç, fèrtil, però també podia ser un nom propi. Una de les teories parla d'un origen romà i no medieval. Arqueòlegs han relacionat aquest apel·latiu de Fèlix amb els segells Fe i Feli, trobats a dues àmfores romanes a Sant Vicenç dels Horts i Sant Boi de Llobregat. Aquest segell, Fe, es troba escrit just al costat de la marca Cine, una abreviatura del nom Gaius Trocina Sinecdemo, un antic esclau de finals del segle I després de Crist que havia estat alliberat, el nom del qual apareix a la làpida funerària trobada al castell de Castelldefels i que ara s'exposa a la seva església. L'àmfora trobada a Sant Vicenç no és un cas únic. El segell Cine, al costat del Fe, ha aparegut en altres àmfores al sud de França. Això ens permet vincular el duo de Fèlix i Sinecdemo al món de les àmfores de vi. Potser la vila romana de Castelldefels va ser una propietat originalment de Quintus Nonius Fèlix i després va passar a mans de Sinecdemo, un antic soci del comerç de vi. Tot i el canvi de propietat, la finca va continuar amb el nom del primer propietari, Fèlix, que li va donar nom al turó, cosa que passa sovint en l'entorn de Barcelona amb altres llocs amb noms que provenen d'antics esclaus romans. Tot això només són teories. No se sap segur l'origen de Fèlix. Probablement els primers habitants de la nostra ciutat eren de fora i la van repoblar de la mà del monestir de Sant Cugat. Quan un escriba o monjo que no era de la ciutat havia de transcriure el nom que algú li dictava, cadascú ho feia com li semblava més adient. Això ha donat lloc a una gran diversitat de formes escrites de la mateixa paraula, com passa amb els cognoms. En el document més antic que tenim a l'arxiu municipal, un pergamí en llatí del 1588, s'escriu el nom de la nostra ciutat com Castelfidelium, el que segurament era una llatinització del nom vulgar de la ciutat que la gent d'aquella època ja coneixia com a Castelldefels.
2: Bocins d'història.
3: Així som.
4: Així som.
3: El magazín de Ràdio Castelldefels.
5: Pues creiem que el Miguel Navarro es troba al Canal Olímpic on s'estan desenvolupant els Jocs Escolars Olímpics. Què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia, sóc l'Aleix.
5: Aleix, què tal? Explica'ns què fas aquí, Aleix. És el tècnic, no?, d'esports que s'organitza tot això.
6: Ah, exacte. Sí, sóc jo mateix. Al final, amb l'ajuda dels meus companys i companyes, que ara mateix els estic veient com estan recollint, hem sigut els encarregats de gestionar aquests tercers Jocs Olímpics a l'estada del Canal.
5: Què és el que s'ha fet al llarg d'aquest matí, Aleix?
6: Doncs hem fet tres esports diferents, bueno, tres activitats diferents, on els nens i nenes de sisè de les escoles de primària de Castelldefels han anat rotant d'una activitat a l'altra i hem fet Big Sup, dinamitzat pels monitors i monitores del Canal Olímpic, que al final és com el paddle surf, però en gran nivell, i també hem fet Zumba, i hem fet un esport alternatiu que es diu Dodgeball, que als nens i nenes els encanta, que els acostumen a fer a les classes d'educació física, i bé, aquestes tres activitats han anat fent durant tot el matí, i superbé, la veritat, han anat molt, molt bé.
5: I en què consisteix aquest Dodgeball?
6: El Dodgeball és un joc on un equip contra un altre, en un espai delimitat, llencen la pilota per intentar eliminar els rivals de l'altre equip, o en aquest cas de l'altra escola, i has d'intentar eliminar tot l'equip rival, llançant la pilota amb les mans.
5: Bueno, que divertit, a priori, no?
6: Sí, molt xulo.
5: S'ho passen molt bé els nenes que han participat en aquests jocs. Bé, els jocs continuen, no? Després d'aquesta activitat al Canal Olímpic.
6: Sí, el dimarts 19 tenim l'activitat de Canvinader, on farem diferents esports també, i vindran altres escoles, algunes repeteixen, i algunes de noves, i amb aquest serà la segona i última jornada dels Jocs Olímpics.
5: Molt bé, hi haurà una cloenda especial?
6: A cada jornada fem una cloenda, fem repartició de medalles i una entrega de samarreta per cada nen i nena que ha participat.
5: Molt bé, doncs Aleix, continueu gaudint ja en els últims moments aquí en el Canal Olímpic de la jornada d'avui, en la qual us ha acompanyat el temps, també hem de dir.
6: Sí, tant i tant, ens ha fet un dia, ara s'ha girat una miqueta, ara fa aire i estan venint els núvols, però ens ha acompanyat molt, molt bon temps, la veritat.
5: Moltíssimes gràcies per oferir-nos aquesta crònica des del Canal Olímpic.
6: Genial, a vosaltres, que vagi bé.
5: Bon dia, Aleix, bon dia.
6: Bon dia.
5: Doncs una nova jornada, en aquest cas, de les Olimpíades Escolars que se celebren a Castelldefels aquells dies. I l'Aleix, el company de l'àrea d'esports, ens ha informat com ha anat el dia. A un dia que es repetirà, en aquest cas, en les instal·lacions de Can Vinader, el proper 19 de maig.

0: Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.
1: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels. Ana López.
2: Doncs parlem ara amb l'Òscar Herrero, tècnic de mobilitat de l'Ajuntament. Ja el tenim aquí, Òscar. Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia, Anna.
2: I sens dubte em portes una bona notícia, i és que s'obre ja el trànsit al carrer Manel Girona, no?
3: Sí, finalment ha sigut llarg, però bueno, era una obra important, no? Perquè és la canalització d'aigua potable i justament en aquest tram hi havia unes vàlvules, bueno, i uns pous importants que això triga un temps en fer-lo i hem estat tallats. Ja a poc a poc anem, l'obra va avançant i anem allí. Igual que ocupem trams, anem alliberant. I ja des d'aquest matí, lo que és Manuel Girona, entre la rotonda de Can Roca fins al carrer Petat, el sentit Joan 23 ja està obert. Val? Doncs s'han recuperat dos. És provisional, perquè ara de moment s'ha fet provisionalment amb formigó, i ara està pendent tot l'asfalt. Val? Per això serà només un dia, una jornada, vindran per asfaltar la grasa que s'ha fet, per aquella zona que quedi bé. Val? Per això, tot i que ja està obert, s'ha de circular també amb precaució, sobretot el que són motocicletes o patinets, perquè a l'estar en formigó bueno, pot relliscar una miqueta. No? I bueno, s'ha de circular amb precaució, però ja el tenim obert. Igualment també la CFU, que estava afectada, i aquí hi havia dues parades, la que està al Castell i la que està enfront de l'equipament de Freddy Montpou, ja s'ha activat i ja ha recuperat, no?, aquest itinerari la CFU.
2: Molt bé, han estat uns mesos, perquè una obra, com tu deies, complexa, que doncs, limitava la circulació en aquella zona, si volies anar al Castell o depèn on volies anar, evidentment els CFU.
3: Sobretot tenim una afectació molt important als veïns del barri de Caminader, perquè és una entrada principal del barri, i clar, si no podien entrar per aquí, doncs, la volta, has de donar la volta al Castell o entrar per la zona de Vistalegre, no? Per l'Anglada, i clar, doncs era una volta força important, que a més també, dimecres que hi ha mercadillo, doncs es complica encara més. Teníem aquesta complicació, però bueno, ara això ja hem alliberat, però a la vegada també, com la línia continua, ara ha quedat afectada el carrer Casanovas. Doncs en el carrer Casanovas, entre Pietat i Santa Marta, aquest tram ja a l'interior del barri de Caminader, ara està afectat. ¿Vale? El que és el que està ara ocupat perquè continua per aquí aquesta nova canalització i només poden accedir els veïns que tenen allà cotxera. ¿Vale? Quedarà per un tram o per l'altre, podran accedir, sempre podran accedir, però la gent que ve de pas no. Però bueno, ja el desviament aquí ja és més fàcil, pot sortir per Viriat, no? Per sortir a Manuel Girona, bueno, no hi ha tanta afectació com Manuel Girona, que sé que és una via més important, més bàsica de la ciutat.
2: I tant. I es preveu quant de temps estarà aturada la circulació
3: pues
2: en aquest carrer?
3: Aquí, en aquest carrer, es vol acabar abans de que comencin les festes de Vistalegre. Val? Aquí també el termini que tenim és aquest, no? Intentar donar-se pressa per poder acabar, perquè justament aquí aquest tram acabaria justament a Blas Infante, que és on comença ja la plaça de la democràcia, on estan totes les activitats de les festes del barri de Vistalegre. Pues bueno, són aquestes, es vol acabar abans. Ara, aquestes dues o tres setmanes que queden, pues bueno, acabar abans d'aquestes festes.
2: I el que sí que tenim ja és la cursa Istea, aquesta entitat desconnecta per l'autisme, una cursa clàssica també ja, que també provocarà doncs, l'afectació del trànsit a la zona de la platja.
3: Sí, aquesta és una afectació que tindrem aquest cap de setmana. Sempre, bueno, sempre hi ha curses, alguna coseta, pues ara ha tocat la cursa Istea, que és el passeig marítim i afecta un curt tram del passeig marítim, no? El que és el rodat, perquè va per el passeig, no? I en el tram rodat, entre Avinguda de la Platja i el carrer 7, el sentit Gavà quedarà tallat. Doncs aquí estan afectades les línies, la L94 i la L96, val? Que aniran per Avinguda de la Platja i per el passeig de la Marina. És una afectació petitona, de 9 a 1 del matí, i bueno, la gent pot agafar com a alternativa la parada que està a l'Avinguda de la Platja, que és de la CF2, pues aquí pararan aquests autobusos, perquè se fien per aquí, i ja després recuperar les que ja estan al passeig de la Marina a partir del carrer número 7.
2: Molt bé, la cursa es desenvoluparà entre les 9 del matí i la 1 del migdia, més o menys.
3: Sí,
2: no?
3: Bueno, és quan està previst el tall, sí, perquè com hi ha diverses sortides, bueno, pues entre el que és el tall d'autobusos i tal de trànsit, entre les 9 i la 1.
2: Molt bé, a banda d'això, bueno, una setmana tranquil, no?
3: Sí, hem recuperat també una altra parada, justament aquí a les obres que estem al Canal Olímpic, tenien, no han acabat les obres, no? Que estem fent allà tota la vorera, que no era accessible, sí. I millorant les dues parades que hi ha, a la UPC i a la rotonda de Pitor, pues la parada que està tocant la rotonda de Pitor ja s'ha posat un altre cop en marxa. No està tot acabat, però com a mínim hem pogut reactivar la parada. Doncs la gent que va cap a Barcelona en l'Express 95 o la gent que va en la L95 per aquesta zona que va a la zona del Garigot o del Pitor i tots els equipaments del British, pues ja poden tornar a parar aquí. Ja, aquesta parada ja està activa.
2: Molt bé, doncs, Òscar Herrero, tècnic de mobilitat de l'Ajuntament, moltíssimes gràcies per portar-nos aquesta informació sobre les afectacions que causen les obres a la via pública al trànsit. Que vagi molt bé, bon cap de setmana.
3: Bon cap de setmana.
2: Igualment.
3: Que vagi bé, molt bé. Adéu.
1: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: 爱是爽，
1: 爱是爽。
0: El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
3: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.

0: Bon dia a tothom i gràcies per acompanyar-nos un dia més a l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Avui és dijous, 14 de maig, i tot seguit repassem el context informatiu d'aquesta jornada a la ciutat. Comencem amb els tres titulars destacats d'avui. Aquest matí s'ha celebrat la primera jornada dels tercers Jocs Olímpics Escolars de Castelldefels amb 275 alumnes participants. El Canal Olímpic ha estat l'escenari d'aquesta primera jornada de dues dels Jocs amb la participació de l'alumnat de sisè de primària de 6 escoles de la ciutat. Reobert el trànsit al tram tallat de Manuel Girona i noves afectacions a Rafael Casanovas. Des d'aquest matí ha quedat reobert el trànsit al sentit de circulació que encara estava tallat al carrer Manuel Girona entre Can Roca i Pietat per les obres de canalització d'aigües de Barcelona. I Vistalegre es prepara per viure aquest dissabte 16 de maig una nova festa de la primavera plena d'activitats i ambient familiar. El Centre Cívic Vistalegre acull durant tota la jornada un programa d'activitats per a tots els públics. El mateix dia, organitzat per l'Associació Veïnal de Vistalegre, la celebració coincideix amb el primer aniversari del seu mercat primaveral. Comencem l'informatiu. Avui s'ha celebrat la primera jornada dels tercers Jocs Olímpics Escolars de Castelldefels amb 275 alumnes participants. El Canal Olímpic ha estat l'escenari d'aquesta primera jornada dels Jocs amb la participació d'alumnat de sisè de primària de 6 escoles de la ciutat. Escoltem ara l'Aleix Terreo, tècnic dels Jocs Escolars, que ens explica l'objectiu d'aquesta iniciativa.
1: En aquests tercers Jocs Olímpics el que volem és que els participants de les escoles de sisè de primària participin en tres activitats diferents aquí al Canal Olímpic i que participin en una jornada lúdica, que no fem ni classificacions ni res, perquè es diverteixin, perquè aprenguin diferents esports que no són comuns i que no han practicat normalment. Al final l'objectiu és que es diverteixin i que passin una bona jornada, igual que esperem que nosaltres també els hi puguem oferir que tinguin aquesta bona actitud.
0: Els infants han gaudit d'un programa d'activitats esportives i lúdiques que inclouen Big Sap, Zumba i Dodgeball. En primer lloc, l'Aleix Terreo, tècnic dels Jocs Escolars, ens explica en què consisteix el Big Sap.
1: El Big Sap, al final, si has fet alguna vegada padel surf o heu vist alguna vegada padel surf, el Big Sap el que és una taula de per 9-10 persones que es fiquen a l'aigua. És un padel surf gegant, imaginem. Llavors l'activitat que faran és tindre un toc a l'aigua, que sàpiguen com remar i tot, aniran fins a un punt i des del punt que on arribin faran una cursa lúdica sense cap mena de timing, però faran la cursa. És un padel surf gegant al final.
0: Tot seguit, el mateix tècnic dels Jocs Escolars ens detalla el funcionament del dodgeball.
1: El dodgeball és un esport que va néixer als Estats Units i que el va portar aquí un professor d'Aragó i li va canviar el nom al final. És un esport diferent, nosaltres l'hem adaptat també perquè els infants, he fet un reglament meu, podríem dir-li dodgeball a l'Aleix, perquè li he fet un reglament unificat. Perquè...
0: amb segell propi.
1: Exacte. Cada escola juga diferent, li diuen diferent, en una escola li diuen balón prisionero, en altres pilota de foc, pilota tir... Llavors jo he unificat amb el nom de dodgeball, que és el que va néixer als Estats Units, i hem fet el reglament unificat. I en si és això, un equip contra un altre, intentar eliminar els de l'altre equip, llançar amb la pilota amb la mà, i els eliminats se'n van al camp contrari a intentar reviure eliminant des de l'espai, des de fora.
0: Abans de la jornada s'ha fet un recorregut previ de la torxa per les escoles amb l'objectiu d'explicar l'esperit dels Jocs Olímpics, la seva vinculació amb Castelldefels i els valors olímpics com l'esforç, el respecte i el treball en equip, tot recordant també els Jocs Olímpics del 1992. En aquest sentit, Aleix Terreu, tècnic dels Jocs Escolars, ens contextualitza aquesta iniciativa.
1: El que feia el recorregut dels Jocs Olímpics, al final era anar a les escoles, el professorat em va fer un espai per poder parlar, i el que feia era posar-los una miqueta d'història. Al final nosaltres aquí a Castelldefels vam ser subseu olímpica l'any 92 i com ficar-los una miqueta en el que és el valor olímpic, en l'esperit olímpic, tot i que no fem competició, no donem premis pel qui guanyi i per qui perdi, donem premis per qui participi només. I la idea és aquesta, transmetre els valors de l'esport, que competeixin amb com serien uns Jocs Olímpics com a tal.
0: Els Jocs Olímpics Escolars continuaran el dimarts 19 de maig a Can Vinader amb altres activitats esportives com el Colpbol. Escoltem de nou el tècnic de Jocs Escolars que ens explica aquesta altra disciplina.
1: El Colpbol és un esport, podríem dir, semblant a l'handbol, que al final l'objectiu és marcar l'altra porteria, però no pots agafar la pilota. O sigui, simplement has de colpejar la pilota, és un esport alternatiu, i clar, al baixar les cortines del pavelló, les criatures s'ho passen genial, perquè la pilota va rebotant d'un espai a l'altre, no paren de colpejar la pilota, estan en constant moviment, i els encanta, la veritat. Ja, aquest és crec que és l'esport que més s'ha mantingut en els tres Jocs Olímpics. És l'únic que hem fet els tres, bueno, junt amb el Big Sub, els tres anys seguits, perquè és un esport que els encanta, i clar, al final, si els agrada i els ha agradat cada any, la idea és repetir-lo.
0: Finalment, des de l'organització s'ha explicat que la jornada s'ha vist condicionada pel context de la vaga educativa, que ha comportat alguns ajustos en la planificació. Tot i això, la participació s'ha mantingut pràcticament completa i només una escola de la ciutat no ha pogut prendre-hi part. Tanca aquesta peça informativa a l'Eix Terreo, tècnic dels Jocs Escolars, que ens detalla aquesta situació.
1: Al final són totes les escoles, només hi ha una escola que no s'ha adherit en aquests Jocs Olímpics, però de normal totes les escoles, aquest any ha sigut una miqueta més diferent perquè ha caigut en jornades de vaga i algunes escoles han hagut de dir-nos que no podien participar, però en si són totes les escoles, tot és gràcies a l'ajuda també del personal de les escoles, en si els professors i professores d'educació física que ens fan un reforç molt, molt bo als tècnics per poder donar pas als Jocs Olímpics, perquè al final ho fem per ells i elles i volem que siguin els professors i professores, que són els que més coneixen els infants, que ens diguin quines activitats es podrien fer, i ho fem com si fóssim un comú i ens posem d'acord per veure quines activitats fem, com ho organitzem. I en si és això, els 275 estan ben organitzats, tinc també el meu grup de monitors i monitores, i gràcies a ells, a la participació del professorat i a la participació dels nens i nenes, que segur que es portaran superbé, ho farem superbé, segur.
0: Des d'aquest matí ha quedat reobert el trànsit al sentit de circulació que encara estava tallat al carrer Manuel Girona entre Can Roca i Pietat per les obres de canalització d'aigües de Barcelona. També s'ha normalitzat el recorregut de la línia CF1 i tornen a estar operatives les dues parades afectades d'aquesta línia urbana. Escoltem ara el tècnic de mobilitat, Òscar Herrero.
2: Finalment ha sigut llarg, però bueno, era una obra important, no? Perquè és la canalització d'aigua potable i justament en aquest tram hi havia unes vàlvules, bueno, i uns pous importants que això triga un temps en fer-lo i hem estat tallats. Ja a poc a poc l'obra va avançant i igual que ocupem trams, anem alliberant. I ja des d'aquest matí, el que és Manuel Girona, entre la rotonda de Can Roca fins al carrer Petat, el sentit Joan 23 ja està obert. Val? Doncs s'han recuperat dos. És provisional, perquè ara de moment s'ha fet una provisionalment amb formigó, i ara està pendent tot l'asfalt. Val? Però això serà només un dia, una jornada, vindran per asfaltar la grasa que s'ha fet per aquella zona que quedi bé. Val? Per això, tot i que ja està obert, s'ha de circular també amb precaució, sobretot el que són motocicletes o patinets, perquè l'estar amb formigó bueno, pot relliscar una miqueta. No? I bueno, s'ha de circular amb precaució, però ja el tenim obert. Igualment també la CF1, que estava afectada, i aquí hi havia dues parades, la que està al castell i la que està enfront de l'equipament de Fredy Montpou, ja s'ha activat i ja ha recuperat, no?, aquest itinerari la CFU.
0: Paral·lelament, continuen les obres al carrer Doctor Trueta i han començat noves afectacions al carrer Rafael Casanovas entre Pietat i Santa Marta, amb accés restringit només als veïns amb aparcament.
2: Ara això ja hem alliberat, però a la vegada, també, com la línia continua, ara ha quedat afectada el carrer Casanovas. Doncs en carrer Casanovas, entre Pietat i Santa Marta, aquest tram ja a l'interior del barri de Can Vinader, ara està afectat. ¿Vale? Que és el que està ara ocupat perquè continua per aquí aquesta nova canalització i només poden accedir els veïns que tenen allà cotxera. ¿Vale? Quedarà per un tram o per l'altre, podran accedir, sempre podran accedir, però la gent que ve de pas no. però bueno, ja el desviament aquí ja és més fàcil, pot sortir per Viriat, no? Per sortir a Manuel Girona, bueno, no hi ha tanta afectació com Manuel Girona, que sé que és una via més important, més bàsica de la ciutat.
0: Es tracta d'una fase d'aquestes obres que es preveu finalitzar entre 2-3 setmanes.
2: En aquest carrer es vol acabar abans de que comencin les festes de Vista Alegre. Val? Aquí també el termini que tenim és aquest, no? Intentar donar-se pressa per poder acabar, perquè justament aquí aquest tram acabaria justament a Blas Infante, que és on comença ja la plaça de la Democràcia, on estan totes les activitats de les festes del barri de Vista Alegre. Pues bueno, són aquestes, es vol acabar abans. Ara, o aquestes 2-3 setmanes que queden, pues bueno, acabar abans d'aquestes festes.
0: I, per altra banda, aquest diumenge tindrem una afectació a la mobilitat per la 12a cursa Desconnecta per l'Autisme.
2: Aquesta és una afectació que tindrem aquest cap de setmana. Sempre, bueno, sempre hi ha curses, alguna coseta. Pues ara ha tocat la cursa Istea, que és el Passeig Marítim, i afecta un curt tram del Passeig Marítim, no? El que és el rodat, perquè va pel passeig, no? I en el tram rodat, entre Avinguda de la Platja i el carrer 7, el sentit Gavà quedarà tallat. Doncs aquí estan afectades les línies, la L94 i la L96, val? Que aniran per Avinguda de la Platja i pel Passeig de la Marina. És una afectació petitona, de 9 a 1 del matí, i bueno, la gent pot agafar com a alternativa la parada que està a l'Avinguda de la Platja, que és de la CF2, pues aquí pararan aquests autobusos perquè se fien per aquí, i ja després recuperar-les que ja estan al Passeig de la Marina a partir del carrer número 7.
0: El barri de Vista Alegre es prepara per viure aquest dissabte una nova festa de primavera plena d'activitats i ambient familiar. Durant tota la jornada, a partir de les 10 del matí, el Centre Cívic Vista Alegre, ubicat al carrer Mansió número 31, acull una jornada lúdica i festiva. Aquesta jornada té la finalitat de fer barri, aplegar les persones participants dels diversos projectes i entitats que fan activitats en aquest equipament, a més de tots els veïns i veïnes que es vulguin apropar. Escoltem ara a la Neus Fernández, coordinadora d'activitats d'aquest centre cívic de la ciutat, el Centre Cívic Vista Alegre.
3: Convidar tota la ciutadania a gaudir amb nosaltres de la programació que hem estat treballant amb les entitats del centre i del barri. La idea és això, no? Fer una cosa com molt de comunitat, molt de ciutadania, no? Que és una programació que hem treballat amb les entitats que tenim residents al barri, al Centre Cívic Vista Alegre, i amb l'Associació de Veïns del Barri, que fem com una col·laboració, i hem treballat tots junts per crear, doncs, aquesta programació que us presentem avui. I la idea és això, pensar en grans, petits, mitjans, i que tothom s'hi sumi, no? Primer, destacar que hi ha com dos seus d'aquesta festa, no? Per una banda, el Centre Cívic, com a tal, i per l'altra, la seu de l'Associació de Veïns, perquè hem pensat que així, doncs, la gent pot passejar pel barri tranquil·lament, ara vinc aquí, ara vaig allà, depèn de l'activitat, i això crea també una mica de dinàmica i de vida i de moviment.
0: Centre Cívic Vista Alegre i l'Associació Veïnal Vista Alegre col·laboren per aconseguir que aquesta festa de la primavera sigui un entorn on veïns i veïnes puguin conèixer els serveis, entitats i activitats del centre al llarg de tota la programació d'una jornada ben completa des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre d'aquest dissabte 16 de maig. Hi haurà classes obertes i tastets de les activitats de country, sevillanes, qigong, amb la col·laboració d'aquesta entitat, l'Associació de Veïnes i Veïns del Barri, i moltes sorpreses més per a totes les edats.
3: Per una banda, tenim tot el que passarà al Centre Cívic, que el Centre Cívic està dividit en espais i ens hem aprofitat per aquests espais omplir-los de cosa, no? Per una part, que crec que és una cosa que durarà pràcticament tot el dia, a la planta Menjú, que és l'espai d'art i creació, on passen coses sobre costura, pintura i totes aquestes coses, farem un grafiti, un mural comunitari. Tenim una paret molt gran i molt blanca i l'anem a omplir de color. I amb els companys de l'Associació de Viva, doncs, el que farem és precrear un disseny i la gent que vagi passant pel centre, doncs, que pugui pintar i aportar la seva creativitat i les seves idees.
0: Les activitats també es desenvoluparan al pati de les Moreres al llarg del matí de dissabte 16 de maig, des de les 10 fins a 2:15 del migdia, amb tallers per a infants i famílies.
3: Després tenim l'espai de gent gran, que és la planta 0, diguem, a peu de carrer. Tenim els companys de Castell de Jocs, que és una entitat que es dedica a fer jocs de taula. Ens han creat un torneig de màgic, que és un joc de cartes històric i i de tota la vida, que crec que és dels primers jocs de cartes a nivell internacional que existeix, i han creat un torneig que ells posen totes les cartes, les normes, ells t'ensenyen a jugar i després fan doncs, tres rondes de torneig. Uh-huh. Després, a la sala d'expedicions tenim dues activitats. Una és jocs de taula per tota la família, que estaran dinamitzades per les companyes, les alumnes de la casa d'oficis. I, a més, tenim una exposició fotogràfica dels companys que han fet el taller de fotografia d'aquest trimestre. El que han fet és que s'han dedicat molt a fer fotografies del centre, des de diferents punts de vista, amb gent, sense gent, i doncs el que hem decidit doncs agafar-les, imprimir-les i fer una expo amb aquestes fotografies. Sí. Maneres, hi ha, crec, uns 7-8 tallers diferents que es poden fer, estan pensats tant per fer per infants com per fer per persones adultes, estan dinamitzats doncs, per diferents entitats i per personal del centre i per les companyes de la casa d'oficis, per les alumnes de la casa d'oficis. Doncs hi ha coses com fer ninotets amb pelapipes, punts de llibre, polseres, hi ha una zona de scrapbook que fa la companya d'Arcon, hi ha un pintacares que fan els companys de Diviértete. Bueno, hi ha tot un seguit d'activitats que hauràs d'anar omplint un passaport. Cada activitat té com una enganxina, has d'anar omplint completant un dibuix, mm-hmm. i si completes aquest dibuix et donaran un regalito que han dissenyat els companys de la casa d'oficis.
0: De forma paral·lela a totes aquestes activitats i emplaçaments de la Festa de la Primavera, activitats organitzades pel Centre Cívic Vista Alegre, també tenim les activitats organitzades per l'Associació Veïnal Vista Alegre. El carrer Cervantes tornarà a omplir-se de vida amb una nova edició del Vista Alegre Primavera Market, una cita ja consolidada que enguany celebra una doble fita molt especial, la seva 5ª edició i un any des que per primera vegada el barri acollia un mercat primaveral organitzat per l'Associació de Veïns i Veïnes del barri. Tot plegat dins d'aquesta coneguda i esperada Festa de la Primavera de Vista Alegre que arriba aquest dissabte a la ciutat. Continua en marxa la regularització extraordinària de persones migrades impulsada pel Govern d'Espanya. Les sol·licituds encara es poden presentar fins al 30 de juny. Per facilitar l'acompanyament a les persones que s'hi vulguin acollir, l'Ajuntament de Castelldefels reforçava diversos àmbits de l'atenció social, els serveis jurídics d'estrangeria i les oficines d'atenció ciutadana. Escoltem a Marta Hernández, cap de l'àrea de serveis socials, dependència i gent gran.
4: S'ha reforçat a nivell de serveis socials, que és la part que el protagonisme més gran que té l'Ajuntament és el nombre de personal que es dedica a emetre aquests informes de vulnerabilitat social que calen en alguns casos, no per totes les persones, però sí per moltes, i llavors hem reforçat en personal perquè pugui estar tant matí i tarda a l'Oficina d'Atenció Ciutadana un cop la persona hagi fet la sol·licitud formal d'aquest informe.
0: Per obtenir el certificat de vulnerabilitat necessari per a aquest procés a través dels circuits municipals, s'ha d'estar empadronat a la ciutat. Escoltem de nou a la cap de l'àrea de serveis socials, Marta Hernández.
4: Aquest certificat de vulnerabilitat només cal si la persona... anem a fer-ho més fàcil. No cal si la persona ha demanat asil en el passat o es troba ja en un procés de regularització. Vull dir, això és, tal com dius, és un procés de regularització extraordinari, però hi ha gent que ja ha iniciat la seva tramitació. Aquesta gent no ha de fer aquest tràmit de nou ni demanar-nos l'informe de vulnerabilitat. També si han treballat en situació regular en el passat o pot acreditar la intenció de treballar amb una oferta de feina per compte aliè o propi. I tampoc no cal si la persona conviu amb familiars de primer grau, és a dir, fills menors o fills majors d'edat amb dependència per motius de salut. Aquesta gent no li cal.
0: Es tracta d'un procés especial i temporal de regularització adreçat a persones que es troben en situació administrativa irregular i permet obtenir autorització de residència i treball si es compleixen els requisits establerts.
4: És un informe molt senzill que ja ve predeterminat pel Ministeri, en el que nosaltres, un cop la persona li preguntem, doncs ens diu quin és el seu motiu de vulnerabilitat que consideren que compleixen, no? La majoria, la immensa majoria, per no dir el 100%, és realment per acabar podent tenir una feina

Aquest matí s'ha celebrat la primera jornada dels tercers Jocs Olímpics Escolars de Castelldefels amb 275 alumnes participants. El Canal Olímpic ha estat l'escenari d'aquesta primera jornada dels Jocs amb la participació d'alumnat de 6è de primària de 6 escoles de la ciutat. Els infants han gaudit d'un programa d'activitats esportives i lúdiques que inclouen Big Sap, Zumba i Dodgeball. Els Jocs Olímpics Escolars continuaran el dimarts 19 de maig a Can Vinader. Des d'aquest matí ha quedat reobert el trànsit al sentit de circulació que encara estava tallat al carrer Manuel Girona entre Can Roca i Pietat.

Les obres de canalització d'aigües de Barcelona. També s'ha normalitzat el recorregut de la línia CFU i tornen a estar operatives les dues parades afectades. Paral·lelament, continuen les obres al carrer Doctor Trueta i han començat noves afectacions al carrer Rafael Casanovas, entre Pietat i Santa Marta, amb accés restringit només als veïns amb aparcament. I el barri de Vistalegre es prepara per viure aquest dissabte 16 de maig una nova festa de primavera plena d'activitats i ambient familiar. El Centre Cívic Vistalegre acull durant tota la jornada un programa d'activitats per a tots els públics. El mateix dia, també organitzat per l'Associació Veïnal de Vistalegre, arriba la celebració del primer aniversari del seu mercat primaveral. I amb aquest darrer recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà divendres. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Estefania González. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornarem a estar aquí en directe a la mateixa hora demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: Departament i sindicats d'educació acosten posicions sobre l'escola inclusiva, però continuen encallats en els salaris. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: Les vagues a l'educació es mantindran com a mínim fins la setmana que ve, després que el departament i els sindicats no han arribat a cap acord en la reunió d'avui i que s'hagin citat per continuar negociant dimarts que ve, Joan Bota.
3: La Generalitat ha portat a la mesa d'avui una proposta per augmentar els recursos de l'escola inclusiva. Els sindicats no l'han rebut malament, però adverteixen que sense una proposta per millorar també els sous, abans de dilluns, dimarts donaran per trencat el diàleg.
1: Més detalls des de Barcelona, Sara Canyete.
4: Sí, la negociació està en l'aire a l'espera d'una nova proposta que el departament hauria de fer arribar als sindicats abans de dimarts. Els sindicats avisen que les millores salarials són irrenunciables i que s'ha de començar per aquí, perquè aquí és on hi ha el desacord. El departament evita parlar explícitament de retribucions, però diu que proposarà millores en les condicions laborals. Sentim-los.
5: Més que en matèria de sous, a nosaltres ens agrada parlar en millora de condicions laborals.
6: Els punts que entra a l'acord són tan genèrics i tan globals que bueno, doncs qualsevol cosa hi té cabuda. Però, en canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran.
1: Mentrestant, però, el model de vagues descentralitzades a l'ensenyament porta avui les protestes a la Catalunya Central i a les comarques gironines. Girona, Núria Peraire.
7: 8.200 segons el sindicat USTEC i 4.500 segons la policia municipal s'han manifestat pels carrers del centre. Coincidint amb temps de flors, els manifestants han portat pancartes en forma de flor i s'han assegut a terra perquè avui a Girona mestres i professors es planten.
1: Mentrestant, la consellera d'Interior, Núria Parlon, admet que és més que probable que els Mossos d'Esquadra s'hagin infiltrat durant anys en reunions sindicals.
3: Sentiu-la al programa Matins de TV3 donant explicacions després de la polèmica per la infiltració de dues agents en una assemblea de professors la setmana passada.
8: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
9: Consellera, vostè està insinuant que això pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
8: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això, sí.
1: Tot plegat el dia en què el judici pel cas Jordi Pujol ha quedat vist per sentència aquest matí. Audiència Nacional, Madrid, Maria Núria Rebelle.
10: Ho acabem de sentir.
11: Bueno, pues, vista para sentencia.
10: Cap dels acusats ha fet ús del seu dret al torn final de paraula. El fill gran de l'expresident Pujol s'enfronta a una petició de pena de 29 anys de presó. Enrere queden una quarantena de sessions repartides en 6 mesos.
1: I l'IVA de l'electricitat i del gas natural tornarà a ser del 21% a partir del pròxim 1 d'abril.
3: Pròxim 1 de juny ha decidit el govern espanyol en considerar que la inflació provocada per l'esclat de la guerra a l'Iran ja s'està frenant. L'increment general de preus es va situar al 3% a l'abril, és una dècima menys que al març.
1: És l'1 de juny, perquè si fos l'1 d'abril seria pràcticament un any amb aquest nou IVA. Per tant, sí, serà l'1 de juny, el pròxim mes. De la crònica internacional, els líders dels Estats Units i de la Xina, Donald Trump i Xi Jinping, exhibeixen voluntat per cooperar, tot i l'avís del règim comunista que un error en la qüestió de Taiwan podria obrir un camí molt perillós. Pequín, Francesc Canals.
12: Bon dia, sí, bona sintonia, advertiment sobre Taiwan i el president xinès al final de la jornada en un banquet que ha ofert a Donald Trump ha explicat que les dues potències han arribat a un acord per definir les relacions basat en construir una relació estratègica estable i constructiva, de manera a evitar les disrupcions que genera Donald Trump.
1: I a la cultura, Aina Clotet s'estrena com a directora d'una pel·lícula al Festival de Cannes amb Viva, un film sobre el cos i el desig femení després d'un càncer. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
13: Aina Clotet, que fins ara només havia dirigit la sèrie Això no és Suècia, ha dit a Catalunya Ràdio que se sent molt afortunada de ser a Cannes i que ja està comprovant com el fet de participar a la Setmana de la Crítica li està obrint moltes portes. La seva pel·lícula, Viva, és un drama amb tocs de comèdia que parla del desig, però en un context de por a la soledat i la mort.
1: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
14: Bon dia.
1: Avui el Girona té un partit vital a Montilivi per aconseguir la permanència.
14: A les 8 rep la Reial Societat. Ara mateix els gironins són penúltims i una victòria els trauria de la zona de descens. Al partit, des de 3 quarts de 8, el podreu seguir a Catalunya Ràdio. L'Espanyol respira una mica més tranquil després de guanyar ahir 2-0, l'Atlètic Club. Ara tenen 3 punts per sobre del descens i el Barça ja no pot aspirar a la Lliga dels 100 punts. Ahir va perdre 1-0 amb l'Alavés. La nota més positiva d'aquest partit, el debut del central Álvaro Cortés.
1: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
15: Bon dia. Doncs aquesta hora segueix tallada la C-16 a Sant Fruitós de Bages en tots dos sentits de la marxa per manifestació. Hi ha desviaments senyalitzats en aquest punt. Trànsit dens a la P-7, a la Jonquera, sentit sud. Hi ha un carril tallat per un camió avariat, un carril tallat també a la P-2, a Castelldans, sentit Lleida, per una avaria. I a l'àrea de Barcelona, més enllà de les retencions habituals d'aquesta hora a les rondes, precaució, hi ha un carril tallat a la 2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, cap al Nus del Llobregat, per un vehicle avariat. I mateixa situació a la P7, a Martorell, cap a Girona.
1: I ens falta el temps.
16: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Què ens espera les pròximes hores? Francesc Mauri, bon dia.
17: Bon dia. Doncs sobretot destaquem les fortes pluges que cauen en alguns observatoris de l'Alt Empordà, Pla de l'Estany i Garrotxa. A aquesta hora es poden incrementar aquesta tarda punts del nord-est, però sobretot en aquestes tres comarques citades, on no es descarten alguns registres entre aquesta tarda i demà al matí de 50-100 litres per metre quadrat. Tot això contrastant amb una tarda assolellada ponent i al sud i amb vent. I atenció, demà, dia més ennuvolat, pluja a molts indrets al nord del país, meitat nord, neu per sobre de 1.400 i demà farà fred a la meitat nord de Catalunya.
1: Doncs tocarà abrigar-se. Gràcies, Francesc, bon dia.
17: Bon dia.
16: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2 i gairebé 7 minuts. No hi ha hagut acord a la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats de professors. Les parts s'han aproximat en matèria d'escola inclusiva, però continuen encallades en el tema salarial. Els sindicats en vaga diuen que tornaran a negociar només si se'ls planteja una proposta de millora salarial. El Departament es limita a parlar de millores laborals i assegura que hi ha marge de millora en el pacte que va signar amb Comissions Obreres i amb l'UGT. Tot plegat s'ha produït al seu del Departament d'Educació a Barcelona. Allà hi tenim el Martí Cuní, la Sara Canyete. Sara, bon dia.
18: Hola, bon dia, Òscar. Doncs aquesta negociació entre els sindicats convocants de les vagues i el departament ha quedat en l'aire i ho ha fet a l'espera que el departament faci arribar una nova proposta als sindicats abans de dimarts. Diuen que d'això en dependrà que reprenguin les negociacions o no. Els sindicats que no han signat l'acord diuen que les millores salarials són irrenunciables i que si no s'aborda aquesta qüestió no tornaran a seure. El Departament d'Educació evita referir-se explícitament en aquest capítol de retribucions. Diuen, però, que a l'acord hi ha marge de millora per plantejar millores laborals i que els faran arribar una nova proposta. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa del Departament.
19: D'entre totes les mesures, doncs, evidentment, la baixada de ràtios, el reforçament de l'escola inclusiva, la desburocratització i, en aquest cas, d'altres elements que puguin suposar aquestes millores en les condicions laborals, nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien, en aquest sentit, poder arribar, doncs, a un major consens, que ens sembla que és el que, de manera responsable, ha de fer el Departament i també de manera responsable han de fer les organitzacions sindicals.
18: Des d'USTEC, el sindicat majoritari posen el focus en la millora salarial. Diuen que aquesta és la primera qüestió que s'ha de resoldre en aquesta taula de negociació perquè aquí és on tenen el principal desacord. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
20: Volem que ells ens traslladin a un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després en temes d'inclusiva. Perquè en temes d'inclusiva l'acord dona marge d'ampliació. Els punts que entra a l'acord són tan genèrics i tan globals que bueno, doncs qualsevol cosa hi té cabuda. Però, en canvi, en matèria salarial aquí hi ha un escull molt gran.
18: I els sindicats que ja van signar l'acord, UGT i Comissions Obreres, prioritzen la millora de recursos en escola inclusiva i, en aquest sentit, valoren positivament la nova proposta que avui ha presentat aquí al departament. Diuen que tothom està demanant més mans i esperen que s'arribi a un nou acord que incorpori els altres sindicats.
1: Bé, doncs mentre no hi hagi acord, i ja veieu que no hi és, el calendari de vagues al sector de l'educació avança. Avui les aturades són a Girona i a les comarques centrals de Catalunya. A Girona, una manifestació amb 4.500 professors ha recorregut els carrers de la ciutat amb crits contra la gestió del govern. Demanen millores laborals i salarials. La vaga ha tingut un seguiment per sota del 10%, segons el departament, però en canvi, diu els sindicats, que està per sobre del 55%. Anem a Girona, Maria Núria Pereire.
0: Hola, bon dia. Doncs aquí unes 8.000 persones, segons el sindicat USTEC, però unes 4.500, segons la policia municipal, han participat a la manifestació. Han acabat davant la seu de la Generalitat fa pocs minuts. La protesta ha començat de bon matí, amb diferents columnes que s'han trobat per recórrer els carrers del barri vell, que està guarnits pel temps de flors. I han volgut fer una visita irònica, demanant als visitants que no mirin les flors i s'assumin a la lluita. I amb pancartes en forma de flor i seient al terra, han volgut fer una plantada simbòlica abans d'acabar el recorregut. Alguns professors ens han explicat el que es troben en el seu dia a dia.
21: Tinc 30 alumnes a l'aula, dels quals tinc 8 o 10 TDAHs, dos amb trastorn de l'espectre autista, dos amb altes capacitats.
22: Que cada vegada hi ha nens que no accepten el no i aquest no pot representar doncs, agredir amb un company, agredir amb un mestre. Jo tinc un nen que és sord, tenim una noia que ens ve a ajudar 3/4 d'hora a la setmana, que és molt trempada, però és clar, tot és voluntari.
0: Estan determinats a continuar amb les protestes si no hi ha acords.
1: I mentrestant, el departament comunica als centres escolars que els claustres de docents no són l'espai per debatre si es fan o no les colònies o les sortides del curs que ve. Des de l'administració expressen que aquestes qüestions s'han de plantejar als consells escolars on hi ha molts més representants, entre ells les famílies. El sindicat CGT ho considera un intent de coacció i la plataforma Aturem Sortides i Colònies també ho critica. Departament d'Educació, Miquel Jarque.
23: Bon dia. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, també se n'ha referit. Creu que la qüestió s'haurà de debatre no als claustres, sinó també amb les famílies i els alumnes en el si del Consell Escolar, que és consultiu.
24: Qualsevol de les activitats que es duguin a terme, ja siguin sortides, colònies o viatges d'estudi, també s'ha d'acordar en els consells escolars, que és l'àmbit en definitiva en el qual això s'ha d'aprovar, i per tant jo emplaço en aquest sentit a que aquestes decisions pertoquen no només als docents, sinó al conjunt de la comunitat educativa representada en els consells escolars.
23: Laura de Gené, secretària general de la Federació d'Ensenyament de la CGT, en declaracions a aquesta emissora, lliga el futur de les colònies d'estiu a les millores laborals de professors i monitors que fan sortides.
25: S'està explotant el monitoratge, no té 12 hores de descans entre jornades, no estan cobrant el que diu el conveni i, per tant, o això es desencalla o tenim un acord també a nivell de colònies o potser ens trobarem que tampoc hi haurà colònies a l'estiu.
23: El sindicat CGT, a més, defensa que la llei d'educació habilita els claustres per parlar de qualsevol activitat educativa.
1: A tot això, l'endemà de la compareixença al Parlament de Catalunya de la consellera d'Interior, on va demanar disculpes per la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents, Núria Parlon ha posat en dubte que aquesta actuació policial sigui inèdita. En declaracions a TV3, la consellera entén que els sindicats no en tinguin prou amb les disculpes, Marriera.
26: Parlon ha admès que és probable que la pràctica d'infiltrar policies en reunions sindicals s'hagi fet durant anys.
8: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser de formes que l'opinió pública en aquest cas no acaba d'entendre.
9: Però vostè, consellera, sí. Vostè està insinuant que això pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
8: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això. Sí, potser haurem de mirar si habitualment aquesta ha estat una pràctica que s'ha fet prèviament.
26: La consellera parla d'error puntual i diu que ara treballarà perquè no repeteixi.
8: La meva feina no és escudar-me en les inèrcies, si les ha hagut, és posar límits. Posar límits per protegir especialment el cos de Mossos d'Esquadra. Jo haig de protegir la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra perquè ho és. Haig d'establir cauteles i directrius en les maneres de treballar per evitar discrecionalitat i, sobretot, no erosionar la confiança.
26: A més, ha reiterat el seu suport al director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i ha dit que no preveu dimissions, almenys a aquest nivell.
1: L'oposició tampoc no en té prou amb les explicacions dels responsables d'Interior i continua exigint dimissions. N'han parlat al matí de Catalunya Ràdio la portaveu d'Esquerra al Parlament, Esther Capella, i el diputat de la CUP, Xavier Pellicer.
27: Esquerra Republicana fa mesos que està dient i alertant de la deriva en la direcció dels Mossos d'Esquadra. Persistim en l'error. Han perdut el lideratge polític de la conselleria. És així de clar i rotund.
28: No es tracta d'un error operatiu o es tracta d'una qüestió involuntària sense mala fe, es tracta d'un fet molt greu que marca un
2: un abans i un després en el Departament d'Interior. Per tant, no ens satisfan les explicacions i ens preocupen encara més el que diuen, com ho diuen, i el que no expliquen, que encara és més greu.
1: Les protestes dels mestres i professors no són només a Catalunya. Al País Valencià es manté la vaga indefinida en l'educació pública després que la reunió entre els sindicats i la conselleria hagi acabat sense acord. Els sindicats reconeixen avenços en la negociació, però insuficients, diuen, per desconvocar l'aturada. La proposta que avui els ha presentat la conselleria no inclou cap millora salarial pels docents. València, Alba Barbosa.
3: Els representants sindicals exigeixen que la retribució del professorat sigui un dels punts que la conselleria posi sobre la taula i s'emplacen a seguir negociant ara en una nova reunió prevista per a dilluns. Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià, troba a faltar concrecions, per exemple, pel que fa al reforç de plantilles.
4: Per a nosaltres encara estem lluny d'arribar a un acord. Per què? Perquè dels temes que han posat damunt de la taula, l'únic que hem vist que sí que s'aproxima al que estem demanant nosaltres, el tema de la reducció de la burocràcia, i sí que han posat mesures concretes que van en la línia del que demanem, de la resta de temes, molt poca cosa.
3: I la consellera d'Educació, Carmen Ortiz, s'obre a incloure el punt salarial en les pròximes negociacions.
5: Durant el cap de setmana treballarem en aquest document i intentarem que siga el més complet possible.
3: La proposta de preacord d'educació planteja una reducció de ràtio, sense concretar de quan seria la rebaixa d'alumnes per aula, simplificar la càrrega burocràtica, agilitzar les substitucions dels docents i impulsar el valencià en zones castellanoparlants. La reunió d'avui entre sindicats i conselleria és la primera des que va començar la vaga indefinida aquest dilluns. Centenars de professors s'han concentrat a les portes del departament reclamant la dimissió de la consellera.
1: Unes vagues, les dels mestres i professors, a una altra. Atenció, hi haurà una nova vaga a Rodalies a les pròximes setmanes, segons que ha pogut saber 3Cat Info. La convocaran els sindicats UGT i Comissions Obreres per reclamar més personal, sobretot més interventors. Joan Garcia, bon dia.
6: Hola, Òscar.
1: Sabem les dates i quins efectes tindrà pels usuaris?
6: Les dates encara no. Sabem que o bé serà a finals de maig o a principis de juny i que, per tant, hi haurà serveis mínims amb l'escena ja coneguda de menys trens i usuaris que viatgen encara més estrets. Segons els convocants, la companyia està immersa ara en dos processos de mobilitat de personal. Una geogràfica, que són els trasllats habituals que demanen els treballadors cap a altres comunitats, i una de funcional, d'ascensos a càrrecs. Doncs amb aquests moviments, el personal disponible no dona per cobrir les places necessàries d'interventor. Francisco Cárdenas, responsable d'UGT a Renfe.
7: Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren, y con los números que se han hecho, con las movilidades tanto geográfica como funcional a nivel empresarial, es imposible, pero imposible, vamos, ni la mitad, digamos.
6: La vaga també es convocarà per exigir més seguretat. A Catalunya registren més agressions que tota la resta de comunitats autònomes juntes. I també hi ha un tema laboral. Segons la UGT, el personal de taquilles i els interventors cobren un petit, molt petit percentatge per bitllet. Doncs bé, amb els 3 mesos i mig que hi ha hagut de gratuïtat, la companyia es nega a pagar aquests diners, que en altres comunitats ens expliquen sí que ha abonat quan ha passat un cas semblant. Els sindicats volen una reunió al més alt nivell amb la Generalitat per plantejar aquestes qüestions.
1: Passen gairebé 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, una pausa i de seguida anem a Madrid, on ha quedat vist per sentència el judici del cas Pujol.
10: Catalunya migdia.
11: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
28: Mitsubishi Electric, Toshiba, Midea, Daitsu...
11: I finançament fins a 12 mesos.
28: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponés.
29: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar, connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
30: La solidaritat torna a ser la protagonista d'avui. Hi ha persones que pensen, ja tinc el testament fet, ja és tard per fer un testament solidari. Però no ho és. El teu testament el pots modificar tantes vegades com calgui. I incloure-hi una causa solidària és tan senzill com comunicar-ho al notari. Si inclous la Fundació Anesbat al teu testament, estaràs ajudant a erradicar malalties oblidades i a garantir el dret a la salut independentment d'on es neixi. És una decisió lliure, flexible i totalment. totalment compatible amb protegir els teus, a més d'extraordinària. Informa-te'n a www.aztestamentosolidario.org i descobreix com n'és de fàcil. El testament solidari va amb mi i amb tu.
12: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com les galetes torrades Gullón de 400 grams, ara només per un euro. T'estalvies un 44%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
13: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
14: Arriba el partit. I gràcies al convertible 2-in-1 Lenovo IdeaPad Flex 5 AMD Ryzen 7, el viuràs allà on vulguis per només 699 euros i amb els nostres tecnoavantatges.
15: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
1: Catalunya migdia. Passant una mica més de 20 minuts de les dues. Acaba el judici a la família de l'expresident Jordi Pujol.
16: Bueno, pues, vista para sentencia.
1: Mig any després de la seva arrencada, fa pocs minuts ha quedat, com sentíem, vist per sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Pujol, l'exdona del primogènit i 9 empresaris. La fiscalia demana 29 anys de presó per Jordi Pujol Ferrusola, 17 per la seva exdona, 14 pel seu germà Josep, 8 per la resta de germans i 5 pels empresaris. Anem a l'Audiència Nacional amb l'enviada especial de Catalunya Ràdio, Maria Núria Rebella. Bon dia.
17: Hola, bon dia. Per les defenses, el cas ha estat un muntatge polític contra la família Pujol, mentre que les acusacions parlen d'un cas important de corrupció política. L'expresident Jordi Pujol, de 95 anys i amb signes de demència, va quedar primer apartat del procediment i després exonerat. Avui hem sentit els advocats dels empresaris en els seus informes finals que han demanat la seva absolució. Asseguren que no han comès cap delicte. Carles Monguilot, advocat que representa Gustau Huesa, ha contraposat el A por ellos amb l'Espanya en roba.
18: Cuando se nombró este eslogan, alguien dijo, a por ellos. Mire, también es una frase repugnante. Y el a por ellos, durante la instrucción, que parecía un poco que el delito antecedente era ser de la familia Pujol o el delito antecedente era, no sé, ser catalán.
17: La sentència, diu el tribunal, no trigarà gaire, podria arribar abans de les vacances d'estiu.
1: La rebaixa de l'IVA de l'electricitat i del gas natural per la guerra s'acabarà aquest mes. A partir de l'1 de juny, doncs, l'impost perdrà la reducció al 10% i tornarà al 21% habitual. La gasolina i el gasoil, que també es beneficien d'un IVA reduït, ho continuaran fent almenys fins al 30 de juny. El govern espanyol ho ha anunciat coincidint amb la dada d'inflació que s'ha fet pública avui i que es modera molt lleugerament. Els pagesos, però, alerten de futures pujades de preu de la fruita i dels cereals, Jordi Canal.
19: A Catalunya, l'increment general de preus es va situar en el 3% interanual a l'abril, una dècima menys que al març. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha passat del 3,4 al 3,2%. Un dels motius, segons l'Institut d'Estadística, és l'abaratiment de la llum i del gas, d'aquí que l'executiu el retiri del benefici fiscal. Els carburants, en canvi, s'han encarit més d'un 15% i ho haurien fet el doble sense la rebaixa de l'IVA, segons el govern. Per això aquesta mesura i les ajudes als sectors afectats es mantenen i, segons Carlos Cuerpo, s'estudiarà si cal prorrogar-les.
20: Vamos a ver cómo se desarrollan las circunstancias estas 6 semanas que quedan hasta la finalización del plazo de este primer Real Decreto Ley y seguiremos viendo con los sectores, con los agentes sociales, cuáles son las medidas que seguimos necesitando.
19: Els agricultors, un d'aquests sectors afectats, diuen que la pujada de preu dels carburants i sobretot dels fertilitzants per la guerra farà encarir les properes collites de cereals i de fruita. Pere Roquer, de Saja.
21: La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut, un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
19: A més, seran collites més escasses perquè a causa dels preus i la falta de fertilitzants, que majoritàriament provenen de l'Orient Mitjà, hi ha agricultors que enguany no els han fet servir.
1: I encara en la pàgina econòmica, la Inspecció de Treball de Catalunya bat el seu rècord sancionador amb 53 milions d'euros l'any passat. Més de 14.000 infraccions detectades, bàsicament per incomplir la normativa laboral pel que fa al temps de treball i als permisos de feina. On més s'ha hagut d'actuar és el sector de la construcció i el camp agrari de Lleida-Sarriera.
22: Infraccions que s'han acabat multant per la denúncia en la majoria
0: majoria dels casos de treballadors per qüestions relacionades amb el temps de descans o les hores extraordinàries i també per expedients que ha obert l'administració en matèria d'estrangeria o de seguretat social. Tot i això, gairebé la meitat de les actuacions que la inspecció va voler fiscalitzar el 2025 van ser per revisar que les empreses complien amb la normativa de la seguretat laboral, ja que són els errors en la seguretat precisament el que provoca més accidents a la feina. El secretari de Treball, Paco Ramos, ha avançat que aquest any no faran una campanya específica per la regularització d'immigrants.
2: En aquest moment ens trobem en una primera fase, que és bàsicament informar i assessorar a les persones que es poden beneficiar d'aquest procediment, i la segona fase, pues, que començarà quan les sol·licituds finalitzin a finals de juny, que seria veure com podem treballar la seva inserció sociolaboral.
0: Inspecció de Treball també ha confirmat que ja estan verificant que totes les empreses que treballen a l'aire lliure tenen els protocols contra la calor activats.
1: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Res, menys d'un minut de publicitat i de...

0: 4 minuts i 2 quarts. Donald Trump i Xi Jinping exhibeixen a la Xina voluntat de cooperació mútua. El president dels Estats Units ha tornat a Pequín gairebé una dècada després de l'última visita, en un moment de baixa popularitat per la guerra de l'Iran, i ha estès la mà al seu homòleg xinès, a qui ha qualificat d'amic i ha convidat a la Casa Blanca el mes de setembre. Xi Jinping ha defensat els dos països, diu que han de ser socis i no pas rivals, però també ha fet un advertiment a Donald Trump. L'avisa que si Washington gestiona malament la qüestió de Taiwan, les relacions entre la Xina i els Estats Units poden agafar un camí perillós. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
1: Bon dia. El president xinès ha ofert un banquet a Donald Trump al final de la jornada, en què ha anunciat un acord per definir les relacions entre les dues potències des d'ara i els pròxims anys. Sentim Xi Jinping.
2: Hem acordat que les relacions entre la Xina i els Estats Units són la relació bilateral més important del món actual i només es poden millorar, no danyar. La cooperació beneficia tots dos països, mentre que la confrontació és perjudicial per tots dos. Hem de ser socis, no adversaris. Hem acordat construir una relació estratègica constructiva i estable entre la Xina i els Estats Units.
1: Aquest nou marc del que parla Xi seria una mena de guarda-raïls que evitarien que es desbordi la relació, perquè a Pequín i la seva economia no li convenen les fortes onades que genera Donald Trump, com ara la crisi pel tancament de l'estret d'Hormuz, que totes dues parts avui han reclamat que es torni a obrir. Clima positiu malgrat les diferències. El president xinès ha escoltat les paraules emfàtiques de Donald Trump. Com ara, és un honor ser el vostre amic i les relacions entre els dos països seran millor del que han estat mai.
3: Quan hi ha hagut dificultats, les hem resolt. Jo us trucava i vosaltres em trucàveu sempre que hi havia problemes. La gent no ho sap, però sempre que teníem un problema el resolíem molt de pressa. I tindrem un futur fantàstic junts.
1: Xi Jinping ha promès als amos de les grans empreses nord-americanes que acompanyen Donald Trump un major accés al mercat xinès. Clima constructiu, ha dit la Casa Blanca, però el president xinès, que s'ha endut Donald Trump al Temple del Cel, un dels referents més icònics de la grandesa imperial xinesa, també ha marcat l'habitual línia vermella. Taiwan no es toca. En el resum de la reunió de la Casa Blanca, no es fa esment a aquest advertiment de Xi en la qüestió més sensible de les relacions bilaterals.
0: Doncs precisament avui el Kremlin ha anunciat que Vladimir Putin també farà una altra visita a la Xina, el seu principal aliat. Al marge de les maniobres diplomàtiques, Rússia ha protagonitzat un dels atacs més massius contra Ucraïna des de l'inici de la guerra després de la treva del Dia de la Victòria. En menys de 48 hores ha llançat més de 1.500 drons i desenes de míssils. El principal objectiu ha estat Kiev, on aquesta matinada han mort almenys 5 civils i una quarantena han resultat ferits. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
4: Bon dia. El govern rus justifica que el bombardeig massiu només anava destinat contra infraestructura energètica i militar ucraïnesa i que han aconseguit els seus objectius. Ara bé, els drons i míssils també han colpejat una vintena d'edificis civils a la capital ucraïnesa i han fet ensorrar un bloc de 9 pisos on els equips de rescat encara busquen víctimes. L'alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, retreu a Putin que aquest atac tan desproporcionat tingui lloc just després de la treva per la seva desfilada militar a la plaça Roja.
5: L'alto al foc ha estat un farol. Ho hem vist moltes vegades. No et pots refiar de Putin. Veiem un gran nombre de cases destruïdes, molts civils que moren en una ciutat pacífica, i aquesta guerra no és res més que un genocidi.
4: El govern ucraïnès creu que Putin ha fet servir la treva per acumular drons i míssils i preparar-se per aquest atac massiu. Zelensky ja ha promès una resposta justa. Fins ara tampoc s'ha complert l'altre compromís de l'alto el foc, un intercanvi de 1.000 presoners de guerra per bàndol. Segons el Financial Times, els generals russos han convençut el president rus que poden conquerir tot el Donbass a la tardor i està determinat a fer servir tota la força per aconseguir-ho.
0: En punt, 2:45 de la tarda. Encara en informació internacional, al Regne Unit, el ministre de Sanitat, Wes Streeting, acaba de presentar la dimissió. Diu que ha perdut la confiança en el primer ministre després de la desfeta laborista a les últimes eleccions. Streeting és un dels noms que es postulen per substituir Keir Starmer al capdavant del Partit Laborista. Londres, Quim Olivares, bon dia.
6: Hola, bon dia. Era un moviment esperat durant tot el matí. Finalment ha arribat la carta de dimissió del fins ara ministre de Sanitat, Wes Streeting. De fet, Streeting és de l'ala més a la dreta dels laboristes i assegura que queda clar que Starmer no pot liderar el partit per les properes eleccions generals del 2029 i li demana un debat obert per veure qui ha de fer-ho. Aquest és el pas previ per Streeting per postular-se en unes possibles primàries

0: als laboristes. Ara cal veure si té prou suport entre els diputats laboristes per presentar candidatura. Aquest matí, una altra possible candidata, Angela Rayner, ex-viceprimera ministra de l'ala més a l'esquerra del partit, ha explicat que la Hisenda Britànica l'ha exonerat de qualsevol delicte fiscal i, per tant, podria presentar-se com a candidata a substituir Starmer. Per tant, continua la inestabilitat política aquí al Regne Unit.
1: Tornem a Catalunya perquè la reposició de tots els arbres de carrers, parcs i jardins que van morir per la sequera no és fàcil. Al gremi de la jardineria li costa trobar exemplars de les espècies més buscades perquè els vivers no sempre entenen de les mides i les quantitats que es demanen, Montse Poblet.
2: Les empreses de jardineria no donen l'abast per cobrir la demanda d'arbres per replantar els que es van morir durant la sequera, sobretot d'espècies que aguanten bé la falta d'aigua o que s'han posat de moda, com els lladoners, els aurons o les tipuanes. Miquel Marín és el president del Gremi de Jardineria.
3: Joan, és que quan tu vas a viver, que són els viveristes qui produeixen aquesta planta, no la trobem. Normalment és perquè s'ha esgotat, i s'ha esgotat perquè hi ha hagut una forta demanda.
2: A Barcelona, la falta d'aigua durant 3 anys seguits va matar 7.500 arbres que s'haurien de replantar abans no acabi aquest any, però està costant trobar-los. Pere Damàs, el cap d'arbrat de la ciutat, confia aconseguir-los, però ara mateix una de les empreses que se n'encarrega no troba exemplars de cap de les varietats que els havien demanat.
3: Per la raó que sigui, no s'ha trobat l'arbrat que toca. No s'ha trobat arbrat, vaja. I estem ara treballant amb ells bastant estretament per veure què es pot fer perquè puguin aconseguir aquests arbres i plantar-los.
2: Els viveristes ens confirmen que poden faltar algunes varietats o arbres de les mides que busquen els jardiners i l'administració, però matisen que si hi hagués una planificació millor a mitjà i llarg termini, el problema desapareixeria. Necessiten anys per tenir arbres de les espècies i les mides que els demanen i, segons ells, sovint no se'ls encarreguen en prou temps.
1: Passen 3 minuts de 2:45 de la tarda, una pausa i de seguida la cultura.
4: Catalunya migdia. La roba que segueixes a xarxes existeix i te la pots emportar posada. Westfield Real of Market reuneix peces de Gigi Vives, Andy Walk o Patrick Goe. 16 i 17 de maig, Market de segona mà a Westfield Glòries. 22 i 23 a Westfield La Maquinista. Els outfits del teu fit ara poden ser teus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Senyores i senyors, bon dia.
0: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Estàs confonent correlació amb causalitat, que és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la Unia.
3: No, ja ho sé.
2: Que és,
3: que
2: jo no
3: estic dient
2: que tots els pobres siguin delinqüents.
4: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
5: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
6: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
7: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, el que era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelons.
0: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
8: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
0: Amb Ricard Ostrell.
9: Em van passant coses.
8: Sí.
0: Catalunya migdia.
10: Passant gairebé 5 minuts de 2:15 i comencem la cultura anant a Canes.
11: El meu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
12: Jo vaig notar com...
10: Aina Clotet està vivint com un somni a Canes, la seva estrena com a directora de la seva primera pel·lícula. Debuta la Setmana de la Crítica amb Viva, on parla de la por a la soledat i a la mort, dos temes que l'apel·len directament. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
13: Aina Clotet, que fins ara només havia dirigit un curt i la sèrie Això no és Suècia, ens ha confessat que se sent molt afortunada, però que també vol anar pas a pas.
14: Crec que estic digerint tot això, o sigui, en el fons les coses estan passant a una velocitat bastant ràpida, de que estic a Can, però ja fa com un mes que han començat com a passar coses que se m'escapen de les mans, com que estrenarem a França la pel·li a l'octubre, no?, amb una distribuïdora superimportant, i és veritat que s'obren com moltes portes que fa molta il·lusió, però alhora moltes ganes de viure el present i d'estar present.
13: Aviva, que també ha escrit i protagonitzat, ha trobat un equilibri esplèndid entre drama i comèdia. Ella interpreta una dona que a la quarantena supera un càncer i entra en una espiral de bogeria per xuclar la vida fins al fons.
14: La veritat és que va sorgir de les ganes d'explorar uns temes que a mi personalment m'inquietaven. O sigui, la pel·lícula és ficció, però sí que dialoga molt amb mi, amb qui sóc jo i amb qui és la Valentina Viso, que és la co-guionista, no? I amb com ens veiem en tant que dones de 40 anys en aquest moment actual, i sorgeix de la necessitat de voler explorar la por, sobretot la por a la soledat i la por més profunda, que és la por a la mort, i la relació que té amb la dependència en l'amor romàntic.
13: Un film parlat en català que té moltes possibilitats d'endur-se premi la setmana vinent.
10: I ara, còmics. I és que a la vigília, perquè arrenqui una nova edició del Còmic Barcelona, volem reflexionar sobre el paper que juga el novè art en la cultura catalana. Ho fem amb el llibre Còmics, una immersió ràpida, de Jordi Ojeda, que acaba de publicar l'editorial Tibidabo. Valeria Obereda.
15: L'autor exposa les connotacions negatives amb què ha de conviure el còmic.
16: Pot contribuir a perdre aquests prejudicis que moltes vegades hi ha, de que si estàs llegint un còmic sembla que siguis un nen petit, perquè et veuen amb una novel·la gràfica a la mà i et diuen que fas llegint un TVO, no? Com si fos algú a criticar, no?
15: Jordi Ojeda, professor de la Universitat Tecnocampus i divulgador de la ciència a través del còmic, apunta un dels responsables d'aquesta situació.
16: De mitjans de comunicació no han contribuït a normalitzar aquesta idea, perquè, per exemple, quan hi ha un saló, les notícies que surten són gent disfressada, però després no sabem qui ha guanyat el premi del millor còmic del Saló de Barcelona. I jo crec que hem de remar tots, diguem-ne, a la una per poder recuperar aquest posicionament de la importància del còmic a la cultura popular.
15: Segons Ojeda, l'objectiu hauria de ser acostar-se al nivell del còmic a França. Aquí un treball d'èxit ven 3.000 exemplars, a França 1 milió.
10: I més coses? La imatge d'una nena afganesa de 12 anys amb uns penetrants ulls verds mirant a la càmera és segurament una de les imatges més icòniques del món de la fotografia. L'autor és el nord-americà Steve McCurry, un dels grans fotoperiodistes contemporanis que avui visita Barcelona per presentar Icons, la gran exposició internacional que repassa 40 anys de trajectòria amb les seves imatges més emblemàtiques. Barcelona, Montse Camps.
17: El Palau Martorell acull aquesta retrospectiva amb 150 obres en gran format, com el retrat de Sharbat Gula, coneguda com l'afganesa de mirada penetrant, que es va capturar en un camp de refugiats i es va fer mundialment famós, però també escenes captades de tot el planeta, des de Mongòlia al Paraguai, com la d'un home amb aigua fins al coll en un poble indi inundat pels monzons, que malgrat tot somriu, o l'estremidora imatge d'un nen peruà d'uns 4 anys plorant i apuntant-se amb una pistola. Rostres, paisatges i escenes de la vida quotidiana, i també carregades d'intensa espiritualitat en temples i moments de silenci. McCurry es fixa molt especialment en les víctimes i els vulnerables, i diu als seus 76 anys que la fotografia és el que li dona la vida.
18: That's just what
1: gives us meaning.
3: És quelcom que dona sentit a la meva vida i l'omple d'un propòsit. És el que em fa viatjar per tot el món. Contribueix tant a la meva pròpia creativitat que no em puc imaginar no fer-ho.
17: Icons ocupa tres plantes del Palau Martorell, s'inaugura demà i es podrà veure fins al 6 de setembre.
10: I una cosa més abans dels esports. La incombustible Maria del Mar Bonet, amb 6 dècades de trajectòria musical i més de 60 àlbums publicats, presenta ara L'aigua no cansa, un nou disc de cançons inèdites on barreja poesia i compromís. Estel Coletes.
9: La cantant mallorquina, coneguda per temes com L'Àguila Negra o Mercè, ha llançat un nou àlbum amb 9 cançons on commemora el seu pas per la música mediterrània i la cançó d'autor contemporània. Amb temes com Lluna de Pau, Blaus i Blaus o L'arbre campaner, l'artista mostra la seva voluntat de renovació constant i de continuar connectant la música tradicional mediterrània amb la poesia i la cançó internacional. Bonet explica d'on ve el concepte de l'aigua que trobem en el títol de l'obra.
12: Vaig voler parlar de l'aigua com un element poètic, com un element literari, com un element amorós, com un element científic, com un element terrible, com un element meravellós, no? Tantes coses com vulguis, no?
9: L'estrena serà al Palau de la Música de Barcelona el proper 23 de maig al Festival Guitar BCN 2026.
0: Catalunya migdia.
10: 20 minuts per arribar a les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
18: Bona tarda.
10: Amb la lluita per la permanència del Girona avui i l'Espanyol ahir.
18: L'Espanyol va fer un pas important ahir per la salvació i el Girona se la juga avui.

0: Partit importantíssim pel Girona. Aquesta tarda començarà el partit contra la Reial Societat sent penúltim de la classificació i, per tant, en zona de descens, amb 39 punts, els mateixos que tenen el Llevant, l'Elx i el Mallorca, que és qui ara marca la permanència. I davant de tot això, el tècnic Mitchell va qualificar ahir el partit com un dels més importants de la història del club. Eduard Solà, quin és l'ambient avui a les hores prèvies a aquesta decisiva cita?
1: Doncs mira, d'entrada, de nerviosisme, perquè la situació s'ha complicat i molt després d'haver tingut fa unes setmanes la permanència a l'abast, però també d'esperança que l'equip s'acabarà salvant si guanya els dos partits que jugaran a casa. Però, per guanyar-ne dos, primer ha de guanyar el primer, el d'avui, contra la Real Societat. Després d'haver sumat només un punt dels últims 12 possibles, una derrota avui deixaria l'equip en una situació molt crítica, un empat el trauria del descens i una victòria el faria avançar 4 o 5 equips de la classificació. Ahir a aquesta hora vam sentir Mitchell assegurant que el d'avui és dels partits més importants de la història del club. Des del Girona també demanen el suport de l'afició, igual que els jugadors, que han fet diverses crides a les xarxes socials. I també l'entrenador Mitchell, que demana que es noti que ells s'hi juguen més que el rival i assegura que estan responsabilitzats.
2: L'equip i jo estem donant top per sortir d'aquesta situació, però estem bé. Hi ha patiment, és normal, la situació no és fàcil, però és la realitat. Ja sé que la Real és jugar també coses, tothom és jugar coses en aquest partit, però un sol 3 és la supervivència del club, la història del club, la necessitat de continuar a primera divisió, molt més, perquè jo penso que en 44 punts estàs salvat i hem de demostrar que un sol 3 és un jugador molt més.
1: El Girona s'enfrontarà a una Real Societat que amb 44 punts i havent guanyat la Copa i, per tant, en plaça europea assegurada, ja ho té pràcticament tot fet. El Girona Real Societat avui a les 8 a Montilivi, des d'un quart d'hora abans la transmissió pel partit el Tot Gira.
0: Doncs el Girona, que espera guanyar aquesta nit i que respira tranquil, és l'Espanyol. Ahir, per fi, va guanyar.
3: Gol! De Quique García! Picapedrer de l'àrea, avui vestit amb la granota, el casc, el pic i la pala, avui no s'ho ha hagut de treballar tant, però aquí el teniu, marcant de nou, obrint forat al marcador, marca Quique per clavar un cop de puny a la taula, marca Quique per desfer del tot aquest embolic en què es troba immers l'Espanyol.
0: Després de 18 jornades sense guanyar de molts Catalunya migdia, on el Sergi Andreu ens deia, l'Espanyol busca avui la primera victòria del 2026. Ahir, els de Manolo González, Sergi Andreu, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Van guanyar el partit amb l'Atlètic Club. Ara tenen 42 punts, 3 més que l'equip que marca el descens. I, per tant, dèiem que poden respirar més tranquils. Ahir vam veure el tècnic plorant d'emoció. Sergi,
4: sí.
0: Poden respirar tranquils? Com estan els ànims avui?
4: Al club avui hi ha una alegria generalitzada important. També diré que continguda i molt, sobretot, molt d'alleujament. Saben perfectament que la permanència no està feta, són prudents, però està molt a prop. No sabem ben bé si caldrà un punt més o potser dos. Però vaja, l'Espanyol ho té a tocar després d'haver tancat la segona pitjor ratxa de la seva història, 18 partits sense guanyar. L'última victòria era del 22 de desembre contra l'Atlètic Club, justament el retrobament de les victòries ahir, la primera del 2026, es va produir també contra l'equip basc amb dos gols de Pere Milla i Quique García, el 69 i el 91. Ara bé, victòria patida, molt patida i treballada a la sala de premsa, un Manolo molt alliberat, conscient que s'ha d'acabar de rematar la feina.
5: Bueno, he sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i ja et dic, a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur, la veritat.
4: L'Espanyol, que ara visita diumenge el camp de l'Osasuna i rebrà la Reial Societat la setmana que ve, l'última jornada de Lliga. Ara ho deies, de moment, 42 punts, és 14è, però té el descens a 3 punts i està tot encara per decidir.
0: I el Barça, campió de Lliga, ja no podrà aconseguir la Lliga dels 100 punts perquè ahir va perdre 1-0 amb l'Alavés en un partit on segurament encara es notaven les conseqüències de les celebracions del títol. Ramon Salmurri.
6: Tot i els missatges que sortien del vestidor, de la voluntat dels futbolistes i també de Hansi Flick, la ressaca emocional va poder amb el Barça. El tècnic alemany va carregar un 11 amb molts suplents, amb, per exemple, Wojtek Stenzner a la porteria, cosa que garanteix el trofeu Zamora a Joan Garcia, amb un debutant com Álvaro Cortés, més a l'eix de la defensa o amb jugadors com Casador i Bardaggi a l'11 titular. El Barça va fer un partit de revolucions baixes i la diferència de necessitats entre l'Alavés i el Barça es va notar força. D'aquí aquesta derrota 1-0 que suposa l'adeu a l'objectiu de la Lliga als 100 punts. Dani Olmo.
7: No quedem contents d'aquest partit, tot i que ho hem intentat. Ha pogut ser una falta de concentració a l'últim minut de la primera part, era l'única manera més o menys que ens podíem fer mal, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser, però bueno, no estem contents tampoc pel partit.
0: Del partit d'ahir no es va guanyar, però sí que ens deixa una nota molt positiva, com és el debut d'un altre jugador del Barça Atlètic.
6: Álvaro Cortés, aquest central esquerrà de 21 anys, que a més a més va treure bona nota al partit d'ahir, que és el capità del Barça Atlètic, i que els problemes amb els centrals aquesta temporada, amb les lesions de Christensen i també de Araujo, l'han convertit en un habitual a les sessions del primer equip. Flick fa temps que hi compta, i ahir va ser el primer dia que li va donar minuts. De fet, li va donar tot el partit, un partit que el mateix Álvaro Cortés va resoldre amb nota.
8: Esta fecha me la llevo para toda la vida, la verdad que es lo que he dicho, lleva soñando eso. Este momento, ser titular con el club de mi vida, pues que no tengo palabras para describir lo que siento, pero también tengo una sensación agridulce por no haber conseguido el resultado que queríamos, pero lo que te digo, para mí es el mejor día de mi vida.
0: I avui juga el Madrid, rep l'Oviedo a casa, pendents de com reaccionarà el Bernabéu, perquè la crisi institucional està eclipsant l'actualitat esportiva. El Bernabéu s'ha posat en marxa el procés electoral, Florentino ha tornat a parlar, i es confirma també el primer nom que vol ser alternativa a la presidència blanca, Marcos García.
9: Només 24 hores després d'aquella roda de premsa que ho cremava tot, Florentino mantenia el discurs en declaracions a la Sexta. El fins ara president del Madrid i nou candidat insisteix que les lligues els hi han robat i insta el Barça que els demandi per les seves declaracions.
10: Pues haría muy bien en hacerlo. No, que si quiere que me tiene que demandar, nosotros, es más fácil ganar una Champions que una Liga. Yo no me enteré del caso Negreira hasta hace 3 años. Cuando me enteré, porque además ese expediente no lo pide el Madrid, sino que es la inspección de Hacienda la que contempla que ahí pueda haber una cosa rara y se abre un proceso penal en el cual el primero que se presenta como perjudicado es el Real Madrid.
9: Aquest matí el president de la Liga, Javier Tebas, ha fet una piulada dient que Florentino menteix quan diu això i que el Madrid es va mantenir inactiu, diu Tebas, pel cas Negreira, mentre el Barça era el seu amic, diu el president de la Lliga, per la Superliga. Pel que fa a les eleccions, com dius, avui s'ha posat el rellotge en marxa, la presentació de candidatures arrenca avui i s'allargarà fins al dia 23 de maig inclòs. Si passat aquest temps no hi ha cap alternativa, Florentino podria ser proclamat ja president el mateix dia 24. De moment, com dius, l'empresari Enrique Riquelme, en parlàvem ahir, que treballava de cara al futur, destaca que Florentino ha accelerat una convocatòria que ell tenia prevista per al 28.
11: Siempre estaré disponible para el Real Madrid. Hay otro tipo de responsabilidades también que hay que ver y obviamente decidiré los próximos días si cogemos el guante, a ver si da tiempo a montar algo. Veremos si cogemos el guante los próximos días y da tiempo a hacer algo que tenga sentido y siempre lo haré pensando en lo mejor para el Real Madrid.
9: A 9:15, amb Mbappé de nou a la convocatòria, és un nou pla visita al Bernabéu. Veurem si per Mbappé o per Florentino, aquest Real Madrid Oviedo.
0: I el Barça femení encara ha de disputar dues finals aquesta temporada. La primera dissabte, la final de Copa contra l'Atlètic de Madrid. Després ja arribarà la final de la Champions a Oslo. I en un equip de grandíssimes jugadores com té el Barça, comença a fer-se un nom, Maria Chesena, una de les joves perles blaugranes.
12: Sí, és Clara Serra Jordi, que amb només 18 anys és una de les jugadores del Barça amb més minuts a la Lliga i que ja s'ha fet un lloc al primer equip. Sobre la final de dissabte contra l'Atlètic de Madrid, el missatge dins del vestidor és clar. Tot i arribar com a favorites, les de Pere Romeu esperen un partit exigent i on pot passar de tot. Serra Jordi admet que encara està acostumant a viure aquestes setmanes com aquestes, però que ho donarà tot per l'equip.
13: Bueno, no, acostumant, no. Cada final que vingui serà una gran oportunitat, però pas a pas, cada partit és important i res, intentaré jugar el millor possible. La veritat, el meu rol no ho sé, però el que sigui, intentar ajudar l'equip per emportar-nos les dues finals.
12: La futbolista blaugrana també ha destacat la tornada d'Aitana Bonmatí com a factor clau i espera que Graham Hansen estigui disponible el més aviat possible. El Barça, amb aquesta final de Champions al cap de setmana vinent, vol començar aquest tram decisiu de temporada aixecant la seva 12a Copa de la Reina.
0: Menys de 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
14: Todavía Tenemos que luchar estas últimas jornadas.
0: Sense Tomic, lesionat, la penya busca poder jugar encara als play-offs de la CB.
15: Catalunya migdia.
16: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
17: Tota comunitat necessita un cor.
18: Un cor? Per què?
17: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
18: I reforçar la identitat?
17: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
18: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
19: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
20: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
21: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada al Pirineu, l'esdeveniment empresarial de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
22: A la Salle Campus Barcelona, el teu talent té premi. Vine a l'Open Day el 21 de maig i coneix de prop el campus, els graus en enginyeries i totes les oportunitats que t'hi esperen. Beques per talent, projectes reals amb empreses i un networking internacional. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
15: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
23: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
23: Som 3CAT.
0: En bàsquet, a la CB, victòria del Barça davant el Granada i derrota del Hajo Post Lleida a la pista del Breogán de Lugo. Això deixa l'equip de la Terra Ferma amb només dues victòries per sobre de les places de descens, a falta de tres jornades per al final de la Lliga regular. El Lleida, a més, avui ha anunciat que l'any que ve ja no tindrà el Hajo Post com a patrocinador principal. I avui és el torn del Joventut de Badalona, que rep el Morabanc Andorra, Jan Ortúzar.
24: Amb la intenció de consolidar-se a la sisena plaça de la CB, els de Badalona depenen d'ells mateixos per tenir aquesta posició, ja que tenen un balanç de 17 victòries i 11 derrotes. Tot i la bona situació de l'equip, la lesió d'Ante Tomic pel que resta temporada pot complicar les coses als de Dani Miret. Pel que fa a l'Andorra, estan lluitant per salvar la categoria. Ara mateix són penúltims, cosa que els enviaria a primera FEB. Encara això, estan empatats a 9 victòries amb Burgos, Gran Canària i Saragossa i venen de dues victòries consecutives. El jugador de la penya, Michael Rusic, ha parlat de la millora de l'Andorra recentment i que serà un partit difícil perquè els andorrans se la juguen per mantenir-se a la CB.
14: Ellos han mejorado mucho en las últimas jornadas, han cambiado cosas y espero que va a ser un partido muy duro, que ellos van a luchar duro porque están en una posición en que están luchando para quedarse en el ACB.
0: I un apunt més a bàsquet, a l'Eurolliga, el València és l'últim equip que s'ha classificat per la Final Four, ho va fer ahir després de capgirar l'eliminatòria amb el Panathinaikos. El conjunt que entrena Pedro Martínez jugarà les semifinals amb el Real Madrid el 22 de maig, l'altra semifinal la juguen Fenerbahçe i Olympiacos. I avui comença a Gijón la fase final de la Copa Femenina d'Hockey Patins, amb 5 equips catalans, a més també del Fraga. L'equip de la Franja acaba de guanyar la Champions i aquesta tarda obre la competició jugant contra un dels catalans, Maria Chesena.
12: Sí, el Cerdanyola és l'equip que haurà de batre el recent campió d'Europa, el Fraga. Les catalanes ja han aconseguit un empat contra el seu rival aquesta temporada a la Lliga. De com ho afronten en parla la jugadora de l'equip vallesà, Gemma Soler.
25: I el preparem, la veritat, amb moltes ganes. Sabem que serà molt complicat i que haurem de ser quasi perfectes per poder neutralitzar a un Fraga.
12: Avui també juga a les 8 de la tarda un duel català entre el Vilassana i el Manlleu. Les del Pla d'Urgell, primeres en la Lliga regular, venen d'una eliminació prematura en la Champions i volen refer-se d'aquesta decepció. El tècnic Lluís Rodero parla així del Manlleu, que tindran avui al davant.
26: Nosaltres esperem un rival molt defensiu, un rival que intentarà aprofitar
1: els nostres errors que puguem tenir, que per la nostra part hem de minimitzar, i un rival que és jove, que té qualitat i que hem de tindre el màxim respecte per ell. Nosaltres hem d'aconseguir ser nosaltres, fer el nostre joc i pensar en guanyar, que és el que venim.
12: I demà divendres es disputaran la resta de duels, el primer entre el Benvimbre i el Bigas i Riells a 6:15 de la tarda. Dues hores més tard, el Telecable de Gijón, que juga a casa, s'enfrontarà a un altre equip català, al Palau.
0: I encara parlant d'hoquei patins, ara us expliquem un nou èxit de Carla Fontdeglori. Amb la Champions guanyada aquesta setmana amb el Fraga, la mataronina se situa entre les jugadores d'hoquei patins catalanes amb més títols de la màxima competició continental, Montserrat.
2: Carla Fontdeglori i Coll suma un pòquer de títols de Champions després de la victòria amb el Fraga contra el Benfica 4-1 a la final disputada diumenge. La mataronina, que va fer un gol decisiu a la final, va sumar les altres 3 Champions amb el Palau de Plegamans als anys 21, 22 i 25. Després de 8 temporades al Palau, Fontdeglori va marxar l'estiu passat a Fraga, amb qui ha sumat una nova Champions al seu palmarès.
3: És un somni, la veritat, poder aconseguir aquests títols. Són molt especials i al final pues, aquesta ambició també dels equips que he estat d'optar aquests títols i de poder-los aconseguir, pues, no sé, jo la veritat que estic molt contenta i estic en un núvol encara que no vull baixar.
2: Anna Casarramon és l'altra catalana que també ha guanyat 4 Champions d'hoquei, 3 amb el Voltregà i una compartida amb Fontdeglori al Palau l'any passat. La de Manlleu no en guanyarà més perquè es retira a final de temporada, mentre Fontdeglori, amb 25 anys, encara pot sumar més títols europeus.
0: Diumenge es disputa el Gran Premi de Catalunya de motociclisme, la 6ª prova del Mundial, i a la plaça Catalunya ja està instal·lat el Fan Festival, un espai dedicat als fans del motociclisme, que obre les portes entre les 12 del migdia i les 9 del vespre. I al circuit, Damià Aguilar, l'activitat ja està en marxa, també.
4: Amb una tornada sonada, la de Maverick Viñales, després d'una baixa de 6 setmanes en un moment delicat, perquè es decideixen fitxatges.
5: Y no es solo continuar, es ganar. No es solo continuar. Para mí mi objetivo desde pequeño ha sido ganar el Mundial y trabajaré para ello. Obviamente, el año pasado, cuando estaba en mi mejor momento, pues tuve una lesión y hay que recuperarla.
4: I si voleu imaginar-vos quan podria tornar Marc Márquez, doncs sumeu-hi almenys les 6 setmanes de Viñales. No hi ha el tro de Cervera, però aquest cap de setmana tenim els dos primers de la General, Bezzecchi i Martín, i el pilot que defensa la victòria de l'any passat, Àlex Márquez. El subcampió va sortir de Le Mans Cap Cod, però a mesura que passen els dies recupera la motivació. Aquest matí, Honda ha anunciat, per altra banda, que Alberto Puig deixarà la pròxima temporada el càrrec de director de l'equip de MotoGP, i és des del 2018 per esdevenir consultor de la marca japonesa en competició. Aquest cap de setmana, transmissió en obert conjunta a 3CAT del Gran Premi de Catalunya.
0: S'ha acabat la temporada de la Superdivisió de tenis taula. En homes, l'Olot ha estat el millor classificat a la quarta posició i a les dones, les millors, també al quart lloc, han estat les jugadores del Reus Ganxets, Carles Vila.
23: Les reusenques van lluitar fins al final per la tercera plaça en una gran temporada on han jugat la fase final de la Champions i les semifinals de l'Europa Cup. El Reus Ganxet enceta un nou projecte amb Joan Carles Virgili, reelegit president durant 4 anys més.
26: Bé, pel meu proper mandat està clar, hi ha 3 eixos que són els principals del club: l'alta competició, el projecte social del club i l'escola, que per poder-los tirar endavant, el que se'ns ha demostrat des de fa 3 temporades, que la nostra instal·lació se'ns ha quedat molt petita per poder seguir creixent i complir aquestes expectatives.
23: En aquesta categoria femenina, el Tramuntana Figueres ha aconseguit la permanència. En canvi, en homes, l'Escala no jugarà la pròxima temporada a la Superdivisió.
0: I un apunt en vol, Antonio García no seguirà la banqueta del Fracking Granollers la pròxima temporada, després de ser el segon entrenador, el tècnic assistent, tot aquest any. Ho deixem aquí, el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports amb el Tot Costa, versió reduïda, perquè avui juga el Girona a partir de 7:45, i seguim aquí al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
27: Són les 3.
28: Catalunya Migdia.
6: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat com el Departament d'Educació i els sindicats han acostat avui una mica les posicions sobre l'escola inclusiva, però, en canvi, continuen molt encallats en el tema dels salaris. Les parts s'haurien de tornar a reunir dimarts que ve, però ho diem en condicional perquè els sindicats adverteixen que, sense una proposta concreta dilluns, els dimarts ells ja ni tan sols aniran a la reunió. Mentrestant, les vagues es mantenen. També us hem parlat del judici del cas Pujol, que ha quedat vist per sentència aquest migdia. En aquesta segona hora hi tornarem. I ens hem fixat també en l'IVA de l'electricitat i del gas natural, que tornarà a ser del 21% el pròxim 1 de juny. Això, un cop el govern espanyol considera que la inflació provocada per l'esclat de la guerra a l'Iran ja s'està frenant. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
7: Doncs que ha mort un treballador a la Ràpita al Montsià després que s'hagi ensorrat la teulada que estava reparant. Els Mossos han obert una investigació per aclarir aquests fets. Anem a Tarragona, Ricard Buigas.
8: Bona tarda. La víctima mortal és un home de 56 anys. Ha mort a primera hora del matí a les instal·lacions d'una empresa de la Ràpita. Estava reparant una teulada quan, per motius que s'estan analitzant, la superfície ha cedit i ha caigut. Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius del sistema d'emergències mèdiques que no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra, que investiguen el cas, han posat els fets en coneixement del jutjat de Guàrdia i del Departament d'Empresa i Treball.
7: Ens quedem al sud del país perquè el cultiu de l'alvocat guanya força a les Terres de l'Ebre. L'epicentre és el Canal Montsià, ja són una vintena els productors que hi aposten. Entre els motius, la major rendibilitat que els cítrics. Els productors neguen, a més, que consumeixin més aigua que altres cultius de regadiu. El Canà, Jordi Barranca.
9: Defensen que no consumeix més aigua que els cítrics i que el problema és en substituir cultius d'estacar per alvocats, que això és el que ha passat precisament a zones d'Andalusia com ara Màlaga. Sentim David Martínez i Edith Gallardo, dos de la vintena de productors del Canà.
10: Això és mentira. El problema que va haver que a Màlaga, tot això que veus aquí, per exemple, que és tot secà, són garrofers i oliveres, allí van agafar, van arrencar i van plantar aguacates. Llavors què? Se'ls va cap a l'aigua. Si aquí canviessin tots els taronges per aguacates, mos sobraria aigua.
11: Hem incorporat palla d'arròs del Delta i la llana d'ovella per fer que el cicle complet de l'aigua sigui més estable i no hi hagi tanta evapotranspiració.
9: De fet, n'hi ha alguns que aposten per l'agricultura regenerativa per rendibilitzar també encara més la terra. Entre els motius que expliquen l'auge del cultiu hi ha la rendibilitat.
10: Principalment jo crec que és per una alternativa econòmica. Si tu tens que vendre taronges a 30 cèntims l'any que van cares i pots vendre aguacates a 3 euros l'any que van baratos, encara que la producció d'aguacates sigui una mica menor que la de taronja, és més rendible.
9: Ara s'obtenen uns 200.000 quilos aquí a la zona del Canà i en un futur es podria arribar als 300.000.
7: I Lleida es queda sense l'emblemàtica llibreria El Genet Blau, que tancarà portes el mes que ve. És l'única de la ciutat dedicada exclusivament a la literatura infantil i juvenil. Noelia Casellas, la marca, però, es mantindrà.
13: Sí, amb projectes editorials i de difusió culturals. Els seus propietaris desvinculen el tancament de la viabilitat econòmica de l'establiment i asseguren que l'objectiu és centrar-se en nous projectes. Així ho ha anunciat a través de les xarxes socials Merche París, que n'és propietària.
27: Tot i que nosaltres la llibreria física sempre ens ha donat moltes alegries, ara, actualment, ens exigeix una energia brutal, una massa energia i gairebé exclusiva, que fa que en res energia per encarar altres projectes.
13: La llibreria va canviar de local fa just un any, un trasllat que es va fer amb una cadena humana en la qual van participar desenes de persones. Amb el nou local s'havien accentuat les activitats de difusió cultural, com ara els contacontes.
6: Passant gairebé 4 minuts de les 3...
28: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
6: I també amb l'Oriol Marc, subdirector de La Nació. Bona tarda.
29: Què tal? Molt bona tarda.
6: Si és que és capaç d'aclarir-se amb els auriculars, ja que sembla que una gent mai en un estudi de ràdio s'estava barallant amb els auriculars a veure si era capaç de,
29: ràdio,
6: a veure si era capaç de posar-se una a cada orella i no tots dos a la mateixa. I també el Marc Molins, advocat. Bona tarda.
30: Bona tarda.
6: I la Lourdes Ciuró, també, advocada. Bona tarda, Lourdes.
31: Hola, bona tarda.
6: Doncs vinga, ja estem tots a punt. Tens els auriculars posats, eh?
29: Sí, sí, tot a puesto.
6: Perfecte. Ja sabeu que sempre el primer tema ens ve des de fora. I que els dijous qui ens el proposa és la Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
32: Bona tarda.
6: Com estàs tu?
32: Molt bé, vosaltres?
6: Amb els auriculars ben posats, tu, eh?
32: Sí, crec que sí.
6: No, sí, sí. És que aquí hi ha algú
32: si no, no
6: que,
32: ho sentiria.
6: Hi ha algú que té dificultats per posar-se els auriculars i per això... això
32: ja ho ha aconseguit o encara no?
6: Sí, ara sí, ara sí, ara sí.
29: Sí,
6: sí, sí. Fins aquí arriba, a partir d'aquí ja en parlarem, a veure què...
32: Molt bé.
29: Com a la propera hora.
6: A veure, què ens proposes?
32: Vull parlar-vos de creuers. Perquè ahir l'alcalde Jaume Collboni va dir que volia eliminar els creuers d'escala a Barcelona perquè fan un ús intensiu de la ciutat i no generen ingressos, però l'altre dia vaig llegir un article de Jesús Rodríguez de La Directa que diu que arriben cada vegada més creueristes a Barcelona. i que el primer trimestre d'enguany hi ha hagut rècords, sobretot el mes de març, que hi va haver un creixement del 48% respecte de l'any passat. Un any, el 2025, en què hi va haver gairebé 4 milions de creueristes. I, a més, el primer trimestre del 2026, Barcelona també ha batut un nou rècord de turistes en total. N'han vengut més de 3 milions entre gener, febrer i març. I tot això coincideix amb l'anunci per part del govern de la Generalitat de dedicar una part de la taxa turística a la desestacionalització. Què és això de la desestacionalització? Els mallorquins ho saben molt bé i sabem el que implica. I consisteix, bàsicament, a destinar la taxa turística, o una part de la taxa turística, a promocionar encara més el turisme i a fer que la temporada alta duri tot l'any. No amb l'objectiu que l'estiu es relaxi la cosa i hi hagi menys gent, sinó al contrari, fer que hi hagi més turistes tota l'estona. És a dir, que la massificació arribi a tot arreu totes les èpoques de l'any. Jo sempre em demano quin sentit té encarir la taxa turística si és per dedicar-la a fomentar el turisme. I d'altra banda, una altra cosa que penso és que fins que aquesta taxa turística no sigui de 100 euros la nit, no servirà perquè venguin menys turistes. Però bé, amb la desestacionalització va lligada a la descentralització, que és escampar l'aglomeració turística. Com? I de fent atractius llocs, com per exemple les Bateries del Carmel, amb la qual cosa s'expandeix el malestar entre els veïns sense que s'hagi resolt la congestió en el centre. Una cosa que em va cridar molt l'atenció d'aquesta notícia de la directa que esmentava abans és que a la nova terminal de creuers que s'està construint es preveu que hi hagi uns plafons que indicaran en temps real quin és el nivell de saturació en els monuments i en els llocs emblemàtics de Barcelona, com la Sagrada Família o el Barri Gòtic. No? Seran uns panells digitals molt semblants als que hi ha als parcs temàtics per saber quanta estona has de fer cua per accedir a cadascuna de les atraccions, si heu anat mai a PortAventura, els haureu vist. O si feu servir el Google, no?, per anar a un bar o per anar al gimnàs, també ens indica moltes vegades si hi ha més o manco afluència de gent. No? Doncs en aquesta nova terminal, els que arribin en creuer a Barcelona podran mirar si el Parc Güell està patat o no, si és millor començar per la Pedrera, i d'aquesta manera, teòric, bàsicament, es dosificaran els desplaçaments al centre i es repartiran en franges horàries. Els residents no necessitem aquests plafons perquè sabem perfectament quins llocs estan agafats pels turistes. No només per les dificultats que tenim a l'hora de circular-hi o fins i tot per la impossibilitat de fer-ho, sinó també perquè ni els comerços ni la restauració estan adreçats a nosaltres. El tipus de producte que ofereixen, la llengua en què ho fan, l'horari i sobretot els preus que hi posen. No? Tot això fa que la ciutat es desarticuli com a lloc d'intercanvi, com a lloc de construcció de teixit social, i esdevingui un espai de pas més pensat per al consumidor exprés que no pas per al resident. No? Com més consumidors, millor, i per tant, fiquem-hi més turistes i més turistes. No? Els residents se senten, d'una banda, figurants en aquesta nova ciutat convertida en un gran centre comercial on el que interessa és que hi hagi circulació de gent, i d'altra, van cedint aquests espais turistitzats cada cop més intransitables i més insuportables. Hi ha molts llocs dels quals ja no hi anem perquè no són per nosaltres i els perdem, no? Han perdut la Rambla, han perdut la Barceloneta, han perdut el Born, i així anem perdent la capacitat de decisió sobre la ciutat en la qual vivim. Quin és el límit? Perquè la tendència és a pensar, bé, això arribarà un moment que petarà, no? I de no, si no es posen límits, no peta mai, i si no, pensau en el centre històric de Venècia, on ara ja gairebé no viuen venecians.
14: Doncs a veure, Oriol, Marc, Lourdes...
15: Mira, just ahir pensava en tot això perquè vaig anar per feina a la seu de Junts, que està tocada a la Sagrada Família, i només sortir del metro ja tens la sensació que hi ha una multitud que t'està engolint i que sempre, o sigui, el pensament primer és que majestuosa la Sagrada Família, perfecte. Després pensar, és molt difícil que no vinguin turistes a Barcelona, perquè la ciutat no està gens malament. A nosaltres sí que ens hi veiem la degradació en la mesura que tanta gent durant tant de temps hi ha un impacte evidentíssim en el nostre dia a dia, i després el pensament immediat que et ve al cap és com m'ho faria jo si fos veí de la Sagrada Família, els que encara deuen quedar, que no estiguin en mans d'apartaments turístics, o els pisos d'algú que hagi de renovar ara el lloguer, algú que hi vulgui anar a viure, que vulgui buscar un pis de compra. És molt complicat viure allà, perquè tot el paisatge són botigues d'aquestes de souvenirs, cadenes de menjar ràpid, i podríem dir que forns amb poc valor afegit, per dir-ho finament, o franquícies una darrere l'altra. I després, sí, també per feina, algun dia has d'anar al Palau de la Generalitat, és evident que el que descriu la Llucia sobre els creuers està claríssim. Abans era pels vols del maig, juny, juliol, evidentment hi havia molta gent al centre, però és que ara la desestacionalització fa molt temps que dura cada vegada més. Abans de Setmana Santa ja hi tens turistes de manera massiva. És evident que la ciutat, d'una manera o una altra, amb el model productiu actual, necessita turistes perquè és el que fa girar la roda dels diners i del consum, però al mateix temps també estaria molt bé que algú, a banda d'anar a reacció de limitarem o deixarem de limitar, pensi en quines alternatives hi ha perquè les vies d'ingressos siguin diferents a les que porta el turisme.
1: Efectivament, és una fórmula, Barcelona és una ciutat de moda, és una ciutat maca, és una ciutat que ha fet un gran salt des de l'any 92 de les Olimpíades avui en dia, és una ciutat cosmopolita, una ciutat que tothom vol visitar i que, a més, doncs, és una ciutat en continu promoció. És una ciutat que s'exposa, ara, aquest mes de juny, ja ho hem parlat alguna vegada, rebrà més de 6.000 persones, arquitectes d'arreu del món, i esdevindrà la capital mundial de l'arquitectura. Això té un impacte. Aquestes 6.000 persones doncs, faran ús de la ciutat i, efectivament, la persona doncs, que hi viu, la que és d'aquí, la que és originària, doncs, té les dificultats pròpies d'una ciutat doncs, de moda, que li pot passar a Nova York, que li pot passar a París, que li pot passar a Londres, que li pot passar a Roma. I el tema és què volem fer. Volem seguir apostant perquè Ciutat de Barcelona sigui una ciutat aparador, una ciutat tractora amb el turisme, el que diu una mica l'Oriol, volem promocionar un canvi de model, però això va de model, i això no va de pagats, no va d'increment de taxes a la brava, o no hi va de prohibicions, va d'estímuls a l'hora de ser creatius per part d'establir un model que sigui sostenible, però que a la vegada permeti continuar fent promoció de Barcelona. Podem estar defensant el decreixement, és un model, defensar el decreixement, que no es creixi més, que es berri el pas, que no s'hagi facin obres d'ampliació del port, que no es facin obres d'ampliació de l'aeroport, que no es facin doncs, més hotels. I això ha de passar doncs, per un debat i que la ciutadania el referendi a les urnes amb les corresponents majories. No és un debat senzill, però si volem una ciutat que continuï sent capdavantera i de referència mundial, algun peatge haurem de pagar, i el repte és això, quin model volem, i si és el de creixement, doncs escolta, si és l'opció guanyadora, endavant.
14: Marc.
12: A mi em costa posicionar-me perquè igual no és molt estàndard el meu plantejament, però potser és perquè no sóc víctima d'aquestes aglomeracions o no em considero víctima d'aquestes aglomeracions. A mi, el turisme, la sensació d'ensenyar Barcelona, que Barcelona agrada, que és visitada, que hi ha pressió, a mi és una sensació que no m'ofèn, no em molesta. És a dir, al revés, no? Em genera un orgull barceloní. És a dir, m'agrada sentir que agradem com a ciutat i que hi ha aquesta pressió perquè la gent vingui, tot i que entenc que hi ha circumstàncies vinculades a aquest exercici abusiu o aquest ús intensiu de la ciutat que poden generar incomoditats, no? Però el concepte del turisme, a mi, personalment, m'enorgulleix. Dit això, en aquesta necessitat de definir un model, precisament el creuerista és aquell, respon bastant bé a aquell model, no? És un turista que no pernocta, perquè acostuma a pernoctar en el vaixell, que té un poder adquisitiu contrastat, perquè és el prius lògic per poder accedir a un creuer, que a priori és poc estacional, no sé si m'equivoco quan dic això, però sobretot que el fil d'aquest poder adquisitiu baixa del vaixell amb la intenció de consumir i en alguna mesura contribueix a tancar el cercle, no?, a través de la pressió impositiva.
14: Però són aquelles onades. És que si et poses a la Rambla, és que els veus arribar en una autèntica onada, que més arriben en aquests... Mm-hmm. És possible que, depèn de quin barri visquis, potser no te n'enteris, però és evident que la pressió turística que hi ha a les zones de Ciutat Vella, al voltant de la Sagrada Família, sí, sí, sí, al voltant del Parc Güell o dels búnquers del Carmel, que en feia referència a la Llucia. És a dir, en aquestes zones veus autèntiques onades que arriben, a més, de cop tots, i que, a més, han fet pujar no només el preu del monument en qüestió, sinó dels serveis que hi ha al voltant, mm-hmm, dels pisos que hi ha al voltant, han fet perdre els negocis de tota la vida, perquè no, és molt més rendible fer, el que deia l'Oriol, doncs, cadenes de menjar ràpid i botigues de souvenirs i no pas la botiga de tota la vida del barri, i fa que aquells barris que tenen aquella pressió més directa i que cada vegada són més a la ciutat de Barcelona tinguin una vida molt centrada en el turisme i no pas en la vida de barri i en la vida de tota la ciutat, i cada vegada hi ha més barcelonins que han de marxar de segons quines zones especialment i al final de tota la ciutat per aquesta pressió del turista o de tot el que comporta aquestes onades de turistes.
12: És evident que hi ha un debat sobre el model, eh, Òscar? No, és evident, no? I que l'hem d'entomar perquè cada vegada és més punyent, no? I aquestes conseqüències són més evidents. Però quan mirem l'experiència, en aquest cas, aquestes ciutats o aquests espais turístics on s'ha establert polítiques de números clausos, és a dir, tanquem, no? Mm. A partir del 10.000 això s'ha tancat, has de demanar un permís i tal. són models que tampoc han funcionat. És a dir, com s'habita, no? El tema és com cohabitem, no com l'habitem, sinó com l'implementem i el fem inclús favorable a ulls del turista, no? Perquè el turista tampoc també rebutja segons quines aglomeracions. És evident que hi ha un debat sobre model, però insisteixo, jo crec que és un actiu i que s'ha de cuidar, perquè el fet d'agradar com a ciutat i de generar aquesta atracció penso que ha de ser un motiu d'orgull per de tots.
1: Però nosaltres quan ara això ho patim, per exemple, patim el que, com diria el Marc, doncs, li agrada per passiva, perquè rebem, però nosaltres també esdevenim actors quan anem a viatges, no? I nosaltres sortim de, doncs, els que tenim la sort o la desgràcia de només poder fer vacances en un determinat moment, que són dues setmanes a l'agost, que són la majoria, ens trobem tots de viatge, amb molta gent, arreu, llocs col·lapsats, i això també nosaltres ho provoquem. Què passaria? Què reclamaríem llavors? No poder, doncs, nosaltres fer turisme, no poder ser nosaltres per activa aquells que envaïm les ciutats a les quals anem a visitar i que sempre, vaja, parlo per mi, molts tenim, doncs, només el mes d'agost per fer-ho, no? Com,
32: sí,
1: és molt difícil.
32: Sense passar la responsabilitat a cada individu, que jo no crec que hagi de ser així, a Mallorca cada vegada hi ha més mallorquins que no anem a llocs turistitzats de vacances.
14: Cada vegada hi ha més gent que et diu, no, és que jo aniria a tal lloc, però és que no hi vaig perquè és que ja no el gaudeixo.
32: Exacte.
14: Perquè no es pot ni passejar. És que hi ha llocs, és que no pots caminar. Però, a més, i és veritat que és un model del qual és molt difícil sortir-ne, perquè hi va haver un moment que la ciutat de Barcelona semblava que intentava sortir d'aquest model, però ara hi torna. O sigui, ara vindrà el papa amb el que implica d'imatges, a més, amb la consagració de la Torre de Jesús, de la Sagrada Família. Per tant, la Sagrada Família tornarà a aparèixer a totes les imatges de tot el món perquè hi haurà aquest acte amb el papa. I, per tant, tornarà a ser un reclam. Hi ha la gran sortida del Tour de França, que serà el mes de juliol, i que, per tant, tornarà a ser un altre cop durant un parell de dies imatges aèries de la ciutat de Barcelona per totes les televisions de tot el món. Ara tenim el MotoGP aquest cap de setmana, que, a més, aquests grans esdeveniments del món del motor estan cada vegada vinculant-se més a les ciutats i no pas al circuit. Hi ha, per exemple, el MotoGP també comença a fer actes a la plaça de Catalunya, com va fer la Fórmula 1 ara fa un parell d'anys.
1: I el propi nom del circuit, que cada vegada, Catalunya.
14: És evident que Barcelona ha tornat un altre cop aquest model, el model dels grans esdeveniments, del gran aparador, de tornar a ensenyar-se en totes les televisions del món, perquè suposo que és més fàcil explotar aquest... Més fàcil des del punt de vista de les elites que hi manen, que és més fàcil acabar d'explotar aquest model que no canviar el sistema econòmic en el qual viu la ciutat. És evident que ara mateix...
32: I que seria un monocultiu que després s'ha de mantenir.
14: Sí, clar. I per això es va organitzant tot això, no?, per mantenir aquest monocultiu. Clar,
1: Però quan fem, per exemple, quan fem un mobile, que és un èxit mundial i que, doncs, els organitzadors no volen marxar de Barcelona perquè tenen una sèrie de circumstàncies de clima, gastronomia, entorn, etc. Espectacular, això ens projecta arreu del món, com a ciutat.
14: Sí.
1: És molt difícil renunciar a un mobile en pro de no tenir més turisme. Jo trobo un punt... Bueno, de fet, la de Colau va dir que es va passar la vida renegant del mobile i quan va ser alcaldessa, la primera que va fer va ser rebre el senyor Hoffman. Vull dir, és molt difícil defugir en el segle XXI un congrés com el mobile o com altres del mateix de nivell similar. Jo trobo que són temes que són molt complicats de dir, ja et dic, almenys que s'aposti per un model de decreixement i on persona decideix apagar els llums i apagar els focus.
15: Jo
1: no sé si és el que volem.
15: En aquest cas, jo crec que Jaume Collboni no vol un model de decreixement. Quan ell proposa taxar més els creuers, crec que també ho fa perquè sap que la campanya electoral en bona mesura anirà d'això. Si la campanya electoral va del preu de l'habitatge, és evident que el pes del turisme fa que la gent potser no noti les externalitats positives del turisme i sí noti les negatives, sobretot pel que fa al preu de lloguer, però també és veritat que tu després repasses les dades i en l'època de més massificació turística de l'any els creueristes són un 5% de les persones que venen a Barcelona. El que passa és que és cridaner perquè van en ramat, diríem, i pel que deies tu, Marc, que com que no hi ha pernocta, doncs pots arribar a pensar que deixen menys valor afegit. També és veritat que després hi ha creueristes que venen dels Estats Units o de països asiàtics que venen a creuar aquí, que quan treuen la targeta de crèdit el Passeig de Gràcia comença a treure totes les catifes vermelles que tenen.
14: Sí, però el Passeig de Gràcia, però no el petit botiguer.
15: Exacte.
14: I el Passeig de Gràcia no es queda moltes
15: Exacte.
14: Vegades a Catalunya.
15: Que les grans xifres el que fan és dir que l'aportació del turisme és molt alta, perquè hi va un moment abans de la crisi financera del 2008 que el 25% de grans transaccions amb targeta de crèdit d'Espanya es feien al Passeig de Gràcia, i és evident que això arriba un dia que la gent pot pensar, molt bé, jo de tot això, quin benefici me n'emporto?
14: Això passa, no?
15: Clar, ho veus sobrevolar, tu penses, però jo tot això de les grans xifres, jo no me n'estic beneficiant i m'estic veient expulsat de la ciutat on he viscut, o ja no puc viure, ja no al centre de Barcelona, que jo crec que ja el podem donar per perdut. Ja no pots viure a Gràcia, per exemple. Doncs la gent, quan es veu expulsada de les seves fronteres naturals, és normal que s'emprenyi.
2: El que és veritat és que hi havia el model...
12: De la despesa que es pugui fer, per exemple, al Passeig de Gràcia, aquesta despesa sí que té un retorn. Té un retorn en forma de tributació. És a dir, aquell bolso, aquell rellotge, aquella joia que es compra, deixa un IVA, deixa un... O aquell comerç està pagant un lloguer que a la seva vegada genera un impost de patrimoni, etc etc etc. És a dir, evidentment la repercussió és indirecta, però és evident que hi és. El fenomen del turisme mou milers de milions i hi ha una repercussió en forma de tributació, de pressió impositiva, a favor de la ciutat que se'n veu beneficiat. El que és, la pregunta és si hi ha o no hi ha, si és equilibrat aquest retorn respecte de les externalitats que genera el fenomen, no? Probablement sigui una de les solucions també la que apuntava la Llucia, no? Que és la taxa turística, pujar-la per generar aquest doble efecte, doncs, algun més d'un efecte dissuasori, en alguna mesura, i una compensació d'aquestes externalitats.
32: I no dedicar-la al turisme.
14: Clar, perquè si no...
1: No, és que la taxa turística, la proposta era dedicar-la a polítiques d'habitatge.
32: Clar.
1: La qual cosa és una... Perquè una taxa grava el cost del servei. D'acord? Si el servei turístic, que evidentment objectivament sembla que no té cost més enllà del manteniment de la via pública i dels serveis públics, perquè hi ha més embrutit, es pot embrutar més desgast de la via pública, per entendre'ns. Però com que no hi ha una despesa pública aparellada, a part de la neteja i manteniment, sí que es pot vincular al que és una de les conseqüències, que és la manca d'habitatges. Doncs són molts diners que s'hi poden dedicar. I això és una oportunitat molt bona que té la ciutat, que pugui ser reclam turístic.
14: En tot cas, ahir, amb aquesta entrevista de l'alcalde Collboni a BTV, va tornar a posar aquest tema dels creuers, que també és recurrent, tot s'ha de dir, i aquest debat sobre el model de ciutat també és recurrent, fa molts anys que dura, de tant en tant hi apareix, de tant en tant desapareix, però és evident que és un gran debat que està pendent sobre si és el model que s'ha de mantenir, si s'ha de canviar, si és possible canviar-lo o no, o si hem arribat a un punt en què ja no és possible. Però, bé, en tot cas, és un deute pendent que s'ha d'afrontar de tots plegats, perquè és evident que hi ha molta gent, cada vegada més, que veu clarament com la seva vida està afectada per aquest allau de turistes. Llucia, gràcies. Bona tarda.
32: Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
14: Falten 7 minuts per arribar a 2:15. Fem una pausa i de seguida anem amb els temes del dia. Avui, bàsicament, dos. El judici del cas Pujol, que ha quedat vist per sentència, i també les vagues de professors, que continuaran els pròxims dies perquè no hi ha hagut acord.
28: Catalunya migdia.
3: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
16: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
17: Ostres.
16: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
18: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
19: Arriba el partit. I gràcies al frigorífic Combi LG Door Cooling Sèrie 700 tindràs les begudes sempre llestes, aperitius al punt i espai de sobre per celebrar cada gol per 764 € amb 15. I amb els nostres tecnoavantatges.
20: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
21: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
22: I sí. Després a la meva mare, Olot.
21: Mm-hmm.
22: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
24: Molt bé.
22: Arribarem a tot?
24: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
25: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
30: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
31: Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el 21 de maig. Descobreix el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
28: Catalunya migdia.
0: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
4: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
5: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
7: Com vulguem dir, si volien aprendre algo.
5: Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res. Ja. I bueno, sí. Va quedar així.
8: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic que m'haig de pensar.
9: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dijous a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
6: D'aquí a 5 minuts seran 2:15 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Marc Molins, l'Oriol Marc i la

0: En primer lloc, la negociació dels salaris i després doncs, la qüestió del desplegament de mesures i recursos per l'escola inclusiva. Si la proposta que ens facin arribar el dilluns no ens satisfà, no assistirem a la mesa de dimarts.
1: És la Iolanda Segura, la portaveu de la USTEC. Sembla que la conselleria està disposada a mirar de solucionar aquesta gran crisi que fa mesos que arrossega, però el secretari general de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, no ha parlat en cap moment del salari dels professors.
2: Hem de trobar necessàriament els marges necessaris per dur a terme totes aquelles mesures que signifiquin una millora significativa en les condicions laborals. En aquest sentit, jo crec que tenim i estem estudiant diferents fórmules i mesures que presentarem, evidentment, als sindicats en la propera mesa sectorial que està prevista pel proper dimarts.
1: Milloren les condicions laborals, però no diu res de sous. Saludem l'Andreu Mumbrú, és el coordinador d'acció sindical de la USTEC, el sindicat majoritari i un dels que estan encapçalant les protestes. Andreu, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
1: Després de la reunió d'avui, podem dir que el departament ha afluixat en algun dels punts que reclameu o no ha afluixat en cap dels punts que reclameu?
3: Doncs no. Avui el departament s'ha presentat un altre cop sense cap proposta concreta, sense cap proposta per escrit, i un altre cop amb aquest enrocament i amb aquest marc de que pretenen que els sindicats, vull dir que la majoria sindical, entrem en l'acord del març. No? Per tant, el departament segueix amb la seva estratègia, amb una estratègia que té més a veure amb la propaganda i amb la preocupació per salvar la seva imatge, la imatge del govern i la imatge dels sindicats que van signar l'acord de març, que ha rebutjat una majoria de la plantilla, que no tant amb resoldre el conflicte educatiu. Mm.
1: És veritat que de sous han vingut a dir que no es mouen, però sí que han ofert més places de l'escola inclusiva. Això per vosaltres no és un gest?
3: No han portat cap proposta concreta i segueixen argumentant-ho sempre com a un desplegament de l'acord de març. De fet, ja han anunciat aquestes places, ja les van anunciar fa una setmana o dues, van anunciar 500 noves dotacions i ho van vendre com si es tractés d'un desplegament de l'acord. Quan? A USTEC, una de les coses que demanàvem era aquest personal d'emergència, d'urgència pel curs vinent, no ho van voler situar a l'acord i ara ho venen com si fos un desplegament. Aquí el principal problema que hi ha és que el govern no vol deixar l'estacada, actua com si fossin els advocats de Comissions Obreres i UGT, i que no volen quedar malament per diguéssim, la maniobra política absolutament equivocada que van fer al març. I, per tant, ens intenten no, pressionar, generar contradiccions perquè entrem en el marc d'aquest acord. Nosaltres que els hem dit? Que, evidentment, que volem parlar d'educació inclusiva i de reforç de les plantilles. De fet, en la negociació del març, USTEC és qui més propostes va fer, més propostes va situar en l'acord que es va acabar signant finalment, i aquesta mateixa setmana hem presentat una bateria de 10 mesures urgents en matèria d'educació inclusiva. Però el que no acceptem és que la negociació es doni en aquests marcs tancats, en aquesta cotilla que pretén el govern. I, per tant, el que els hem dit és parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot. Hem de poder parlar de burocràcia, hem de poder parlar de salaris, hem de poder parlar de ràtios, s'ha de poder parlar de tot, i no només en els marges de l'acord de març. Per tant, el que els hem exigit és acordar un marc de negociació. És a dir, un calendari clar de meses, de temes que permetin abordar-ho tot i que permetin ampliar, afegir elements a l'acord que es va signar al març. Aquest és el plantejament que fem nosaltres. S'ha de poder avançar tant en la qüestió retributiva com en la qüestió del reforç de plantilles i recursos per atendre l'alumnat.
1: Tant el Departament com Comissions Obreres i l'UGT diuen que en alguns punts d'aquests de l'escola inclusiva o de, per exemple, dotar de més recursos, sí que hi ha algun avenç en aquell pacte que es va firmar el mes de març. Vosaltres considereu que allà no hi ha cap punt que us serveixi o sí que hi hauria algun que podria servir-se si s'obre la negociació de tots?
3: Per intentar salvar la seva imatge, el que fan és argumentar que qualsevol ara augment de dotació es desprèn de l'acord del març, quan no hi era. Molts elements d'aquests que ara estan situant no hi eren en l'acord.
1: Per tant, l'estan obrint.
3: Clar, l'estan obrint, però no ho poden dir. Però no ho poden dir. Aquest és el problema principal que tenim, que estan més preocupats per la qüestió d'imatge i per salvar l'escenografia que van fer al març, intentant vendre com a acord de país firmat pel president de la Generalitat i pel secretari general d'UGT i la secretària general de Comissions, estan més preocupats per aquesta imatge que no per abordar un dels principals problemes que tenim en el país, que és el problema de l'educació pública. Els hi va, o sigui, una majoria de la plantilla va rebutjar en una consulta aquell acord. Vam fer vagues massives al març.

0: ha passat un mes i mig en què no han acceptat seure's a negociar. Ara ens han convocat a una mesa el tercer dia de vaga, que això ja indica la voluntat d'entesa d'esperar tres dies de vaga en comptes de convocar-nos la setmana passada. I ens citen, sense cap proposta per escrit, ni tan sols d'aquells elements que ells diuen que sí que volen parlar, que és d'inclusiva i de plantilles, doncs avui tampoc han portat cap proposta per escrit, quan nosaltres aquesta setmana els hem traslladat una bateria de 10 mesures per reforçar els equips psicosocials, per reduir ràtios en els serveis educatius, per exemple, per situar CIEs a cada centre, per tot d'elements de reforç a l'atenció a l'alumnat. No han vingut amb cap proposta concreta i pretenen que entrem en el marc de l'acord. Nosaltres el que plantegem és que s'ha de poder parlar de tot, que a més hi ha capacitat política i capacitat pressupostària per fer-ho. La consellera fa uns dies a Catalunya Ràdio va dir sense un nou pressupost és molt complicat parlar de millores salarials pels docents. Bé, doncs sembla que estem en un marc en què ja tenen una majoria parlamentària per avançar en l'aprovació d'uns nous pressupostos. Tant Comuns com Esquerra han afirmat públicament que tenen plena predisposició de garantir recursos per qualsevol acord al que arribem. Per tant, tenen capacitat pressupostària, tenen capacitat política i el que han de fer és prioritzar resoldre un conflicte en comptes d'anar-lo enverinant, anar-lo allargant i que cada cop s'extén, no? Es va afectant a més sectors de la societat. Això, una responsabilitat última, és del president de la Generalitat, el senyor Salvador Illa, que el que ha de fer és, han de reconèixer que no van saber gestionar el tancament d'aquest conflicte i que ara tenen l'oportunitat per abordar-ho de debò, amb honestedat, amb transparència i amb voluntat d'entesa amb la majoria sindical i, sobretot, de presentar un acord que al final els treballadors i treballadores de l'educació puguin ratificar una consulta que convenci no ja a l'USTEC, sinó a la majoria de treballadors i treballadores de l'educació.
1: Dimarts torneu a tenir reunió. Ja heu dit que si dilluns no teniu alguna concreció de què és el que us volen portar a la reunió de dimarts, no hi anireu per no trobar-vos en el que avui heu acusat el govern des d'haver arribat sense cap proposta. Espereu que dilluns hi hagi alguna mena de comunicació, que us diguin alguna cosa o que hi hagi algun moviment, sobretot en el tema del salari, del sou?
0: Nosaltres avui estàvem disposats a tancar-nos si feia falta les hores que fos necessari per acostar posicions i arribar a un acord. No han volgut, els hi hem plantejat i no han volgut. Els hi hem exigit que, com a mínim, per anar dimarts a mesa, això, puguem acordar un marc de negociació on estigui clar quins són els marges en els que podem parlar i quins són els temes en els que podem parlar. I, per tant, si no hi ha això, no és honesta la negociació. En clau d'inclusiva està clar, no tenim cap proposta. Nosaltres l'hem fet aquesta setmana, ells no ens han portat cap per escrit. Bueno, haurem de veure què plantegen. Però és que en clau de salaris hi ha possibilitat, el que els hem preguntat avui és, hi ha possibilitat de situar nous complements en la negociació que compensin el cost de la vida a Catalunya. Hi ha possibilitat de parlar del deute dels estadis, que és de les retallades que encara arrosseguem. Hi ha possibilitat de parlar d'una clàusula de garantia salarial que faci que els propers anys no tornem a entrar en aquesta espiral de pèrdua de poder adquisitiu. Això els hem preguntat avui.
1: I què us han respost?
0: El no res, cap resposta. No ens han dit res. Són presoners de l'escenografia del març, són presoners d'aquest acord que van signar al març. Nosaltres els hem dit que la fórmula, l'espai de negociació i la fórmula per arribar a una entesa per nosaltres no és un impediment. Si el que cal és posar annexos, afegits, addendes o el que sigui en l'acord de març, nosaltres ja estem disposats, però home, hem de poder parlar de tot. Hem de poder parlar de plantilles, de burocràcia, de salaris, d'inclusiva, de tot. I ha d'estar, les regles del joc han d'estar clares. El que no pot ser és que el govern pretengui que la majoria sindical fer-nos passar a parlar-ho.
1: I de moment, per tant, mentre no hi hagi avenços significatius en la negociació, les mobilitzacions i les vagues continuen.
0: Evidentment, vull dir, és que avui era impossible arribar a un acord si no han portat cap proposta. No? Vull dir, com arribes a un acord amb un govern que ve a una mesa sense cap proposta? Per tant, sí, continuen les mobilitzacions, les vagues territorials. El dia 27 tornem a tenir una vaga general educativa a tot Catalunya, que es preveu que serà una nova demostració de força. I nosaltres, el que hem dit sempre, seguirem fins que hi hagi una proposta que pugui ser acceptada pels treballadors i treballadores de l'educació en una consulta. Nosaltres creiem que, al final, la línia vermella que situem és que posin sobre la taula una proposta d'acord en les dues qüestions fonamentals, que és més recursos per a l'escola pública, més plantilla per atendre l'alumnat i millores retributives, i que aquesta proposta sigui una proposta que els treballadors i treballadores acceptin en una consulta.
1: És Andreu Montbrú, és coordinador d'acció sindical de la USTEC, el sindicat majoritari a l'ensenyament de Catalunya. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: No sé com ho veieu. Aquestes coses, a mi fa la sensació que avui es pot veure el got mig ple o mig buit. D'una banda, és evident que hi ha algun petit moviment. Ara mateix, per exemple, l'Andreu Montbrú deia estan obrint el pacte del mes de març, però no diuen que obren el pacte. Per tant, hi hauria alguna mena de moviment, però també és evident que les posicions estan molt allunyades, molt enrocades, i que avui s'han reunit i ha durat molt poc la reunió perquè no han vist que hi havia possibilitats d'avançament. Per tant, continuen molt, molt allunyats. Per tant, també pots veure el got mig buit.
2: Sí, jo crec que, Òscar, que aquesta anàlisi és la bona, perquè hem passat d'un escenari en què semblava impossible que s'obrís una negociació, i efectivament aquesta negociació sembla que ha començat. També tinc la sensació que l'USTEC el que vol és un diàleg bilateral amb el govern, en aquest cas amb la consellera d'Ensenyament, i pel que deia ara l'entrevistat també directament amb el president de la Generalitat, amb Salvador Illa. És veritat que el govern, que sempre ha fet gala d'aquest lema diàleg, negociació i acord amb els mestres, de moment no se n'està sortint. No se n'està sortint perquè va cometre l'error estratègic de pactar una qüestió com és la de l'ensenyament només amb sindicats com Comissions i UGT, que en qualsevol altre àmbit laboral t'haurien garantit la pacificació del sector, però en el cas de l'educació no és així. 41.000 mestres han participat en les consultes a favor de fer la vaga i, per tant, tens un problema gros, agreujat a banda amb les infiltracions policials, agreujat a banda amb el fet que hi hagués un pla per posar Mossos de paisà a les escoles, i això ha creat un caldo de cultiu que és molt complicat de gestionar i que segurament voldrà temps. Jo crec que més que salvar el final de curs, el govern hauria de començar a anar pensant què fer per satisfer els mestres de cara al setembre vinent.
3: Jo cada vegada que escolto...
1: Marc, és que estava parlant a Lourdes. Oh. És que jo et poso els auriculars. Lourdes, digues.
4: Sí, no, jo crec que l'Andreu Montbrú ha posat la diana sobre la taula. És a dir, aquí es parteix d'un pecat original, que també deia l'Oriol. És a dir, aquest acord del mes de març, signat amb Comissions Obreres i UGT, però no signat amb un despatx qualsevol, sinó... signat doncs de gala amb el president de Catalunya, que va ser un dels tres signants. Llavors, és un acord que no només estàs intentant desvirtuar el fons per part del sindicat majoritari, que és l'USTEC, sinó que estàs també posant en entredit la forma i posant una mica en evidència la mala gestió de tot plegat. Per tant, d'alguna manera, si s'està intentant obrir el canal, el que s'ha de, penso jo, que per poder reconduir aquest conflicte, si és el que es vol... el govern s'hauria de donar la possibilitat de no posar-se en evidència, de dir de retractar-se i fer retractar el president de Catalunya d'un acord signat, que ja és molt important el tema de la litúrgia de l'acord, perquè va ser doncs, una mala gestió d'un acord que no era tal perquè s'obviava el sindicat majoritari en un tema tan sensible com és l'educació, on hi va doncs, una cosa molt delicada, que és el coneixement, l'educació, l'aprenentatge dels nostres fills i filles. Això té un impacte en el país, té un impacte en els estudiants, en els infants i els adolescents, i d'alguna manera el govern ha de mirar de sortir el més ben parat possible, jo ja ho entenc, però a la major brevetat possible. I s'hauria de ser conscient, perquè aquesta mala significació d'aquest acord s'hagués hagut de rectificar, tan bon punt van veure que no era d'acord, no era de l'agrat d'USTEC. Jo crec que aquí s'hagués hagut de ser una mica més generós per part del govern entomar la mala gesticulació, el mal, perquè jo penso que, en el fons, és més un tema de forma que no pas, perquè quan ja posem ara davant de tot, també, el tema dels sous, que no dic que no siguin importants, però fins ara se'ns havien explicat moltes altres derivades, molt importants, també el sou, però no era el primer, sinó que el va destapar ahir mateix la representant dels sindicats, de l'USTEC, de dir, això va de diners, home, jo crec que d'alguna manera haurien de mirar de reconduir-ho a la major brevetat, i la principal responsabilitat és del govern, que és qui l'ha espifiat, en la meva opinió.
1: El que diuen els sindicats és... els sindicats que mantenen les protestes, és volem començar parlant dels sous, perquè en l'anterior negociació vam deixar els sous pel final, vam començar per l'escola inclusiva, per les ràtios, perquè hi hagués més recursos, etc. I quan va arribar el torn dels sous, se'ns va anunciar l'acord amb l'UGT i amb Comissions Obreres, i llavors els sous van quedar pendents. Llavors ara ells diuen, és versió de sindicats, insisteixo, diuen, ara no ens passarà el mateix, primer comencem parlant de sous i després ja anirem a la resta, i així si es trenca la negociació a mig camí, diguem-ne, com a mínim el tema dels sous ja l'haurem pactat. Aquesta, insisteixo que és versió de sindicats, no és versió de les dues bandes. Marc.
3: Sí, a mi em preocupa cada vegada que sento la reivindicació d'un col·lectiu nuclear, i entenc per nuclear la sanitat, l'educació, la salut pública, no? Aquests col·lectius que fan que la convivència sigui possible, i en aquest cas els que situen a l'inici, no, del procés educatiu. Cada vegada que els veig tremolar i que es queixen de condicions i de més, doncs, evidentment, com a ciutadà, em genera una preocupació. Màxim, quan l'instrument al que apel·len, que és la vaga, projecta els seus efectes directes sobre, primer, els nanos, sobre les persones que van a escola i les famílies que es veuen en aquesta situació. No? És com el peix que es mossega la cua. És a dir, tenim males condicions i en l'exercici legítim del dret de vaga encara perjudiquem més el destinatari últim d'aquest servei, no? Que és l'alumne. Evidentment em preocupa. Màxima confiança en la capacitat del govern per resoldre aquesta situació i la capacitat de diàleg col·lectiva. El que sí que també em preocupa, no sé si en la mateixa mesura, però em preocupa, és aquesta evidència de que hi ha hagut un trencament sindical. No? És a dir, i em pregunto fins a quin punt hi ha quelcom més que un problema de formes, que un tema de formes, i hi pugui haver una lluita sindical. És a dir, les condicions que semblen bones per dos sindicats com Comissions Obreres i UGT són tan dolentes i tan inacceptables per l'USTEC. És a dir, com a ciutadà, em costa valorar si hi ha quelcom més, no? En aquest cas, una lluita sindical i, per tant, un exercici instrumental d'aquest dret a la vaga. Ho pregunto en veu alta des de la llum o per la interpretació
1: només
3: de les dades
1: objectives. La nota peu de pàgina, i és que és veritat que quan parlem de sindicats, a tots es venen al cap la UGT i Comissions Obreres, perquè són els grans sindicats de la majoria de sectors, però en el cas de l'educació representen el 20% dels representants, perquè la immensa majoria són o bé l'USTEC, en el cas de la primària especialment, o professors de secundària, que és el principal de la secundària. I en aquest cas, UGT i Comissions Obreres són el 20% en el sector de l'educació. Això no vol dir que, òbviament, tenen els seus interessos també sindicals, però és veritat que són minoritaris en l'àmbit de l'educació.
3: En tot cas, sí que m'agradaria reiterar aquesta idea. És a dir, pocs col·lectius mereixen més atenció que aquests col·lectius que situen en la base de la convivència. Insisteixo, sanitat, educació, seguretat pública, afegiria justícia. Hi ha uns sectors d'activitat que són consubstancials a la convivència i dels que no podem prescindir ni, evidentment, renunciar.
1: Falten 16 minuts per arribar a les 4. En tot cas, estarem pendents perquè continuaran les mobilitzacions, continuaran les vagues. Dimarts que ve hi ha convocada aquesta nova reunió. Veurem si hi ha algun moviment previ o no que permet que les negociacions, encara que sigui amb aquest filet que sembla que s'ha mantingut avui, doncs es mantenen, o si en canvi es trenquen definitivament i, per tant, tornem un altre cop a posicions d'origen. Fem una pausa i de seguida anem a Madrid perquè la Maria Núria Rebelle ha assistit avui a aquell moment en què, també et diré, Marc, tu hi estàs més acostumat i després t'ho demanaré, però amb una mica com de poca gana del jutge dient vist per sentència. Un dia, un judici com aquest, jo esperava un allò vist per sentència.
3: I el martell, no? Amb el cop
1: no, ho ha deixat anar com aquell que, com si li feia mal. Ara ho recuperarem després de la publicitat.
5: Catalunya migdia.
6: A Conforama Badalona seguim celebrant la reobertura de la nostra nova botiga amb superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Una oportunitat única per canviar-te el sofà, el matalàs, l'electrodomèstic o qualsevol moble de casa teva. Què esperes? Descobreix una botiga totalment renovada amb tot el que casa teva necessita. Nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
7: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas para flipar hasta 30% de descuento.
8: Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. Catalunya migdia. Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis. Entrades a mitaquilla.com.
1: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i
2: Esclat. El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
3: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
4: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere. Però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Som campions! Nit històrica per Fanzone!
6: No us perdeu el Fanzone d'aquesta setmana.
7: Exclusiva.
6: Madrid crema.
8: Estan fatal, eh?
6: Perquè això no s'atura i passaran coses.
9: Vostè fitxaria José Mourinho?
6: Moltes coses.
10: I l'Espanyol no parleu o què?
11: Fanzone, amb Gerard Romero. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Catalunya migdia.
12: Ha arribat el moment de triar les millors pel·lícules i les millors sèries del 2026. Ja sé que l'any encara és lluny d'acabar, però avui dia s'estrenen tantes coses que és important aturar-se i destriar el gra de la palla. Aquest divendres, a la Finestra Indiscreta, triarem les 10 millors pel·lícules i les 10 millors sèries.
13: What do you see?
14: I see you in London working with your father.
15: L'agent secret Hamnet i Marty Supreme són algunes de les pel·lícules que es disputen el títol a millor pel·lícula del 2026. I Biff, Portobello i El cavaller dels set reines són algunes de les candidates a millors sèries del 2026. Descobreix quines guanyen i es converteixen en imprescindibles aquest divendres a mitjanit a la Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre, a Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
16: D'aquí a 12 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia, el dia en què el judici a la família Pujol ha quedat vist per sentència. Han estat 6 mesos de sessions en què s'ha intentat aclarir d'on havia sortit la fortuna oculta a Andorra de la família Pujol. Aquesta setmana, en què les acusacions i les defenses han contraposat les seves versions dels fets, ha quedat molt clara la distància entre les dues tesis. Mentre que la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat mantenen les peticions de penes assegurant que els Pujol van constituir una organització criminal, les defenses asseguren que no s'ha provat cap delicte i, per tant, en demanen l'absolució. Per tant, avui s'acaba un judici del qual finalment ha quedat exempt, recordeu, Jordi Pujol i Soleil, a causa de la seva avançada edat i el seu deteriorament cognitiu. Anem a Madrid amb l'enviada especial de Catalunya Ràdio, Maria Núria Rebella, bona tarda.
17: Hola, bona tarda.
16: Deixa'm primer que et pregunti el mateix que li demanava al Marc Molins. Jo he quedat molt decebut quan he sentit la manera, el podem tornar a sentir, en què el jutge decretava que aquest judici quedava vist per sentència. Jordi, a veure com ho ha dit el jutge, a veure, mira.
18: Bueno, pues... Visto para sentencia.
17: Aquest
16: bueno pues, i acaba dient...
17: No,
16: home, m'esperava una cosa més protocolària, no, més, no?
17: No, jo crec que... sí, jo crec que ha estat que l'ha traït una mica el moment, és a dir, que ell tenia ganes d'anar a saludar i a parlar amb les persones, i aquesta mica de riure així és com una mica tic nerviós, perquè en altres moments del judici també ha sortit aquesta espècie de somriure, però vaja, és un vist per sentència
16: sí,
17: ordinari,
16: No. Però els que no hi estem tan acostumats, Maria Núria, home, clar, on esperava un... Perquè m'entenguis un tall de veu del resum de l'any, saps? I escolta'm, el resum de l'any al final del desembre
17: No. Aquest tall perquè també l'hem agafat molt just, Abans ha dit muchas gracias a todos,
16: Visto para sentencia. Exacte. Bé, escolta'm, anem a coses serioses. Què s'ha aclarit durant el judici? S'ha aclarit alguna cosa, Maria Núria?
17: Doncs mira, això és la feina que tindrà ara el tribunal, eh? Determinar si realment s'ha aclarit i què s'ha aclarit. S'havia d'intentar determinar quin era l'origen d'aquests diners, d'aquelles divises que l'avi Florenci, el pare de Jordi Pujol Soley, va dipositar a Andorra per als seus nets i la seva jove. No s'ha aclarit d'on venien. Venien de l'extraperlo, per tant, eren diners foscos, eren diners negres, i això ha quedat bastant així. Però també és lògic, si són foscos i no són blancs, és complicat saber d'on provenen, a banda d'això que es va dir, que tampoc no hi ha tampoc cap constància documental, no? Per tant, aquest és un argument que han agafat les defenses per dir, com que tampoc està molt clar tot això, doncs, ergo, no tenim prou proves per condemnar ningú. Aquí l'altra qüestió és el que també han posat molt èmfasi les acusacions, no només d'on provenien aquests diners, sinó la multiplicació que s'ha fet d'aquests diners i que l'hauria fet a Jordi Pujol Ferrusola. Ell ha explicat que fent moviments, movent els diners amunt i avall, no deixant-los quiets, aquí és on hi ha doncs, les discrepàncies, no? Perquè les acusacions diuen que aquests moviments no s'ajusten a la legalitat i que alguns provenen de la corrupció política. Hi va haver-hi uns pèrits que deien una cosa, els altres deien exactament la contrària. També vam sentir doncs, el subinspector de la Policia Nacional que va fer l'informe de l'UDEF, que tenia un clar biaix ideològic. I no és que ho digui jo, és que quan es va seure a la cadira per començar a testificar, va dir que tenia animadversió, literalment, contra la família Pujol, que això ja representa que ja no pot declarar si partim d'aquesta base. No? El tribunal ho va intentar esmenar d'alguna manera, va dir, home, malestar... A veure, ell, aquesta tensió va ser durant tot l'interrogatori i, clar, ara serà qüestió que el tribunal determini si realment aquest informe s'ajusta al que havia de ser, si està basat en fets corroborables o si són sospites i s'ha anat fent aquí un poti-poti per, doncs, empantanegar tota la família Pujol, la primera dona del primogènit i aquests nou empresaris.
16: Ara, quan haurem d'esperar. Sentia que a la primera hora del Catalunya Migdia ens deies que la voluntat del tribunal és anar ràpid a l'hora de tenir sentència.
17: Doncs la veritat és que això és força complicat de dir i normalment això ho podrà corroborar molt millor el Marc Molins. Costa molt saber quan sortirà una sentència, no? La llei diu que s'ha de fer al cap dels 15 dies que s'ha fet el judici. Però clar, estem parlant d'un judici complicat, que s'han d'avaluar moltes coses, també dependrà de la càrrega de treball que tinguin aquests magistrats, però sí que és veritat que fons al tribunal han dit que la ponent va força ràpida, que ja ha anat avançant bastant i que tindrien la idea de poder-la, doncs, ja fer-la pública abans de les vacances d'estiu, però ja et dic, això també tot agafat amb pinces, eh? Perquè ja veurem si no hauran de reescoltar-se testimonis, si no hauran d'examinar més documentació i poden córrer tant com a priori volen.
16: Marc, què t'ha semblat el judici, el que has anat seguint?
8: M'ha semblat francament interessant, a més, defensat d'una forma magistral pels advocats que n'han format part. Jo crec que l'advocacia de l'Estat i Fiscalia i el Ministeri Fiscal també han fet un bon paper, i el que ja és una sentència francament complicada, no? On, en alguna mesura, al fil del que comentava la Maria Núria, un dels paràmetres essencials serà valorar quin és l'abast de la presumpció d'innocència, no? Sembla bastant evident que no s'ha pogut acreditar aquell gran negoci fraudulent que justificaria, no? Això no s'ha pogut acreditar perquè els empresaris que han deposat i els testimonis han negat que hi hagués que l'origen dels diners pues, pogués ser delictiu. No hi ha una prova concloent. El que hi ha és aquest dubte, no? Subsisteix el dubte sobre si l'origen dels diners és lícit o és il·lícit. A priori, el dubte s'ha d'aïllar, s'ha de resoldre a favor de la tesi més favorable en aquest cas per l'acusat, pels acusats, però també és cert que en ocasions es produeix un cert traspàs de la càrrega de la prova, no? És a dir, jo haig de poder acreditar. A mi, si em pregunteu, jo podria acreditar fil per randa quin és l'origen dels diners que tinc en compte corrent, perquè no en tinc més, no? I podria explicar quin és l'origen, els podria fer quadrar amb les meves declaracions tributàries i un llarg, etc. El conjunt de circumstàncies fa que la deliberació sigui complexa i que la sentència sigui poc previsible, per més que el saldo de la prova que hem anat veient en premsa i de més, pues, sembla que suggereix que el judici ha anat bé per les acusacions.
9: Sí, jo una pregunta.
16: Digues, bueno, Lourdes.
9: Sí, li volia fer una pregunta al Marc, més des de la ignorància, el fet de la presumpció d'innocència, no? És a dir, hi poden haver límits a la presumpció d'innocència? És a dir, en principi tothom és innocent si no es demostra el contrari. No? S'ha de poder provar que s'ha comès un determinat delicte o actuació delictual. Com que m'ha semblat entendre que s'hauria que deies que sí, que s'havia de limitar aquesta presumpció, que es podria limitar la presumpció d'innocència, és ben bé amb interès jurídic, vull dir, fins on arriba aquesta presumpció d'innocència? No és 100%?
8: No, la presumpció d'innocència, en tant que concepte, és un concepte absolut. Es presumeix la innocència, excepte però en contrari. La qüestió essencial és quina solvència, quina solidesa li exigim a aquesta prova en contrari. És a dir, perquè hi ha prova directa, hi ha prova indirecta, hi ha prova indiciària. Si a tu et troben una maleta carregada d'una substància il·lícita i no ets capaç de donar una explicació raonable, el teu silenci probablement no et porti a una absolució, per més que no sapiguem qui t'ha donat aquesta maleta. No? És a dir, has de poder donar una resposta, és a dir, és absoluta, és sòlida. Jo crec que la nostra cultura jurídica i democràtica, la presumpció d'innocència té una importància nuclear i que s'aplica amb rigor, però, insisteixo, no és una panacea. És a dir, jo, si em mantinc en silenci o em donant explicacions poc concloents o poc convincents respecte d'un indici, com és en aquest cas la troballa, si no recordo malament, de 12 milions d'euros en comptes corrents, bueno, que no tinguem l'origen clar d'aquests diners, quan les meves respostes tampoc ho són, no em pot portar necessàriament a una absolució. És a dir,
9: claríssim.
8: El judici és una dialèctica on concorren dues hipòtesis excloents, una de signe condemnatori i una de signe absolutori, i s'ha de convèncer el tribunal. La presumpció d'innocència és un element vertebrador, però, insisteixo, no és aquella panacea, no? En virtut de la qual, si les acusacions no han acreditat fil per randa l'origen dels diners, s'ha mà d'absoldre. No, els diners hi són, és incontrovertit qui són, i jo haig de poder donar explicacions. El meu dèficit en les explicacions es pot valorar com a argument indiciari per una condemna.
16: Deixa'm acomiadar la Maria Núria Rebelle. Maria Núria, què faràs demà? Perquè, clar, després de 6 mesos pendent d'un judici com aquest, tindràs un buit existencial, no?
17: No, que hi ha la vida, hi ha més coses, que el judici. D'entrada, descansar.
16: Home, que està bé.
17: Deixa'm que et digui una cosa, ara que estem en temps de tertúlia, sí, que ho hem sabut aquest matí així en petit comitè, perquè un dels aspectes d'aquest judici, que també se n'ha parlat molt, ha estat la conveniència o no de fer venir l'expedient Pujol de 95 anys. Sí. I amb un estat de salut força precari, fer-lo venir personalment fins aquí a l'Audiència Nacional, no?
16: Perquè, a més, molts altres testimonis ho han fet a distància.
17: La majoria. Ah. La majoria s'ha fet per videoconferències. És veritat que potser aquí el tribunal ha pecat d'una mica d'excés de zel, de dir no volem fer cap tipus de favoritisme amb aquesta persona, però precisament, no?, perquè és aquesta persona, el fem venir aquí per veure el que ja era evident, perquè tenien tres informes mèdics damunt la taula i un dels quals era fet per un forense de l'Audiència Nacional, que deien que no estava en condicions de seguir el judici. Va venir aquí, el van veure amb els seus propis ulls, i avui ens explicaven els fills que quan el tribunal el va veure en aquell moment a porta tancada, sembla ser que l'expresident va començar a explicar tot el que havia fet per Catalunya i per Espanya, que va començar a dir al tribunal, doncs jo he fet molt per Espanya, al final el van tallar, i li van dir, però vostè sap de què se'ls acusa? Diu, sí, de les divises del pare. I avui encara pensa que ha de venir a declarar l'audiència algun dia.
16: Doncs la demostració que no estava per declarar. Exacte. I per això va quedar exonerat. Maria Núria, gràcies, bona tarda.
17: Bona tarda.
16: I magnífica feina de Maria Núria aquests dies, seguint aquests mesos, de fet, seguint aquest judici. I també Marc Molins, Lourdes Ciuró i Oriol Marc, gràcies a tots tres. Fins la
10: pròxima. Molt bé. Gràcies.
17: A reveure.
16: Ho deixem aquí, 30 segons per arribar a les 4, 30 segons per saludar el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio o sentir els blocs informatius del 3Cat Info. Tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dijous a tothom.
13: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara els titulars destacats d'aquesta hora a la ciutat. The Food Capital Summit converteix Castelldefels en epicentre de la gastronomia mundial. La ciutat esdevé del 18 al 21 de maig anfitriona d'aquesta trobada anual de la xarxa internacional de Food Capitals. Dimarts 19 de maig tindrà lloc la inauguració de l'estrella de Ferran Adrià al Passeig de les Estrelles de la ciutat. Serà a les 12 del migdia. El renovat Parc del Xiprer serà una realitat aquest divendres. L'acte d'inauguració oficial té lloc a les 5 de la tarda. El parc pretén ser un nou pulmó per al barri de Canyars. S'han afegit 14 nous jocs infantils, entre ells un gran vaixell pirat amb tirolina, que és el nou protagonista del parc. I l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels celebra enguany 44 anys de vida amb activitats i homenatges. Comencen aquesta tarda i s'allarguen fins al diumenge 17 de maig, on l'agrupació protagonitza tot un seguit d'accions que commemoren el seu 44è aniversari. A més de balls populars o castells, inclouen una recepció institucional dels castellers a l'Ajuntament i la inauguració d'una placa commemorativa a la plaça de l'Església. Fins aquí els principals titulars d'aquesta hora al butlletí Castelldefels avui. Tornarem puntualment amb una nova actualització informativa en una hora. Fins aviat.
0: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, Ràdio a la Carta i Ràdio Online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.
8: Castelldefels, així som. Castelldefels, així somos. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som.
9: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí y ahora comienza Castelldefels, així som. En breve escucharemos los contenidos del programa Lurrida Muerto para hoy, que llega en directo, como siempre, como cada jueves a las 8 de la tarde, y también lo que explicará avui el Club dels Experts, aquest programa referent a la literatura que condueix la Mixa i que arribarà a 9:15. A la tertúlia política Castelldefels Coffee, Tor para el Partit dels Socialistes de Catalunya, i en visitarà en aquest cas el regidor Luis Español. Parlem també d'insuficiència cardíaca, càrrec del doctor Domingo Bleda. El forma part del cos de medicina interna de l'Hospital de Viladecans i ofereix una xerrada precisament al voltant d'aquesta patologia. La nostra mòbil ens acostarà al comerç local i també anirà al Canal Olímpic, on s'estan desenvolupant els Jocs Esportius Olímpics amb la participació d'escolars de la ciutat. I l'Òscar Herrero, tècnic de mobilitat, ens explicarà les afectacions pel que fa a les obres, al trànsit, a la mobilitat i també les que han deixat ja d'estar, restabliment, per exemple, de la circulació al carrer Managènora. I amb els especialistes en medicina familiar del Casap Cambó, Víctor Silvestre i Vanessa Díaz, parlarem de l'eutanàsia i també del virus, el hantavirus. Comencem, welcome!
7: Així som! El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.

0: Ahí sí son.
1: Ahí sí son.
2: I get a rush.
0: Al magazine.
2: I get a rush.
0: De Ràdio Castelldefels.
3: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. Radiocastelldefels.org.

A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: 爱之声，
1: 爱之声，爱之声，
0: el magazín de Ràdio Castelldefels.
2: A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
3: Mariona, enhorabona. M'agrada molt com us ha quedat la botiga.
4: Oi que sí? És més gran que l'altra i la decoració és més actual.
3: Sí, a mi aquest estil de decoració m'encanta. Us va bé aquí?
4: Doncs sí. La veritat és que arran del canvi d'ubicació, les vendes han augmentat. Aquest carrer és més comercial i hi passa més gent.
2: A punt de sal. En català, l'expressió arran de vol dir com a conseqüència de. Per exemple, arran del canvi d'ubicació, les vendes han augmentat. O bé, vaig canviar de feina arran del nou horari i no arrel de. A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat

0: Així som. El magazine de ràdio Castelldefels. Ana López.
1: Castelldefels Coffee.
2: Com sempre, cada dijous al Partit dels Socialistes de Catalunya, en aquest espai, i avui ens visita Lluís Espanyol, un dels regidors del PSC a Castelldefels. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia a tothom. Què tal, com estem,
2: Anna? Sí, molt bé, vostè?
3: Aquí estem, doncs mira, ja comença la calor, no? Comença
2: una miqueta.
3: Comença els dies de la temporada de platja i de muntanya, no? Perquè Castelldefels té de tot una miqueta, no? Som privilegiats en aquest sentit.
2: Doncs sí, parlar de la platja, justament la platja va ser l'escenari de la presentació el cap de setmana passat, no el cap de setmana, però el dijous i divendres, de dues activitats. Una d'elles, doncs, la presentació de l'escultura Glòria de l'artista Lorenzo Quinn, també en el passeig d'aquest que tenim de la fama, el passeig marítim, se li va atorgar un estel, i la inauguració posteriorment amb la presència de Marc Gasol, representant la seva fundació, de la pista de bàsquet 3x3 a la plaça de les Palmeres.
3: Sí, la veritat és que la pista de bàsquet del 3x3, bueno, és una especialitat de més que res per fer una crida de que la gent s'hi trobi, no faci esport, faci salut, i ha col·laborat, s'ha trobat molt encertadament la col·laboració de la Fundació Gasol, que doncs protegeixen altres objectius, doncs, de cuidar la infància, no? La seva alimentació i els hàbits saludables de vida, no? Per la gent jove, doncs, que està fent un esport, que té que desenvolupar. No, tenen realment unes activitats molt interessants en aquesta fundació, i com el Gasol, bueno, sobretot el Marc, està molt vinculat, té residència a Castelldefels, doncs es va trobar aquesta sinergia d'activitats bueno, d'estrenar un espai d'esport, un espai de trobada social, cultural i esportiva, saludable, que feia falta, no? Feia falta. I això és contradictori perquè, si recordeu, molts dels que esteu escoltant, farà una mica més d'un any l'actual govern de Castelldefels, PP Som, va treure una de les canastes que havia a Can Bou per restringir l'activitat esportiva i saludable de les persones, que després, amb la polèmica que això va generar, van tindre que posar-la una altra vegada, reposar-la. I ara s'han donat compte de que aquest tipus d'espais són necessaris, i han fet una inauguració d'una altra pista a les Palmeres, no a la platja. O sigui, aquestes coses, al final, el govern actual del municipi es té que rendir a l'evidència de que sí que realment defensen la salut i l'esport i la trobada de les persones i les famílies, doncs s'han de fer accions com aquesta, no? I ens sembla bé que ho facin i que ens escoltin a l'oposició quan demanem aquest tipus d'activitats, d'espais i de trobada, de fer la conciliació entre família, esport, salut i activitat física, no? Sí, va ser un event molt, molt, molt correcte en aquest sentit, no?
2: I el dia abans, com dèiem, s'inaugurava l'escultura de Lorenzo Quinn, Glòria.
3: Sí, és la Glòria o Força Naturalesa o la Mare Naturalesa, alguna cosa així. Bueno, sembla ser que hi ha un conveni amb aquest escultor, amb aquest artista, que el govern municipal actual té un conveni, no sabem ben bé els detalls. Doncs sembla que aquest artista, el senyor Quinn, tenia dificultats d'emmagatzemar les seves escultures ja acabades i ha arribat a un acord temporal, que no sabem quant temps durarà, de que aquestes escultures, mica en mica, es vagin col·locant per diversos espais de Castelldefels, en comptes de tindre una nau perquè no les pot guardar, i el manteniment i la instal·lació va a càrrec de l'Ajuntament, que sabem que l'escultura de les mans i l'olivera de davant del CTC va costar uns 3 o 4.000 euros de muntatge i instal·lació, i aquesta escultura que tu comentaves ara, que estava en la rotonda d'Avinguda Marina, aquesta ha costat aproximadament una instal·lació d'uns 18.000 euros, que això sí que va a càrrec de l'Ajuntament. O sigui, l'Ajuntament està, bueno, està en un conveni cultural que des del punt de vista d'artístic cultural no ens sembla malament, però clar, està costant uns diners a l'erari públic i estem fent una miqueta, doncs, una mica de preferència, doncs, guardant-li, en comptes d'aquest senyor, perquè no pot guardar-lo als seus hangars, als seus locals, s'està posant a diferents espais de Castelldefels, no? Bueno, aviam com acaba això, no tenim detalls d'aquest conveni fins on arribarà i bueno, anirem veient. Però, de totes maneres, falta una mica de transparència aquí per part del govern actual d'explicar una miqueta aquest conveni cultural amb el senyor Quinn en què corresponia, no? Ho anirem veient.
2: I el que està passant aquesta setmana són les activitats previstes en el programa de les jornades de la gent gran.
3: Sí, sí, han començat les jornades de la gent gran, com cada any. Ja fa molts anys que es fan i és un programa ple d'activitats, de ball, de teatre i de tota mena. I estarem presents i, com sempre, els recolzarem a màxim i estarem presents en tot el que puguem, doncs, perquè la gent gran, doncs, ja sabem que és un dels actius molt, molt, molt, molt importants de la societat, el Castelldefels, i amb ells estarem en totes les activitats que podem. Sí. La veritat és que fa goig com s'organitzen i com fan teatre, fan balls, organitzen habaneres, organitzen tot tipus d'activitats, no? Tant de l'altre dia vam estar en una inauguració, una exposició de fotografia, també hem fet una exposició de pintura, o sigui, estem molt actius i estem molt contents de seguir-ho i apoyar-ho, no? Recolzar-ho, clar que sí, del Partit Socialista sempre ho hem fet. Va ser el Partit Socialista que va crear fa molts anys la jornada de gent gran, o sigui, que amb això estem, està claríssim.
2: Sí. I aquest cap de setmana continuen esdeveniments, continua altra de les activitats previstes, que en aquest cas es perllongarà fins al mes de juliol, el Viudança.
3: Viudança és un projecte que recupera d'alguna manera molts aspectes que ja existien aquí fa anys, que era, doncs, el Festival Internacional de Dansa, molt, molt concreta, com diu la paraula, amb espectacles de dansa clàssica, dansa contemporània, etcètera, etcètera, que per diferents raons es va deixar de fer, temes econòmics, socials i artístics, i nosaltres ara amb una moció de fa 3 o 4 mesos el Partit Socialista va demanar al govern actual que d'alguna manera rescatés un festival de dansa i de teatre i d'arts escèniques per reconèixer el talent local. A partir d'aquí, doncs, el govern municipal va recollir aquesta petició nostra al Partit Socialista i d'acord amb uns artistes locals va organitzar aquest festival que dura 2-3 mesos, que és una mena de prolongació o de continuïtat del que nosaltres proposàvem, no? Nosaltres proposàvem uns premis, uns reconeixements i una sèrie d'actuacions, una sèrie de diversos dies de festival. Ells ho han traspassat, el govern actual ho ha traspassat de 2 mesos de diferents activitats i actuacions, que ens sembla bé, i també organitzat per 2 persones d'aquí del poble, no? Amb la qual cosa ens sembla bé, és una iniciativa cultural, artística, fantàstica, i l'apoyarem, la recolzarem i l'estarem seguint, i estarem recolzant-la, clar que sí.
2: I aquest cap de setmana la Casa d'Andalusia celebra dissabte i diumenge als Jardins del Castell les activitats pròpies del Rocío, que també és un esdeveniment, doncs, que succeeix any rere any, organitzat per aquesta entitat?
3: Sí, l'Hermandat de Cristo, la Casa Andalusia, doncs estan vinculats, tenen un programa molt extens d'activitats durant tot l'any, culturals, històriques, de tradicions, i en aquest cap de setmana doncs, fan la seva típica tradicional històrica processó o romeria del Rocío de cara a la Verge de la Casa Andalusia la puixen al castell. El castell es farà una missa rociera el diumenge al matí i després conviden al cocido típico andalús. I bueno, és una forma de trobada. No només està tancada als socis de l'Hermandat, sinó que està oberta a tot el públic, a tota la ciutadania de Castelldefels. I a més es fan al castell, millor lloc on no n'hi ha. O sigui que estarem també presents i els recolzarem, sí, com no pot ser d'una altra manera.
2: I aquest cap de setmana arriba també una cursa clàssica Desconnecta per l'Autisme organitzada per l'associació ISTEA.
3: Sí, ja és la 12a edició. Sempre hem col·laborat, el Partit Socialista sempre ha col·laborat amb aquestes associacions i amb ISTEA en concret, per als nens autistes i amb necessitats especials. I per suposat que jo ja estic inscrit, o sigui, correrem la cursa de 5 quilòmetres i farem la nostra aportació i farem el recolzament i estarem amb ells presents, com sempre hem estat, i el Partit Socialista, i a nivell personal i a nivell també de partit, doncs es recolzarem en tot el que podem i doncs estarem amb ells. Sí, sí, és una activitat que s'està consolidant dintre del panorama i el calendari d'activitats socioesportives de Castelldefels i sí, sí, la viurem molt a prop.
2: Doncs deixem de banda aquestes activitats, aquesta agenda cultural esportiva per al cap de setmana. També durant aquests dies s'està desenvolupant, de moment no hi ha acord o de moment sabem que la vaga continuarà, vaga del professorat a tot Catalunya i evidentment també s'ha deixat sentir aquí a Castelldefels, on el professorat fa diverses demandes relacionades a l'augment de sou i a que es desenvolupi una escola més inclusiva, baixada de ràtios, etc.
3: Sí, són... Perdó. Són reivindicacions que històricament doncs, el col·lectiu d'ensenyament doncs, ve presentant. Això va ser ve provocat per unes reclamacions que tenen un sindicat majoritari que té la majoria de representants del col·lectiu d'educació, d'ensenyament. Va haver-hi un acord fa uns mesos amb els sindicats UGT i Comissions, que no, aquest altre sindicat, tercer sindicat, que té més... s'arroga la majoria de socis de sindicats, de professors, doncs no està d'acord. Llavors ha provocat una sèrie de manifestacions encadenades, en un calendari de molta protesta, demanant sobretot doncs, l'actualització de sous, no? La nostra consellera Esther Niubó està amb això, han convocat una taula de negociació de tots els agents socials que intervenen en aquest tema i sé que estan treballant moltíssim, estan negociant, estan sentant-se des del mateix president Salvador Illa fins a la consellera i tot l'equip, tot el govern de Catalunya, està buscant una solució el més ràpid possible a totes aquestes reivindicacions. No? Estic segur que arribaran a un acord i que es solucionarà pel bé de l'educació de Catalunya i dels professors, les professores i els alumnes. I tots els, ho tenim claríssim que el govern actual de Catalunya, PSC, PSOE, PSC, està treballant moltíssim en aquest tema, ha convocat a tots els agents, està amb una actitud totalment d'arribar a acords i estan treballant i segur que ho arreglaran. Estem convençuts.
2: En l'aire està la realització de les colònies d'estiu o no?
3: Clar, perquè si... Bueno, primer tenim una altra cosa que també s'ha de dir. No hi ha tancats, no hi ha pressupostos renovats a Catalunya. El govern està negociant amb Esquerra Republicana i amb Junts, etc, per poder tindre aquest pressupost. Si hi ha un acord i les forces polítiques de l'oposició s'avenen a negociar i acceptar correctament tot el que els ha proposat de pressupostos, doncs seria més fàcil que hi hagués cobrir les reivindicacions que els professors estan fent amb aquestes manifestacions i també cobrir altres activitats com poden ser doncs, a les colònies. No? Clar, si hi ha vaga i no hi ha pressupost, doncs... No se sap què pot passar, però segur que també dintre l'agenda de treball la consellera i el govern de la Generalitat ho estan estudiant.
2: A veure, si no hi ha pressupost, doncs d'alguna manera es continuaria amb el pressupost que n'hi ha ara mateix.
3: S'ha fet una ampliació de crèdit. Si quan no hi ha pressupost, això passa a totes les administracions, es renova formalment el de l'any anterior, el sis anterior, i a vegades es fan una ampliació de crèdits específics per poder doncs, gestionar infraestructures, inversions, el dia a dia i les necessitats pròpies de lo que necessita Catalunya i la ciutadania. No? Així estem.
2: En el cas d'educació, com en altres departaments, calen els diners, en aquest cas, per donar compliment o acabar de negociar el que sol·licita el professorat?
3: Evidentment, està clar. El pressupost és el que marca els projectes i els programes polítics i tots els expedients que estan pendents o totes les idees o totes les coses que estan sobre la taula no els acaben de poder desenvolupar si no hi ha pressupost. Per tant, també l'altre tema que s'està negociant amb els socis de govern, Comuns, Esquerra Republicana, Junts, en tot el que el president Illa ha posat sobre la taula per poder doncs, garantir el futur dels projectes de Catalunya. Jo crec que tot el que s'està negociant des del punt de vista del govern de Catalunya, del president Illa, etc., és super, super, super raonable, super objectiu, super amb uns arguments d'infraestructures, de defensa de la llengua catalana, de l'educació, de la conèixer doncs, tot el que part de lo que estan reclamant els socis de govern. O sigui que millor que ara, amb tot el que està previst de projectes, d'inversions, etc., millors pressupostos que aquests, socials, econòmics, culturals, etc., no sé si n'hi hauran. Per tant, jo crec que arribarà un acord, jo espero que sí, que Esquerra Republicana, Comuns i Junts al final s'avenguin i pugui haver-hi pressupostos. I que aquests pressupostos donin solucions a això que estàs dient, no, Anna? Doncs, evidentment, colònies, reivindicacions de professors i professores i moltes més coses, no?
2: Molt bé, doncs tornem de nou ja en l'últim tram de la nostra conversa a parlar de Castelldefels, a l'actualitat local, perquè un dels punts que va provocar un debat en el darrer ple va ser la modificació, el canvi d'usos d'una de les zones del sector del Camí Ral.
3: És un problema que continua una mica derivat de la mala gestió de territori del govern actual PP i SOM. Vull dir, no sabem quin futur no hi ha obert un debat de futur de Castelldefels. La nostra ciutat no està treballant un real projecte de què volem per Castelldefels del futur. No s'està gestionant el territori gens. No es posa vivenda ni sòl públic a disposició per poder fer vivenda assequible, tant de lloguer com de venda, de cap manera. S'estan canviant uns usos d'una zona que no sabem ben bé si ve perquè els empresaris i el capital, gent amb interessos econòmics molt importants, estan demanant al govern actual del PP i SOM que canvi uns usos d'una zona que està al costat d'uns col·legis, d'uns instituts, molt al costat del centre, de l'estació, etc., per posar ja oci, discoteques, bingos, etc. Clar, a raó de quin objectiu està buscant aquí el govern actual del PP i SOM, no?, en aquesta zona, reinvertir aquesta zona d'usos perquè es posin negocis d'aquest tipus, pues, pot ser molt perillós per risc la salut de les persones i la seguretat, no? Després també tota aquella zona està vinculada a que nosaltres el Partit Socialista ha presentat diverses mocions, doncs no només per defensa de la vivenda assequible, sinó per que replantegin tota aquella zona que està connectada al Camí Real, que tota aquella zona que hi ha entre el canal, la universitat, el Camí Real, que ara mateix és una zona que està degradada, que hi ha tota una sèrie de solars i barraques i unes zones que no està. Tenim una sèrie de zones que no estan, que el govern actual del PP i SOM no està tenint en compte per res ni està gestionant el territori perquè tot allò es pugui reconvertir amb equipaments, amb vivenda assequible, amb el futur de Castelldefels, d'una manera. No estan treballant per quin model de ciutat volen. Que el PSC aquí seguirà treballant amb aquest tema moltíssim, apretant moltíssim, perquè realment volem gestionar el territori, volem el benefici de la ciutadania, que els nostres joves puguin continuar vivint aquí a Castelldefels, i volem realment un debat seriós del futur de Castelldefels.
2: Bé, en aquest cas està el procediment a la seva etapa inicial.
3: Sí, està a l'etapa inicial, evidentment, perquè el procediment així ho porta i nosaltres farem les al·legacions que creiem oportunes, el PSC farà al·legacions i per tots els mitjans possibles demanarem que d'alguna manera quedi això repensat, perquè clar, no està pensat que ja pot haver-hi realment problemes de convivència i de seguretat, perquè estem parlant d'un canvi d'usos de possibles negocis de risc de seguretat i de convivència al costat d'un col·legi, del centre del poble, al costat de l'estació. Això és preocupant i farem un seguiment exhaustiu des del Partit Socialista perquè això es replanteixi d'alguna manera.
2: Bé, alguna cosa més a comentar abans d'acomiadar-nos, senyor Espanyol?
3: Pues que disfrutem tots de Castelldefels i de les activitats que tenim a la platja i a la ciutadania i al poble, de totes les entitats que són l'actiu i el viu de la nostra ciutat i que ens veurem pels carrers, no?
2: Doncs que passi un bon cap de setmana i també la setmana vinent, per suposat, senyor Espanyol.
3: Clar que sí. Com sempre, doncs, el PSC d'aquí a Castelldefels a disposició de la ciutadania de Castelldefels.
2: Moltíssimes gràcies, Josep Espanyol, regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya i l'Ajuntament de Castelldefels. Bon dia.
3: Gràcies, bon dia a tots.
0: Castelldefels Coffee.
1: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
4: Thank you for that lovely tune, that funky music.
5: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.

0: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. Reobert el trànsit al tram de Manuel Girona a Can Roca i noves afectacions a Rafael Casanovas. Des d'aquest matí, des de les 9 concretament, ha quedat reobert el trànsit al sentit de circulació que encara estava tallat al carrer Manuel Girona entre Can Roca i Pietat. Per les obres de canalització d'aigües de Barcelona, també s'ha normalitzat el recorregut de la línia CF1 i tornen a estar operatives les dues parades afectades. Paral·lelament, continuen les obres al carrer Doctor Trueta i han començat noves afectacions al carrer Rafael Casanovas, entre Pietat i Santa Marta, amb accés restringit només a veïns amb aparcament. Esgotades les entrades per a la nit dels museus al castell de Castelldefels. El castell se sumava aquest dissabte 16 de maig a la celebració internacional de la nit dels museus i ja ha exhaurit totes les entrades disponibles. L'equipament obrirà gratuïtament des de les 7 de la tarda fins a la 1 de la matinada amb activitats per a tots els públics en el marc d'aquesta iniciativa que permet visitar museus i espais patrimonials d'arreu amb propostes especials i entrada lliure. Inscripcions obertes per les festes del mar, per fer de Nereida o Tritó. El càsting tindrà lloc el pròxim 22 de maig. Cal ser major de 14 anys per poder participar en la coreografia i les persones seleccionades formaran part del desembarcament pirata de Castelldefels l'11 de juliol a la platja. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornarem en una hora amb una nova actualització informativa. Fins aviat!
1: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som, així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Aquesta tarda a les 6 a la Biblioteca de Viladecans, el doctor Domingo Bleda, del Servei de Medicina Interna de l'Hospital de Viladecans, farà una xerrada sobre la insuficiència cardíaca. Doncs el tenim ara mateix a l'altre costat del fil telefònic. Molt bon dia, doctor.
1: Bon dia.
0: El cor, el motor central del nostre cos, no? Per què?
1: Sí, bueno, el cor és el motor principal del nostre cos, és la bomba que fa moure tots els fluids i que fa arribar la sang i l'oxigen a tots els teixits, i és l'òrgan principal del nostre cos, juntament amb el cervell, evidentment. Sí, sí.
0: Com podríem definir la insuficiència cardíaca? Què és?
1: La insuficiència cardíaca és quan aquest cor es cansa, quan aquest cor, per algun motiu extern o intern del nostre cos, arriba un moment que diu que comença a cansar-se i no comença a treballar de la manera que està acostumat a fer-ho. I llavors es comença a produir una sèrie de canvis en el cos que fan que s'acumuli líquid i en determinats òrgans del cos, com pot ser els pulmons, com pot ser les cames, i fa que ens ofeguem i fa que no treballem bé i al final ens afecta la nostra qualitat de vida.
0: A qui afecta principalment?
1: Normalment afecta a gent gran, gent de 70, 80 anys, però també als adults joves. A partir dels 40 anys s'està descrit que hi ha un 1% de casos que tenen, de persones que tenen insuficiència cardíaca.
0: Però pot ser que persones, tot i que és més comú a les persones grans, que hi hagi persones grans que no arriben mai a tenir una insuficiència cardíaca, no? Com es pot prevenir?
1: Sí. Sí, sí, sí. Això és molt important conèixer els símptomes i fer un seguiment pels especialistes, pels metges els metges de família principalment, són els metges encarregats de prevenir aquest tipus de patologia, no? I, evidentment, entra dintre del que són els factors de risc cardiovascular, control de la tensió arterial, control del sucre, control del colesterol, fan tots aquests fa que això es pugui enrederir o no desenvolupar mai una malaltia com la insuficiència cardíaca.
0: Té un impacte físic en el nostre cos. Quins són els símptomes, doctor, més freqüents?
1: Els símptomes més freqüents són un cansament que no és normal i un ofec a mínims esforços que pot afectar la nostra activitat física diària, o un guany de pes que no tampoc és normal, que puguis guanyar doncs, entre 1 i 2 quilos en menys de 24 a 48 hores, per exemple, o més de 3 quilos en una setmana, per exemple.
0: Com es tracta la insuficiència cardíaca?
1: Perdó, no he sentit la
0: sí,
1: pregunta.
0: Sí, com es tracta la insuficiència cardíaca? Què podem fer nosaltres al nostre dia a dia per prevenir aquesta patologia?
1: Bé, del que es tracta és primer de posar-nos en mans d'un professional. Els professionals avui en dia tenen una àmplia bateria de medicaments àmpliament contrastats i demostrats que han demostrat un augment de la qualitat de vida i un augment de la supervivència. Cosa que fa uns 4 o 5 anys enrere això no existia. O sigui, això és un tsunami a nivell de la medicina. I després, a nivell de nostre, a nivell com a pacient, parlo, a nivell d'educació, desenvolupar l'autocuidado personal, conèixer realment què és la malaltia, quins símptomes provoca, què haig de fer per trobar-me millor, i això desenvoluparà un pensament crític que farà que desenvolupi una capacitat de prendre decisions de la meva salut, i sobretot a nivell de dieta, d'exercici físic, etc.
0: També molt important, una dieta baixa en sal, i s'ha de tenir atenció, s'ha de tenir cura amb els líquids que prenem?
1: Evidentment, no tothom pot prendre 3 litres de líquid al dia, com a vegades semblava que podia ser aquesta idea que donàvem, no? Sí, el malalt que està diagnosticat d'insuficiència cardíaca, de moment ha de tenir cura en la ingesta de sal. La ingesta de sal no... Ha d'haver ingesta de sal, però ha de ser baixa, amb baixa quantitat. I s'ha de tenir també cuidado amb els líquids. No podem passar de determinats litres al dia. Tot i que això... Avui en dia s'està tornant a revisar i s'està tornant a estudiar. La sal sembla que queda molt clar que ha de ser un consum baix de sal, però el tema dels líquids està revisant-se, perquè no acaba de quedar clar.
0: Quina seria la quantitat de líquid que ens hem de prendre de manera saludable, no? Perquè sigui saludable. No queda clar.
1: A veure, un malalt que tingui insuficiència cardíaca hauria d'estar en una quantitat entre un litre i mig i 2 litres al dia de líquid en general. Líquid em refereixo no només a aigua, em refereixo a resta de begudes, com pugui ser un brou, o pugui ser un te, o un cafè, o un got de llet, per exemple. I tot això és líquid que s'ha d'anar sumant. I de sal s'hauria d'intentar no consumir més de 5 mil·lígrams al dia.
0: En el cas dels líquids, per què és important no passar d'aquesta quantitat?
1: Bé, per evitar la congestió. El fet de tenir insuficiència cardíaca provoca una congestió que s'ha d'intentar minimitzar al màxim. Per això, dintre del tractament, el tractament principal són els diurètics. Llavors, si aquest ronyó, amb l'estat de congestió, no treballa igual de bé, igual que el cor, perquè l'alteració no és només de l'òrgan del cor, sinó que acaba afectant a diferents òrgans, com els pulmons o el ronyó, i no acaba eliminant el suficient líquid, i llavors es va acumulant. Si nosaltres bevem 3 litres o més al dia, augmentem aquesta congestió i fem que no sortim mai d'aquest cercle viciós que és la congestió per culpa de la insuficiència cardíaca.
0: Doncs totes aquestes qüestions relacionades amb la insuficiència cardíaca aquesta tarda a les 6 de la tarda a la Biblioteca de Viladecans. Moltíssimes gràcies, Domingo Bleda, doctor del Servei de Medicina Interna de l'Hospital de Viladecans.
1: Molt agraït, moltes gràcies a vosaltres.
0: Molt bon dia.
2: Amics de Ràdio Castelldefels, encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.
3: Així som.
4: Així som.
3: El magazín de ràdio Castelldefels.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.
1: Los aniversarios del 2026.

Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. En marxa la primera jornada dels tercers Jocs Olímpics Escolars de Castelldefels amb 275 alumnes participants. El Canal Olímpic de Castelldefels ha estat al llarg d'aquest matí l'escenari de la primera jornada d'aquests tercers Jocs Olímpics Escolars amb la participació de l'alumnat de sisè de primària de 6 escoles de la ciutat. Els infants han gaudit d'un programa d'activitats esportives i lúdiques que inclouen Big Sap, Zumba i Dodgeball. Els Jocs Olímpics Escolars continuaran el dimarts 19 de maig a Can Vinader. La solidaritat sona fort a Castelldefels amb el concert benèfic de Càritas. El Teatre Plaza acull aquest diumenge l'actuació d'Ars Tonae i la Coral Margalló a les 7 de la tarda. L'aportació íntegra de les entrades i fila zero es destinarà als projectes de Càritas a Castelldefels. I repassem ara l'agenda esportiva del cap de setmana. L'esportiu Castelldefels sènior femení busca el títol de Lliga. Les grogues es desplacen dissabte a la pista del Vilanova del Camí a les 8 del vespre en l'anada de la gran final. La Unió Esportiva Castelldefels ha de guanyar dissabte al Júpiter a casa si vol disputar la promoció d'ascens. Els sèniors del Club Bàsquet Castelldefels Joventut acaben la temporada diumenge a casa i aquest cap de setmana comença el circuit Volley Boom, la 26a edició a la platja. I fins aquí els principals titulars d'aquesta hora al butlletí Castelldefels. Avui tornarem en una hora, ara ja amb el torn de l'informatiu i totes les notícies en detall. Fins aviat!
1: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Doncs parlem ara de la mort digna arran, tot això, del llibre que va presentar un company que treballa en una de les escoles Bressol de Castelldefels, Jordi Agustí, La vida és una meravellosa sincronicitat. Doncs parlem al respecte amb la metge Vanessa Díaz i Víctor Silvestre del CASAP Can Bou. Què tal?
1: Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Especialistes amb dos en medicina familiar, no?
1: Exacte.
0: Molt bé, doncs què és el que suposa que podem definir, com podem denominar què és una mort digna? Víctor?
2: Bueno, la mort digna és el final, no? Però per arribar a aquesta mort hem de tenir una atenció paliativa amb cura, molta cura, molt de cuidado, perquè no tenim que parlar del final, tenim que parlar del procés fins a arribar aquí, no? Fruit d'aquest llibre, no, del Jordi Agustí, està el tema de l'eutanàsia, que és aplicar una mort, no, per evitar un patiment, no? Una persona, n'hi ha un dret que es va aprovar fa 3 anys o 4 anys, uh-huh, i que ara qualsevol persona pot tenir, que és el dret a tenir l'eutanàsia, no? Fruit d'aquesta nena que va demanar l'eutanàsia, que ha hagut
1: Noelia.
2: La Noelia, no? Més publicitat d'aquesta, no? D'aquest dret que pot tenir com a individu, podem tenir, tenim que donar no només aquesta part de l'eutanàsia, sinó arribar a un final de vida i tenir una dignitat, no? Una atenció paliativa amb qualitat.
0: Vanessa?
1: Sí, bueno, al final la dignitat, afegint el que ha dit el meu company, hi ha tantes definicions de dignitat com persones del món, no? O sigui, per cadascú la dignitat pot ser de moltes formes. Doncs poder fer ús d'aquesta llei d'eutanàsia o fins i tot no fer-la, però sí tindre un acompanyament al final de la seva etapa durant la vida, perquè al final la mort forma part de la vida, no? I la vida forma part de la mort. Llavors, igual que tenim aquest dret de poder decidir com viure dignament, també està la decisió personal de com dur a terme aquesta final de vida o a final del procés de la vida de forma digna.
0: Mm. Segons la vostra experiència, com deies, hi ha tantes dignitats com a persones. En quins casos s'heu trobat que un pacient o que una pacient ha demanat, doncs, això, morir dignament?
2: Bueno, clar, això moltes vegades, no, tots tenim molt d'apego a viure, no? A ningú ens agrada morir, no? N'hi ha una paraula que va dir la Vanessa que a mi m'ha encantat en una reunió amb el Jordi, que diu aquí només... No?
1: Que per sort o per desgràcia perdem els éssers estimats un cop a la vida.
2: Mm. I amb això, no? Arribar a aquest moment, no? Sí que ho tenim nosaltres, no? Jo treballo ara, per exemple, a residències i aquí sí que tenim una mort més propera, no? Tenim persones que han evolucionat molt, no? Que estaven en una fragilitat molt avançada, que estan molt dèbils. I a vegades, no? Persones que no tenen una capacitat cognitiva per prendre una decisió. I no han manifestat, no? Ells no han manifestat què és el que volen fer en la seva vida, no? I això tenim un altre apartat, que és el document de voluntades anticipades. La família és la que ha de respondre per a aquest pacient que no pot prendre una, no? Una determinació de com vol afrontar el seu dia a dia. Si ho hagués afrontat, no? Si ho hagués portat per escrit, nosaltres com a institucions, no? Podem intentar que es respecti aquesta voluntat. I que aquest senyor o senyora decideixi com va arribar al final de la vida, si no vol intervencions per davant, no? Que no és gaire massa intervenció en l'última fase de la vida, perquè bueno, és la lluita que tenim, no? Ostres, estem tractant moltes coses i ja no cal igual tractar tantes coses, hem d'aixecar una miqueta el peu de l'accelerador, però tenim apego, no? Perquè se'ns mor o se'ns està fallant, no? El nostre pare, el nostre tiet, i les persones del voltant pues no volen desprendre's d'aquest familiar que l'estimen. Al final és un acte d'estima.
0: I de vegades, clar, la gent pot decidir doncs no continuar amb un tractament perquè està cansada, perquè són, en alguns casos, algunes malalties, tractaments que esgoten molt, uh-huh, i aquella persona potser està veient que no serveix al final per a res, que moriria igual i s'estima més morir sense aquest dolor, sense aquesta pressió.
1: Exacte, és a dir, dintre de la medicina, no, tenim diferents principis bioètics, que li diem, no? Hi ha diferents, que és la beneficència, la no maleficència, la justícia i l'autonomia. Davant d'aquesta autonomia, tots tenim dret a decidir sobre la nostra vida, no? Tant a nivell postmèdic o el que sigui en qualsevol cas. Concretament amb el tema de la medicina podem escollir quins tractaments volem rebre, quines proves diagnòstiques poder rebre i també tot allò que no volem rebre. Llavors, aquí entraria dintre de tot aquest procés, d'un procés oncològic, d'un procés crònic, ja que no sigui, que no tinguem unes vies terapèutiques curatives, podem donar nosaltres la nostra veu de dir pues, no vull rebre més tractament o no vull fer més proves diagnòstiques invasives i, per tant, rebutjar-les. No? I llavors, quan això no ho podem oferir, bé perquè no en tinguem opcions o bé perquè el pacient no ho vulgui rebre, és quan entra l'acompanyament que nosaltres li podem proporcionar en aquells moments. No amb fins curatius, però sí amb fins pues, més paliatius, que nosaltres diem.
0: En què consisteixen aquestes cures paliatives? Que en els hospitals, depèn de quins, hi ha plantes dedicades a això, no?
2: Sí, clar, ahir és on reben els pacients més complicats, no? Però una cura paliativa es pot portar en un domicili. I s'han de portar-la al domicili. Hem d'intentar que aquests pacients, no?, que renuncien a, igual, no?, tenir un tractament actiu, però ja estan cansats de rebre, no?, una quimioteràpia, algo, i està patint, no?, i cada vegada que pateix la quimioteràpia té una debilitat que a poc a poc va fent que aquest senyor o senyora vagi caient. Hasta que ell diu prou, no? Si ell diu prou, ja no vol fer més tractament, perquè alguns tractaments són per frenar una miqueta la malaltia, però no per curar-la. Pues s'aixeca el peu, es deixa de fer un tractament actiu i comencem amb símptomes, a tractar només els símptomes. Si n'hi ha cansament, pues posem una miqueta igual de corticoides perquè millora el cansament. No tenim una finalitat de guanyar una quantitat de vida. El que tenim és que aquest senyor puga fer el que vol fer en l'últim temps, que poden ser dies, setmanes o inclús mesos. No una atenció paliativa és dos últims dies. L'atenció paliativa hem de fer-la amb temps, també, perquè es pot fer.
0: Per això és important, sobretot quan hi ha un problema de deteriorament cognitiu, aquest document al qual es referies, Víctor, abans, el de voluntats anticipades, perquè allí tu deixes clarament expressat com vols morir. Per exemple, si estàs en una situació de coma i no vols estar connectat a una màquina, decidir-ho, no?
1: Mm-hmm. Sí, de fet, és un document que podem trobar dintre de la web de la Generalitat o fins i tot a les consultes d'atenció primària, que és on jo estic concretament. Els convidem a que s'ho llegeixin, que s'ho plantegin, no? Perquè al final, a la nostra vida sempre pensem, bueno, doncs el dia que jo falti vull fer un testament vital dels meus béns i vull deixar això als meus fills o no, però també tenim aquesta decisió a nivell de la nostra salut. Llavors, és un document que tu pots deixar expressament dintre d'unes casuístiques que hi ha, o si no, hi ha un apartat en què tu pots expressar el que tu voldries o no voldries rebre, i també es planteja l'opció de l'eutanàsia en cas de que no... Bueno, que tu al final arribis a un moment en què no tinguis les competències i les capacitats de prendre una decisió i que, com ja ho has pres prèviament, en el moment en què tu no puguis donar la teva veu, es pugui reflectir en aquell paper. No? Llavors, des de la consulta convidem a que això s'ho mirin i que puguin prendre aquesta decisió. Sí que és cert que abans, feia uns anys, tu necessitaves tres testimonis perquè poguessin convalidar aquell document conforme tu ho estaves fent en les teves plenes facultats. Avui en dia això ja no fa falta. Això, tu pots anar doncs, al teu metge de capçalera, no?, al teu referent sanitari, i pot, ja que et coneixen, no?, i també, a part de resoldre't els dubtes, pot fer com aquest aval testimonial de que tu estàs en les plenes facultats a l'hora de prendre aquella decisió.
2: Sí que és bo també, no?, que, no?, si imagina't que jo tinc, no?, puc tenir un deteriorament cognitiu, tenir una persona, no?, un familiar del teu entorn que sigui coneixedor de que tu has fet aquestes voluntats anticipades. Perquè puga és reivindicar els teus drets, que tu ja vas dir quan estaves bé. Aquestes voluntats, a vegades, no?, les trobem, jo en la residència m'ho trobo, amb situació avançada d'un deteriorament cognitiu que ja no es poden fer, perquè la persona ja no pot prendre, no?, ni decidir res. Ahir ja hem arribat tard.
0: Vosaltres, com professionals, jo sempre he pensat això. Suposo que teniu una paradoxa perquè sou metges el que intenteu salvar la vida de les persones,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí.
0: Sempre. I clar, i en aquest cas no teniu una paradoxa interna vosaltres de dir ja s'ha fet tot el que podia fer enfrontada doncs, amb aquesta voluntat professional de salvar la vida caiga quien caiga, no?
2: Sí. El genera molt de dilema ètic, molt de dilema. Cada un dels pacients el genera un dilema ètic, no? La nostra opció és la curativa. La paliativa, no estem formats o instruïts amb aquesta part paliativa. Sí que la coneixem, no? Però no, la nostra opció és, oi, si s'ha trencat una cadera, com no vas arreglar-la?
0: Clar.
2: No? Però quan comences, no? La cadera va associada a unes altres malalties, amb una altra sèrie de deterioraments, pues igual no, la millor opció no és operar-lo. Prendre aquesta decisió junt amb la família i amb el malalt, que potser ja ho ha escrit, es fa pensar, no? I tu pots pensar una cosa, però el pacient pot dir, escolta, jo ja no vull saber res més, ja no vull fer res més, no m'operes. Defendre això, jo penso que és molt important, no? Aquesta dignitat.
1: I també m'agradaria afegir que sí que és cert que el nostre ADN, en aquest cas nostre de metges, és curar i salvar vides, que és el principal, no? Dintre d'aquells principis que hem dit de beneficència i no maleficiència, però també m'agradaria afegir una frase de la Virginia Henderson, que és la mare de la infermeria, que jo també sóc infermera, que va dir que quan puguis curar, cura. Si no pots curar, alleuja. Si no pots alleujar, dona consol. I quan no puguis donar consol, acompanya. Llavors, això també és una mica la finalitat de la medicina en general, no? Que sí que el nostre objectiu principal és curar, salvar vides, però quan això no es pot dur a terme, la nostra feina és estar al costat i acompanyar el pacient per alleugerir el seu patiment.
0: Sí, com dèieu, hi ha persones que, per exemple, posem pel cas un exemple, una persona que tingui 90 anys, 95, i que per millorar el seu estat de salut hagi de passar per una operació que potser no l'acaba de millorar per l'edat que té, no? Vull dir, que entén també, però del dilema ètic, la lògica pot ser.
2: Sí. Clar, no? Imagina que jo tinc 95 anys i penso, no?, que m'operen de la columna lumbar perquè a mi em fa molt de mal, no? I tu, no?, vas amb aquesta idea. Poder convèncer, no?, aquest pacient de que, lo que no va millorar i el millor té una fragilitat tan gran que és que no passarà ni la cirurgia, es quedarà allí, no? Esta és la nostra feina, no? Explicar amb tots els punts quina és la seva situació, on està, si això seria l'adequat o no l'adequat, si el beneficia o no el beneficia, quines altres alternatives terapèutiques podem oferir, perquè aquí no, jo no conec a ningú que s'hagi quedat, aquí tots venim i tots marxem. Immortals no hi ha.
0: No, només que les pel·lícules.
2: En
0: no?
2: Les pel·lícules.
0: Sí, també una qüestió de protocols d'algú, també tornant a parlar d'una persona amb edat avançada, no? Pues vingui a fer-se aquesta analítica o vingui al centre de salut a fer-se l'analítica quan és una persona que té problemes de mobilitat, a lo millor, no? Cal fer a lo millor tantes proves, tantes analítiques, parlant de persones d'aquesta edat que potser tenen una malaltia crònica i que igual és irreversible.
1: Al final, tu quan tens un pacient has de plantejar una mica quina és la seva trajectòria a nivell mèdic, no? Llavors, tu sempre que demanes una prova complementària has de tindre una finalitat, no? T'ha d'aportar una informació per tu després poder-lo abordar. També tenim el coneixement de que quan més ens mirin, quan més proves ens facin, quan més analítiques ens facin, millors mirats estem i, per tant, millor cuidats estem. I això també és un concepte una mica erroni, no? Perquè amb aquestes edats, quina finalitat tenim amb una persona amb una analítica alterada? Si després no tenim res per oferir-li a nivell curatiu o a nivell per milloria, no? Llavors, hem de prioritzar quin és el seu estat basal, quin objectiu tenim amb aquell pacient, si val la pena fer un trasllat amb una ambulància, amb un hospital d'aguts, perquè hagi tingut un dolor agut, quan això ho podríem tractar al domicili, o quin sentit té fer-li una analítica de més si després no li podem ficar certes medicacions perquè el perjudicaran més que beneficiaran. Llavors, jo crec que la clau de tot això és tindre una bona comunicació, tant amb el pacient com amb la família que pugui tenir, perquè això ho han de comprendre, perquè si no, si tu no els hi expliques, per amb ells és com me deixen de fer, m'abandonen i estic mal cuidat. Doncs no, potser és al revés. Igual te tinc tanta bona mira o mai he estudiat tan bé el teu cas que potser tot això és innecessari per a tu. Però la clau de tot això és poder-ho comunicar i explicar, perquè si no ho entens, doncs aquesta incertesa doncs és més gran.
2: Entendre-ho, no? Al final el que ens interessa la comunicació, no? Nosaltres tenim que fer-se entendre, tant per al pacient com per a la família. Si no prenem la decisió, no? Nosaltres no som els que decidim, en tot, nosaltres orientem. I ells acaben de decidir.
0: Acaben de decidir, per exemple, si volen tenir, continuar amb una qualitat de vida, viure bé 2 mesos o viure un any més per unes condicions amb dolor i que no són dignes, no? Al cap i a la fi.
1: Mm-hmm. Clar, la clau d'això és plantejar-li, ficar-li sobre la taula quines opcions poden haver-hi o no, i un cop d'això deixar que el pacient pugui decidir, òbviament acompanyant-lo en tot aquest procés perquè poden tindre dubtes. I jo també penso que a part de dubtes és normal que pugui aflorir la por, no? La incertesa de dir, ostres, igual si jo prenc aquesta decisió de no fer o de no rebre, què em passarà? Patiré? Tindré dolor? Doncs aquí estem nosaltres per resoldre tots aquells dubtes que puguin sorgir i poder-los acompanyar en cada moment i en cada fase. I sobretot és superimportant avançar-nos amb la informació. No? Si jo tinc un pacient doncs, que, per lo que ens diu la medicina, rebrà aquestes fases, doncs explicar-li perquè sàpigui tot allò que pot vindre al prendre aquestes decisions i estar preparats. No? I així doncs, poder dir, ostres, doncs, si em va dir que tindria dolor i ara el tinc, doncs és perquè me toca tindre dolor. No? No és aquella poder dir, ostres, tinc dolor, corre, que em mirin.
2: Esperar, no? Esperar i que el propi pacient el lideri, no? Comença a tenir dolor. Pues comencem en tractament analgèsic, n'hi ha molt d'analgèsic per poder fer, no? Que el dolor ha augmentat d'intensitat, doncs pues controlar-lo, saps? Que no... que el patiment, no? El dolor, la por, no? L'angoixa, totes aquestes símptomes

0: un rictus aquí en la cara de haver patit, no? I a vegades el diu gràcies, no? I la família també el diu, pues, ho has posat molt fàcil, no? O ens has acompanyat en aquest procés. I no hem fet res més, el millor és estar, eh? Només estar. Mm.
1: Mira, si és important. Doncs abans d'acabar, per qüestions d'actualitat i perquè tu t'has dedicat, Víctor, molts anys a la medicina tropical, a assessorar aquelles persones que viatjaven fora de Castelldefels a l'exterior sobre la vacunació que calia que prenguessin. Què et sembla, doncs, el tema del hantavirus i l'expectació que ha causat? Pot ser perquè s'ha produït en un entorn molt petit o molt reduït com en un vaixell.
0: Bueno, això igual és la sort, eh? Que s'ha produït en un entorn controlat, no? Aïllat del món. Jo a vegades he pensat, per què no fèiem la quarantena allà? No? I traiem els malalts. Si estaven ben aïllats, no? Cada un en una habitació es podia fer. I quin més lloc que ara diversificar, no? Si tu el tenies allí fondeado en la Granadilla, haver-nos fet tots la quarantena allà. El que està malalt, l'evacues. Igual haguéssim ahorrat, no? Jo, bueno, és la veritat que el hantavirus és un virus greu, és un virus que pot ser molt, molt greu, amb una mortalitat molt alta, però no serà com el Covid, eh?
1: Que no s'espanti ningú que no tingui aquestes dimensions, no?
0: Jo, aquí en Espanya que vam tenir èbola, quan a l'època de l'èbola de Uganda, del Congo, vam tenir casos d'èbola, no?, que es va generar una miqueta de neguit, no?, i d'angoixa, és normal que això és el que ven a nivell periodístic, no? Però no té una transmissió tan important i tan intensa com pot tenir la grip que ve cada any, no? L'epidèmia de grip que ve cada any, l'epidèmia de Covid que hem tingut recentment i que hem patit tot i que s'ha apretat, no?, a nivell sanitari. I quedarà molt reduït, quedarà controlat.
1: Pues em refim de les teves paraules, Víctor. Moltíssimes gràcies, Víctor Silvestre i Vanessa Díaz, metges especialistes en medicina familiar. Avui hem parlat de la mort digna. Moltíssimes gràcies als dos per venir.
2: A vosaltres.
0: Gràcies. Bon dia.

0: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
1: Sabeu d'on ve el nom de Castelldefels?
2: Bocins d'història.
1: El castell i l'església de la nostra vila ja existien abans del 967 després de Crist. Ho sabem per un text d'aquell any en què es parla de l'església de Santa Maria de Castrum Felix. En llatí, Castrum vol dir castell, recinte fortificat. Però Felix? Aquesta paraula es pot traduir com feliç, fèrtil, però també podia ser un nom propi. Una de les teories parla d'un origen romà i no medieval. Arqueòlegs han relacionat aquest apel·latiu de Fèlix amb els segells Fe i Feli, trobats a dues àmfores romanes a Sant Vicenç dels Horts i Sant Boi de Llobregat. Aquest segell Fe es troba escrit just al costat de la marca Cine, una abreviatura del nom Gaius Drocina Sinecdemo, un antic esclau de finals del segle I després de Crist que havia estat alliberat, el nom del qual apareix a la làpida funerària trobada al castell de Castelldefels i que ara s'exposa a la seva església. L'àmfora trobada a Sant Vicenç no és un cas únic. El segell Cine, al costat del Fe, ha aparegut en altres àmfores al sud de França. Això ens permet vincular el duo de Fèlix i

0: Cinec Demo, el món de les àmfores de vi. Potser la vila romana de Castelldefels va ser una propietat originalment de Quintus Nonius Felix i després va passar a mans de Cinec Demo, un antic soci del comerç de vi. Tot i el canvi de propietat, la finca va continuar amb el nom del primer propietari, Fèlix, que li va donar nom al turó, cosa que passa sovint en l'entorn de Barcelona amb altres llocs amb noms que provenen d'antics esclaus romans. Tot això només són teories. No se sap segur l'origen de Fèlix. Probablement els primers habitants de la nostra ciutat eren de fora i la van repoblar de la mà del monestir de Sant Cugat. Quan un escriba o monjo que no era de la ciutat havia de transcriure el nom que algú li dictava, cadascú ho feia com li semblava més adient. Això ha donat lloc a una gran diversitat de formes escrites de la mateixa paraula, com passa amb els cognoms. En el document més antic que tenim a l'Arxiu Municipal, un pergamí en llatí del 1588, s'escriu el nom de la nostra ciutat com Castelfidelium, el que segurament era una llatinització del nom vulgar de la ciutat que la gent d'aquella època ja coneixia com a Castelldefels.
1: Bocins d'història.
2: Així som.
3: Així som.
2: El magazín de Ràdio Castelldefels.
4: Pues, creiem que el Miguel Navarro es troba al Canal Olímpic on s'estan desenvolupant els Jocs Escolars Olímpics. Què tal? Bon dia.
5: Hola, bon dia, sóc l'Aleix.
4: Aleix, què tal? Explica'ns què fas aquí, Aleix. És el tècnic, no?, d'esports que s'organitza tot això.
5: Ah, exacte. Sí, sóc jo mateix. Al final, amb l'ajuda dels meus companys i companyes, que ara mateix els estic veient com estan recollint, hem sigut els encarregats de gestionar aquests tercers Jocs Olímpics a l'estada del Canal.
4: Què és el que s'ha fet al llarg d'aquest matí, Aleix?
5: Doncs hem fet tres esports diferents, tres activitats diferents, on els nens i nenes de 6è de les escoles de primària de Castelldefels han anat rotant d'una activitat a l'altra i hem fet Big Sup, dinamitzat pels monitors i monitores del Canal Olímpic, que al final és com el paddle surf, però en gran nivell. I també hem fet Zumba i hem fet un esport alternatiu que es diu Dodgeball, que als nens i nenes els encanta, que els acostumen a fer a les classes d'educació física. I bé, aquestes tres activitats han anat fent durant tot el matí i superbé, la veritat, han anat molt, molt bé.
4: I en què consisteix aquest dodgeball?
5: El dodgeball és un joc on un equip contra un altre, en un espai delimitat, llencen la pilota per intentar eliminar els rivals de l'altre equip, o en aquest cas de l'altra escola, i has d'intentar eliminar tot l'equip rival, llançant la pilota amb les mans.
4: Bueno, que divertit, a priori, no?
5: Sí, molt xulo.
4: S'ho passen molt bé els nenes que han participat en aquests jocs. Bé, els jocs continuen, no?, després d'aquesta activitat al Canal Olímpic.
5: Sí, el dimarts 19 tenim l'activitat de Caminader, on farem diferents esports també, i vindran altres escoles, algunes repeteixen, i algunes de noves, i amb aquesta serà la segona i última jornada dels Jocs Olímpics.
4: Molt bé, hi haurà una cloenda especial?
5: A cada jornada fem una cloenda, fem repartició de medalles i una entrega de samarreta per cada nen i nena que ha participat.
4: Molt bé, doncs Aleix, continueu gaudint ja en els últims moments aquí en el Canal Olímpic de la jornada d'avui, en la qual us ha acompanyat el temps, també hem de dir.
5: Sí, tant i tant, ens ha fet un dia, ara s'ha girat una miqueta, ara fa aire i s'estan venint els núvols, però ens ha acompanyat molt, molt bon temps, la veritat.
4: Moltíssimes gràcies per oferir-nos aquesta crònica des del Canal Olímpic.
5: Genial, a vosaltres, que vagi bé.
4: Bon dia, Aleix, bon dia.
5: Bon dia.
4: Doncs una nova jornada, en aquest cas, de les Olimpíades Escolars que se celebren a Castelldefels aquells dies. I l'Aleix, el company de l'àrea d'esports, ens ha informat com ha anat el dia. A un dia que es repetirà, en aquest cas, en les instal·lacions de Can Vinader, el proper 19 de maig.

0: Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.
1: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels. Ana López.
2: Doncs parlem ara amb l'Òscar Herrero, tècnic de mobilitat de l'Ajuntament. Ja el tenim aquí, Òscar. Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia, Ana.
2: I sens dubte em portes una bona notícia, i és que s'obre ja el trànsit al carrer Manel Girona, no?
3: Sí, finalment ha sigut llarg, però bueno, era una obra important, no?, perquè és la canalització d'aigua potable, i justament en aquest tram hi havia unes vàlvules, bueno, i uns pous importants, que això triga un temps en fer-lo, i hem estat tallats. Ja a poc a poc anem, la obra va avançant, i anem allí, igual que ocupem trams, anem alliberant. I ja des d'aquest matí, lo que és Manuel Girona, entre la rotonda de Can Roca fins al carrer Petat, el sentit Joan 23 ja està obert. Val? Doncs s'han recuperat dos. És provisional, perquè ara de moment s'ha fet provisionalment amb formigó, i ara està pendent tot l'asfalt. Val? Però això serà només un dia, una jornada, vindran per asfaltar la grasa que s'ha fet, per aquella zona que quedi bé. Val? Per això, tot i que ja està obert, s'ha de circular també amb precaució, sobretot el que són motocicletes o patinets, perquè a l'estar en formigó, bueno, pot relliscar una miqueta, no? I bueno, s'ha de circular amb precaució, però ja el tenim obert. Igualment també la CFU, que estava afectada, i aquí hi havia dues parades, la que està al Castell i la que està enfront de l'equipament de Freddy Montpou, ja s'ha activat i ja ha recuperat, no?, aquest itinerari la CFU.
2: Molt bé, han estat uns mesos, perquè era una obra, com tu deies, complexa, que doncs, limitava la circulació en aquella zona, si volies anar al Castell o depèn on volies anar, evidentment els CFU.
3: Sobretot tenim una afectació molt important als veïns del barri de Caminader, perquè és una entrada principal del barri, i clar, si no podien entrar per aquí, doncs la volta, has de donar la volta al Castell o entrar per la zona de Vistalegre, no?, per l'Anglada, i clar, doncs era una volta força important, que a més també, dimecres que hi ha mercadillo, doncs es complica encara més.
2: Aquest és complicat també.
3: Teníem aquesta complicació, però bueno, ara això ja hem alliberat, però a la vegada, també, com la línia continua, ara ha quedat afectada el carrer Casanovas. Doncs en el carrer Casanovas, entre Pietat i Santa Marta, aquest tram ja a l'interior del barri de Caminader, ara està afectat, ¿vale? Que és el que està ara ocupat perquè continua per aquí aquesta nova canalització, i només poden accedir els veïns que tenen allà cotxera, ¿vale? Quedarà per un tram o per l'altre, podran accedir, sempre podran accedir, però la gent que ve de pas no. Però bueno, ja el desviament aquí ja és més fàcil, pot sortir per Viriat, no?, per sortir a Manuel Girona, bueno, no hi ha tanta afectació com Manuel Girona, que sé que és una via més important, més bàsica de la ciutat.
2: I tant. I es preveu quant de temps estarà aturada la circulació en aquest carrer?
3: Aquí, en aquest carrer, es vol acabar abans de que comencin les festes de Vistalegre. Val? Aquí també el termini que tenim és aquest, no?, intentar donar-se pressa per poder acabar, perquè justament aquí aquest tram acabaria justament a Blas Infante, que és on comença ja la plaça de la Democràcia, on estan totes les activitats de les festes del barri de Vistalegre. Pues bueno, són aquestes, es vol acabar abans. Ara, aquestes dues o tres setmanes que queden, pues bueno, acabarà abans d'aquestes festes.
2: I el que sí que tenim ja és la cursa Istea, aquesta entitat desconnecta per l'autisme, una cursa clàssica també ja, que també provocarà doncs, l'afectació del trànsit a la zona de la platja.
3: Sí, aquesta és una afectació que tindrem aquest cap de setmana, sempre, bueno, sempre hi ha curses, alguna coseta, doncs ara ha tocat la cursa Istea, que és el passeig marítim i afecta un curt tram del passeig marítim, no?, el que és el rodat, perquè va per el passeig, no?, i en el tram rodat, entre Avinguda de la Platja i el carrer 7, el sentit Gavà quedarà tallat. Doncs aquí estan afectades les línies, la L94 i la L96, val?, que aniran per Avinguda de la Platja i per el passeig de la Marina. És una afectació petitona, de 9 a 1 del matí, i bueno, la gent pot agafar com a alternativa la parada que està a l'Avinguda de la Platja, que és de la CF2, pues aquí pararan aquests autobusos perquè se fien per aquí, i ja després recuperar les que ja estan al passeig de la Marina a partir del carrer número 7.
2: Molt bé, la cursa es desenvoluparà entre les 9 del matí i la 1 del migdia, més o menys.
3: Sí,
2: no?
3: Bueno, és quan està previst el tall, sí, perquè com hi ha diverses sortides, bueno, pues entre el que és el tall d'autobusos i tal de trànsit, entre les 9 i la 1.
2: Molt bé, a banda d'això, bueno, setmana tranquil, no?
3: Sí, hem recuperat també una altra parada, justament aquí a les obres que estem al Canal Olímpic, no han acabat les obres, no? Que estem fent allà tota la vorera, que no era accessible, sí. I millorant les dues parades que hi ha, a la UPC i a la rotonda de Pitor, pues la parada que està tocant la rotonda de Pitor ja s'ha posat un altre cop en marxa. No està tot acabat, però com a mínim hem pogut reactivar la parada. Doncs la gent que va cap a Barcelona en l'Express 95 o la gent que va en la L95 per aquesta zona que va a la zona del Garigot o del Pitor i tots els equipaments del British, pues ja poden tornar a parar aquí. Val? Ja, aquesta parada ja està activa.
2: Molt bé, doncs, Òscar Herrero, tècnic de mobilitat de l'Ajuntament, moltíssimes gràcies per portar-nos aquesta informació sobre les afectacions que causen les obres a la via pública al trànsit. Que vagi molt bé, bon cap de setmana.
3: Bon cap de setmana.
2: Igualment.
3: Que vagi bé, molt bé, adéu.
1: Així som, el magazín de Ràdio Castelldefels.

El magazín de ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 7.
1: Ràdio Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: Bon dia a tothom i gràcies per acompanyar-nos un dia més a l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Avui és dijous, 14 de maig, i tot seguit repassem el context informatiu d'aquesta jornada a la ciutat. Comencem amb els tres titulars destacats d'avui. Aquest matí s'ha celebrat la primera jornada dels tercers Jocs Olímpics Escolars de Castelldefels amb 275 alumnes participants. El Canal Olímpic ha estat l'escenari d'aquesta primera jornada de dues dels Jocs amb la participació de l'alumnat de sisè de primària de sis escoles de la ciutat. Reobert el trànsit al tram tallat de Manuel Girona i noves afectacions a Rafael Casanovas. Des d'aquest matí ha quedat reobert el trànsit al sentit de circulació que encara estava tallat al carrer Manuel Girona entre Can Roca i Pietat per les obres de canalització d'aigües de Barcelona. I Vistalegre es prepara per viure aquest dissabte 16 de maig una nova festa de la primavera plena d'activitats i ambient familiar. El Centre Cívic Vistalegre acull durant tota la jornada un programa d'activitats per a tots els públics. El mateix dia, organitzat per l'Associació Veïnal de Vistalegre, la celebració coincideix amb el primer aniversari del seu mercat primaveral. Comencem l'informatiu. Avui s'ha celebrat la primera jornada dels tercers Jocs Olímpics Escolars de Castelldefels amb 275 alumnes participants. El Canal Olímpic ha estat l'escenari d'aquesta primera jornada dels Jocs amb la participació d'alumnat de sisè de primària de sis escoles de la ciutat. Escoltem ara l'Aleix Terreo, tècnic dels Jocs Escolars, que ens explica l'objectiu d'aquesta iniciativa.
1: En aquests tercers Jocs Olímpics el que volem és que els participants de les escoles de sisè de primària participin en tres activitats diferents aquí al Canal Olímpic i que participin en una jornada lúdica, que no fem ni classificacions ni res, perquè es diverteixin, perquè aprenguin diferents esports que no són comuns i que no han practicat normalment. Al final l'objectiu és que es diverteixin i que passin una bona jornada, igual que esperem que nosaltres també els hi puguem oferir que tinguin aquesta bona actitud.
0: Els infants han gaudit d'un programa d'activitats esportives i lúdiques que inclouen Big Sap, Zumba i Dodgeball. En primer lloc, Aleix Terreo, tècnic dels Jocs Escolars, ens explica en què consisteix el Big Sap.
1: El Big Sap, al final, si has fet alguna vegada paddle surf o heu vist alguna vegada paddle surf, el Big Sap el que és una taula de per 9-10 persones que es fiquen a l'aigua. És un paddle surf gegant, imaginem. Llavors l'activitat que faran és tindre un toc a l'aigua, que sàpiguen com remar i tot, aniran fins a un punt i des del punt que on arribin faran una cursa lúdica sense cap mena de timing, però faran la cursa. És un paddle surf gegant al final.
0: Tot seguit, el mateix tècnic dels Jocs Escolars ens detalla el funcionament del dodgeball.
1: El dodgeball és un esport que va néixer als Estats Units i que el va portar aquí un professor d'Aragó i li va canviar el nom al final. És un esport diferent, nosaltres l'hem adaptat també perquè els infants, he fet un reglament meu, podríem dir-li dodgeball a l'Aleix, perquè li he fet un reglament unificat. Perquè...
0: amb segell propi.
1: Exacte, cada escola juga diferent, li diuen diferent, en una escola li diuen balón prisionero, en altres pilota de foc, pilota tir, llavors jo he unificat amb el nom de dodgeball, que és el que va néixer als Estats Units, i hem fet el reglament unificat, i en si és això, un equip contra un altre, intentar eliminar els de l'altre equip, llançar amb la pilota amb la mà, i els eliminats se'n van al camp contrari a intentar reviure eliminant des de l'espai, des de fora.
0: Abans de la jornada s'ha fet un recorregut previ de la torxa per les escoles, amb l'objectiu d'explicar l'esperit dels Jocs Olímpics, la seva vinculació amb Castelldefels i els valors olímpics com l'esforç, el respecte i el treball en equip, tot recordant també els Jocs Olímpics del 1992. En aquest sentit, Aleix Terreu, tècnic dels Jocs Escolars, ens contextualitza aquesta iniciativa.
1: El que feia el recorregut dels Jocs Olímpics, al final era anar a les escoles, el professorat em va fer un espai per poder parlar, i el que feia era posar-los una miqueta d'història. Al final nosaltres aquí a Castelldefels vam ser subseu olímpica l'any 92 i com ficar-los una miqueta en el que és el valor olímpic, en l'esperit olímpic, tot i que no fem competició, no donem premis pel qui guanyi i per qui perdi, donem premis per qui participi només. I la idea és aquesta, transmetre els valors de l'esport, que competeixin amb com serien uns Jocs Olímpics com a tal.
0: Els Jocs Olímpics Escolars continuaran el dimarts 19 de maig a Can Vinader amb altres activitats esportives com el Colpbol. Escoltem de nou el tècnic de Jocs Escolars que ens explica aquesta altra disciplina.
1: El Colpbol és un esport, podríem dir, semblant a l'handbol, que al final l'objectiu és marcar l'altra porteria, però no pots agafar la pilota. O sigui, simplement has de colpejar la pilota, és un esport alternatiu, i clar, al baixar les cortines del pavelló, les criatures s'ho passen genial, perquè la pilota va rebotant d'un espai a l'altre, no paren de colpejar la pilota, estan en constant moviment, i els encanta, la veritat. Ja, aquest és crec que és l'esport que més s'ha mantingut en els tres Jocs Olímpics. És l'únic que hem fet els tres, bueno, junt amb el Big Sub, els tres anys seguits, perquè és un esport que els encanta, i clar, al final si els agrada i els ha agradat cada any, la idea és repetir-lo.
0: Finalment, des de l'organització s'ha explicat que la jornada s'ha vist condicionada pel context de la vaga educativa, que ha comportat alguns ajustos en la planificació. Tot i això, la participació s'ha mantingut pràcticament completa i només una escola de la ciutat no ha pogut prendre-hi part. Tancar aquesta peça informativa a l'Eix Terreo, tècnic dels Jocs Escolars, que ens detalla aquesta situació.
1: Al final són totes les escoles. Només hi ha una escola que no s'ha adherit en aquests Jocs Olímpics, però de normal totes les escoles, aquest any ha sigut una miqueta més diferent perquè ha caigut en jornades de vaga i algunes escoles han hagut de dir-nos que no podien participar, però en si són totes les escoles, tot és gràcies a l'ajuda també del personal de les escoles, en si els professors i professores d'educació física, que ens fan un reforç molt, molt bo als tècnics per poder donar pas als Jocs Olímpics, perquè al final ho fem per ells i elles i volem que siguin els professors i professores, que són els que més coneixen els infants, que ens diguin quines activitats es podrien fer, i ho fem com si fóssim un comú i ens posem d'acord per veure quines activitats fem, com ho organitzem, i en si és això. Els 275 estan ben organitzats, tinc també el meu grup de monitors i monitores, i gràcies a ells, a la participació del professorat i a la participació dels nens i nenes, que segur que es portaran superbé, ho farem superbé, segur.
0: Des d'aquest matí ha quedat reobert el trànsit al sentit de circulació que encara estava tallat al carrer Manuel Girona entre Can Roca i Pietat per les obres de canalització d'aigües de Barcelona. També s'ha normalitzat el recorregut de la línia CF1 i tornen a estar operatives les dues parades afectades d'aquesta línia urbana. Escoltem ara el tècnic de mobilitat, Òscar Herrero.
2: Finalment ha sigut llarg, però bueno, era una obra important, no? Perquè és la canalització d'aigua potable i justament en aquest tram hi havia unes vàlvules, bueno, i uns pous importants que això triga un temps en fer-lo i hem estat tallats. Ja a poc a poc anem, la obra va avançant i anem igual que ocupem trams, anem alliberant. I ja des d'aquest matí, el que és Manuel Girona, entre la rotonda de Can Roca fins al carrer Petat, el sentit Joan 23 ja està obert. Val? Doncs s'han recuperat dos. És provisional, perquè ara de moment s'ha fet una provisionalment amb formigó i ara està pendent tot l'asfalt, val? Però això serà només un dia, una jornada vindran per asfaltar la grasa que s'ha fet per aquella zona que quedi bé, val? Per això, tot i que ja està obert, s'ha de circular també amb precaució, sobretot el que són motocicletes o patinets, perquè al estar amb formigó bueno, pot relliscar una miqueta, no? I bueno, s'ha de circular amb precaució, però ja el tenim obert. Igualment també la CFU que estava afectada, i aquí hi havia dues parades, la que està al castell i la que està enfront de l'equipament de Frederic Mompou, ja s'ha activat i ja ha recuperat, no?, aquest itinerari la CFU.
0: Paral·lelament, continuen les obres al carrer Doctor Trueta i han començat noves afectacions al carrer Rafael Casanovas entre Pietat i Santa Marta, amb accés restringit només als veïns amb aparcament.
2: Ara això ja hem alliberat, però a la vegada, també, com la línia continua, que ara ha quedat afectada el carrer Casanovas. Doncs en el carrer Casanovas, entre Pietat i Santa Marta, aquest tram ja a l'interior del barri de Can Vinader, ara està afectat, ¿vale? Que és el que està ara ocupat perquè continua per aquí aquesta nova canalització i només poden accedir els veïns que tenen allà cotxera. ¿Vale? Quedarà per un tram o per l'altre, podran accedir, sempre podran accedir, però la gent que ve de pas no. però bueno, ja el desviament aquí ja és més fàcil, pot sortir per Viriat, no? Per sortir amb el Girona, bueno, no hi ha tanta afectació com Manuel Girona, que sé que és una via més important, més bàsica de la ciutat.
0: Es tracta d'una fase d'aquestes obres que es preveu finalitzar entre 2-3 setmanes.
2: En aquest carrer es vol acabar abans de que comencin les festes de Vistalegre. Val? Aquí també el termini que tenim és aquest, no? Intentar donar-se pressa per poder acabar, perquè justament aquí aquest tram acabaria justament a la Plaça Infante, que és on comença ja la Plaça de la Democràcia, on estan totes les activitats de les festes del barri de Vistalegre. Pues bueno, són aquestes, es vol acabar abans. Ara, aquestes 2-3 setmanes que queden, pues bueno, acabar abans d'aquestes festes.
0: I, per altra banda, aquest diumenge tindrem una afectació a la mobilitat per la 12a cursa Desconnecta per l'Autisme.
2: Aquesta és una afectació que tindrem aquest cap de setmana. Sempre, bueno, sempre hi ha curses, alguna coseta. Pues ara ha tocat la cursa Istea, que és el passeig marítim, i afecta un curt tram del passeig marítim, no? El que és el rodat, perquè va pel passeig, no? I en el tram rodat, entre Avinguda de la Platja i el carrer 7, el sentit Gavà quedarà tallat. Doncs aquí estan afectades les línies, la L94 i la L96, val? Que aniran per Avinguda de la Platja i per el passeig de la Marina. És una afectació petitona, de 9 a 1 del matí, i bueno, la gent pot agafar com a alternativa la parada que està a l'Avinguda de la Platja, que és de la CF2, doncs aquí pararan aquests autobusos perquè se fien per aquí, i ja després recuperar les que ja estan al passeig de la Marina a partir del carrer número 7.
0: El barri de Vistalegre es prepara per viure aquest dissabte una nova festa de primavera plena d'activitats i ambient familiar. Durant tota la jornada, a partir de les 10 del matí, el Centre Cívic Vistalegre, ubicat al carrer Mansió número 31, acull una jornada lúdica i festiva. Aquesta jornada té la finalitat de fer barri, aplegar les persones participants dels diversos projectes i entitats que fan activitats en aquest equipament, a més de tots els veïns i veïnes que es vulguin apropar. Escoltem ara a la Neus Fernández, coordinadora d'activitats d'aquest centre cívic de la ciutat, el Centre Cívic Vistalegre.
3: Convidar tota la ciutadania a gaudir amb nosaltres de la programació que hem estat treballant amb les entitats del centre i del barri. La idea és això, no? Fer una cosa com molt de comunitat, molt de ciutadania, no? Que és una programació que hem treballat amb les entitats que tenim residents al barri, al Centre Cívic Vistalegre, i amb l'Associació de Veïns del Barri, que fem com una col·laboració, i hem treballat tots junts per crear, doncs, aquesta programació que us presentem avui. I la idea és això, pensar en grans, petits, mitjans, i que tothom s'hi sumi, no? Primer, destacar que hi ha com dos seus d'aquesta festa, no? Per una banda, el Centre Cívic, com a tal, i per l'altra, la seu de l'Associació de Veïns, perquè hem pensat que així, doncs, la gent pot passejar pel barri tranquil·lament, ara vinc aquí, ara vaig allà, depèn de l'activitat, i això crea també una mica de dinàmica i de vida i de moviment.
0: Centre Cívic Vistalegre i l'Associació Veïnal Vistalegre col·laboren per aconseguir que aquesta festa de la primavera sigui un entorn on veïns i veïnes puguin conèixer els serveis, entitats i activitats del centre al llarg de tota la programació d'una jornada ben completa des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre d'aquest dissabte 16 de maig. Hi haurà classes obertes i tastets de les activitats de country, sevillanes, qigong, amb la col·laboració d'aquesta entitat, l'Associació de Veïnes i Veïns del Barri, i moltes sorpreses més per a totes les edats.
3: Per una banda, tenim tot el que passarà al Centre Cívic, que el Centre Cívic està dividit en espais i ens hem aprofitat per aquests espais omplir-los de cosa, no? Per una part, que crec que és una cosa que durarà pràcticament tot el dia, a la planta Menjú, que és l'espai d'art i creació, on passen coses sobre costura, pintura i totes aquestes coses, farem un grafiti, un mural comunitari. Tenim una paret molt gran i molt blanca i l'anem a omplir de color. I amb els companys de l'Associació de Viva, doncs, el que farem és precrear un disseny i la gent que vagi passant pel centre, doncs, que pugui pintar i aportar la seva creativitat i les seves idees.
0: Les activitats també es desenvoluparan al pati de les Moreres al llarg del matí de dissabte 16 de maig, des de les 10 fins a 2:15 del migdia, amb tallers per a infants i famílies.
3: Després tenim l'espai de gent gran, que és la planta 0, diguem, a peu de carrer. Tenim els companys de Castella Jocs, que és una entitat que es dedica a fer jocs de taula. Ens han creat un torneig de màgic, que és un joc de cartes històric i i de tota la vida, de, crec que és dels primers jocs de cartes a nivell internacional que existeix, i han creat un torneig que ells posen totes les cartes, les normes, ells t'ensenyen a jugar i després fem doncs, tres rondes de torneig. Uh-huh. Després, a la sala d'exposicions tenim dues activitats. Una és jocs de taula per tota la família, que estaran dinamitzades per les companyes, les alumnes de la Casa d'Oficis. I, a més, tenim una exposició fotogràfica dels companys que han fet el taller de fotografia d'aquest trimestre. El que han fet és que s'han dedicat molt a fer fotografies del centre, des de diferents punts de vista, amb gent, sense gent, i doncs el que hem decidit doncs agafar-les, imprimir-les i fer una expo amb aquestes fotografies. Sí. De totes maneres, hi ha, crec, uns 7-8 tallers diferents que es poden fer, estan pensats tant per fer per infants com per fer per persones adultes, estan dinamitzats doncs, per diferents entitats i per personal del centre i per les companyes de la Casa d'Oficis, per les alumnes de la Casa d'Oficis. Doncs hi ha coses com fer ninotets amb pelapipes, punts de llibre, polseres, hi ha una zona de scrapbook que fa la companya d'Arcon, hi ha un pintacares que fan els companys de Diviértete. Bueno, hi ha tot un seguit d'activitats que hauràs d'anar omplint un passaport. Cada activitat té com una enganxina, has d'anar omplint completant un dibuix, mm-hmm. i si completes aquest dibuix et donaran un regalito que han dissenyat els companys de la Casa d'Oficis.
0: De forma paral·lela a totes aquestes activitats i emplaçaments de la Festa de la Primavera, activitats organitzades pel Centre Cívic Vista Alegre, també tenim les activitats organitzades per l'Associació Veïnal Vista Alegre. El carrer Cervantes tornarà a omplir-se de vida amb una nova edició del Vista Alegre Primavera Market, una cita ja consolidada que enguany celebra una doble fita molt especial, la seva 5a edició i un any des que per primera vegada el barri acollia un mercat primaveral organitzat per l'Associació de Veïns i Veïnes del barri. Tot plegat dins d'aquesta coneguda i esperada Festa de la Primavera de Vista Alegre que arriba aquest dissabte a la ciutat. Ja està, continua en marxa la regularització extraordinària de persones migrades impulsada pel Govern d'Espanya. Les sol·licituds encara es poden presentar fins al 30 de juny. Per facilitar l'acompanyament a les persones que s'hi vulguin acollir, l'Ajuntament de Castelldefels reforçava diversos àmbits de l'atenció social, els serveis jurídics d'estrangeria i les oficines d'atenció ciutadana. Escoltem a Marta Hernández, cap de l'àrea de serveis socials, dependència i gent gran.
4: S'ha reforçat a nivell de serveis socials, que és la part que el protagonisme més gran que té l'Ajuntament és el nombre de personal que es dedica a emetre aquests informes de vulnerabilitat social que calen en alguns casos, no per totes les persones, però sí per moltes. Llavors hem reforçat en personal perquè pugui estar tant matí i tarda a l'Oficina d'Atenció Ciutadana un cop la persona hagi fet la sol·licitud formal d'aquest informe.
0: Per obtenir el certificat de vulnerabilitat necessari per a aquest procés a través dels circuits municipals, s'ha d'estar empadronat a la ciutat. Escoltem de nou a la cap de l'àrea de serveis socials, Marta Hernández.
4: Aquest certificat de vulnerabilitat només cal si la persona... o sigui, anem a fer-ho més fàcil. No cal si la persona ha demanat asil en el passat o es troba ja en un procés de regularització. Vull dir, això és, tal com dius, és un procés de regularització extraordinari, però hi ha gent que ja ha iniciat la seva tramitació. Aquesta gent no ha de fer aquest tràmit de nou ni demanar-nos l'informe de vulnerabilitat. També si han treballat en situació regular en el passat o pot acreditar la intenció de treballar amb una oferta de feina per compte aliè o propi. I tampoc no cal si la persona conviu amb familiars de primer grau, és a dir, fills menors o fills majors d'edat amb dependència per motius de salut. Aquesta gent no li cal.
0: Es tracta d'un procés especial i temporal de regularització adreçat a persones que es troben en situació administrativa irregular i permet obtenir autorització de residència i treball si es compleixen els requisits establerts.
4: És un informe molt senzill que ja ve predeterminat pel Ministeri, en el que nosaltres, un cop la persona li preguntem, doncs ens diu quin és el seu motiu de vulnerabilitat que consideren que compleixen, no? La majoria, la immensa majoria, per no dir el 100%, és realment per acabar podent tenir una feina.
0: Més de 500 persones han fet la sol·licitud per obtenir aquest informe, que és un dels papers, entre d'altres, que es necessiten per fer efectiva la regularització. Des de serveis socials s'anuncien que des d'aquesta setmana amplien horaris per atendre moltes més persones i recorden no esperar fins l'últim dia per obtenir la documentació.
4: Ampliarem l'horari també per emetre informes a les tardes de dimarts, dimecres i dijous, vull dir, amb la idea que tothom pugui accedir a aquest informe de forma àgil i ràpida. Vull dir que només han de venir un cop hagin fet la sol·licitud amb el passaport presencial i en un moment el tenen.
0: Aquesta sol·licitud per acollir-se a la regularització extraordinària es pot presentar de manera presencial o telemàtica. Es recomana informar-se sempre per canals oficials, tenint com a referència al web del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. La Generalitat de Catalunya també ha posat a disposició de la ciutadania un espai web de suport i acompanyament on es pot consultar més informació. La ciutat acolleix aquest diumenge 17 de maig una nova edició, la 12a, de la cursa Desconnecta per l'Autisme, una iniciativa solidària impulsada per l'associació local ISTEA per donar visibilitat a les persones amb trastorn d'espectre autista, TEA, i fomentar una societat més inclusiva. Escoltem a la presidenta de l'entitat, Pilar García.
5: Esta es la 12ª edición que organizamos. La verdad que estamos súper contentos, súper agradecidos tanto al Ayuntamiento de Castelldefels como a todos los colaboradores que hemos tenido este año. La gran afluencia de público que tenemos ahora hasta el momento, estamos ahora a punto de llegar a los 700 inscritos a falta de 12 días. Cada vez las familias y las personas que nos conocen nos agradecen que se realice el evento, que no lo dejemos de hacer porque es un día muy bonito donde las familias se unen y donde se da visibilidad al autismo. Es nuestro gran día y donde podemos celebrar que nuestros niños son personas que merecen tener una visibilidad muy importante dentro de la sociedad y que tengan su día y que puedan celebrarlo como se merece.
0: ISTEA destaca que any rere any la participació ha anat creixent de forma notable. A l'edició passada es van registrar prop de 1.400 inscripcions, una xifra que l'organització espera tornar a superar aquest 2026.
5: Que al final los niños con autismo les gusta ser libres, ¿no? Y el estar en un entorno tan bonito como el que tenemos, que es la playa, ¿por qué no hacerlo al aire libre, una actividad donde ellos, muchos de ellos, se autorregulan corriendo? Entonces, ¿por qué no hacerlo en un espacio al aire libre? Y decidimos hacer una cursa que empezamos con 100 participantes y el año pasado llegamos a 1.400 inscripciones, ya no solo de 5 y de 1 kilómetro, sino el dorsal cero. Dorsal cero, puedes aportar desde 5 euros un granito de arena, no vienes a correr porque no puedes, porque estás fuera y no puedes participar, pero sí haces tu aportación, ¿no? Que para nosotros es muy importante. El año pasado, a una semana, los 1.000 dorsales que podemos disponer se acabaron. Pero la gente fue colaborando y participando con el dorsal cero y se llegaron a los 1.400 inscritos. Entonces esperamos que este año pueda llegar a los 1.600 con esa pequeña aportación que para nosotros es mucho.
0: Des de l'entitat expliquen que la cita va néixer amb la voluntat de crear un espai de convivència i participació obert tant a famílies vinculades a l'associació com a tota la ciutadania. L'objectiu és donar suport i visibilitat a infants, joves i adults diagnosticats amb autisme a través d'una activitat lúdica i esportiva. Recordem que serà aquest pròxim diumenge 17 de maig amb sortida des de la plaça de les Palmeres a les 10 del matí aquesta nova 12a edició de la cursa Desconnecta per l'Autisme.

Aquest matí s'ha celebrat la primera jornada dels tercers Jocs Olímpics Escolars de Castelldefels amb 275 alumnes participants. El Canal Olímpic ha estat l'escenari d'aquesta primera jornada dels Jocs amb la participació d'alumnat de 6è de primària de 6 escoles de la ciutat. Els infants han gaudit d'un programa d'activitats esportives i lúdiques que inclouen Big Sap, Zumba i Dodgeball. Els Jocs Olímpics Escolars continuaran el dimarts 19 de maig a Can Vinader. Des d'aquest matí ha quedat reobert el trànsit al sentit de circulació que encara estava tallat al carrer Manuel Girona entre Can Roca i Pietat per les obres de canalització d'aigües de Barcelona. També s'ha normalitzat el recorregut de la línia CF1 i tornen a estar operatives les dues parades afectades. Paral·lelament, continuen les obres al carrer Doctor Trueta i han començat noves afectacions al carrer Rafael Casanovas entre Pietat i Santa Marta, amb accés restringit només als veïns amb aparcament. I el barri de Vistalegre es prepara per viure aquest dissabte 16 de maig una nova festa de primavera plena d'activitats i ambient familiar. El Centre Cívic Vistalegre acull durant tota la jornada un programa d'activitats per a tots els públics. El mateix dia, també organitzat per l'Associació Veïnal de Vistalegre, arriba la celebració del primer aniversari del seu mercat primaveral. I amb aquest darrer recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà divendres. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Estefania González. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornarem a estar aquí en directe a la mateixa hora demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
3: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?

0: La lectura ens fa a tots immigrants, ens porta lluny de casa, però el més important és que ens troba llars a tot arreu. Comencem el programa d'avui del Club dels Experts amb aquesta cita preciosa de l'escriptora britànica Jan Rhys. Jo sóc la Misha i avui dono la benvinguda a quatre alumnes del centre Petit Món Felisa Bastida. I que són...
1: Em dic Hanna i tinc 13 anys.
2: Jo sóc l'Ariana i també tinc 14 anys.
3: Jo sóc la Guiomar i tinc 14 anys.
4: Jo em dic Irene i tinc 14 anys.
0: A tots ens passa, eh? Jo he tingut més d'un petit despiste amb la meva edat, perquè...
2: Jo és que avui compleixo anys, llavors no sé què.
0: Ostres!
2: Felicitats!
0: Tots hem tingut lapsos, doncs moltes felicitats, uau! Doncs sí, tots tenim lapsos, no patiu. I parlant de coses peculiars que ens passen, concretament als lectors, avui començarem el programa del Club dels Experts amb la secció Lectors Anònims.

0: Efectivament, arriba el moment de compartir anècdotes, manies, coses que ens estressen també dels llibres i la lectura. Així que, qui vol començar? Aviam, comencem per... La Hanna, s'anima? Vinga, va. Sí, per exemple, començar sempre els llibres pel final, posar pòstits, en fi, qualsevol mania, en fi. Aviam. Hanna, si vols pensar-t'ho, no passa res. Ariadna, o qui... Ah, Guiomar, digues,
1: doncs
0: tu tens
1: que
0: clar.
1: La gent subratlla el llibre amb un subratllador, a mi em dona molta ràbia. O sigui, no, el llibre no, és com estar quiet i no està...
0: M'agrada perquè hem anat directament a les coses que ens posen nervioses. Molt bé, sí m'agrada, anem a treure el hate, clar que sí. És a dir, tu estàs totalment en contra de subratllar
1: sí,
0: llibres.
1: Sí, no m'agrada gens. Perquè després queda com la... Queda marca, òbviament, però no m'agrada que quedi com tintat al llibre.
0: És a dir, a veure, subratllar amb llapis, sí o no?
1: Jo a vegades el que faig és, per exemple, quan em quedo a mitja pàgina, poso un puntet per saber per on m'he quedat, però després subratllar amb llapis... I, no, res, subratllar no.
0: Tampoc. Llavors ja de bolígraf i subratlladors ja ni en parlem, no? No. Ok. Això ho compartiu, noies? Esteu a favor de subratllar?
2: Jo no estic en favor, o sigui... Òbviament. Jo molts cops, o sigui, també poso pòsits, però molts cops, o sigui, estic a classe, per exemple, i agafo el subratllador i subratllo una cosa. Però, en plan, no subratllo tot el llibre, subratllo algunes coses que són importants, com per al llibre i això.
0: M'encanta perquè la Hanna ho tenia claríssim, ha dit, ni parlar-ne també.
3: Jo no, jo és que honestament jo crec que la persona que subratlla el llibre amb llapis, bueno, encara ho aguanto, però és que directament subratllador, bolígraf, qualsevol cosa que no s'esborri, jo ganivet al coll, eh?
1: Hanna!
0: Ostres!
1: Hanna!
0: Comencem amb opinions fortes, aviam.
3: Bueno, no és la primera vegada.
0: En fi, doncs llavors jo no diré què faig perquè si no tindrem problemes. Aviam, Ariadna, tu que estàs al costat de la Hanna, com ho veus?
4: Jo, a mi tampoc m'agrada gens subratllar ni posar pòssits, no, els llibres no es toquen per mi.
0: Aviam, jo crec, estic molt d'acord amb vosaltres de que els llibres s'han de cuidar, els de la biblioteca són sagrats, aquí sí que sóc capaç de posar-li un ganivet al coll
2: sí,
0: amb algú.
2: Sí, els de la biblioteca no subratllo, subratllo els de, o sigui, els que
0: exacte,
2: són més de la casa.
0: Però els que són propis, home, que cadascú faci el que vulgui, no?, una mica amb el seu llibre, mentre sigui seu, i el cuidem, això sí, el tractem bé. En fi, doncs això, més coses, més manies. Què?
2: Bueno, jo moltes vegades començo a llegir un llibre i em miro al final per veure què passa al final i començar a lligar coses.
1: Estic d'acord.
2: I després també el que faig és si estic llegint... Em fa molta de ràbia quan estem a classe i ens diuen s'acaba l'hora de lectura i no m'hem pogut acabar un capítol. I o sigui, sempre intento acabar just el capítol que he començat.
0: Tinc la sospita que potser no acabem...

0: Fem el programa d'avui perquè la Hannah acaba assassinant algú. A veure, Hannah, tu tampoc estàs a favor de llegir primer el final del llibre?
1: Jo és que crec que el llibre, la màgia dels llibres, és no saber què passarà. Si llegeixes el final, jo és que no puc, perquè em passaria... Simplement tancaria el llibre, perquè dic, si ja sé com acaba, per què es mereix que dediqui més dies a llegir el llibre?
2: Però perquè potser passen més coses.
0: A veure, però explica'ns, Irene, tu què fas? Digues, digues. Ui, a veure, un moment. Primer de tot, Irene...
2: Explico ja després tu.
0: Sí, és a dir, explica... Què és el que llegeixes exactament? Vale. L'última línia, l'últim capítol,
2: llegeixo,
0: què fas?
2: Llegeixo normalment, o sigui, l'última cara de la pàgina, o sigui, no llegeixo tot el capítol final, per exemple, i per veure com acabes, perquè em dóna curiositat. O sigui, no és que comenci a llegir, jo que sé, tot el capítol final, em llegeixo l'última pàgina a veure què, a veure què.
0: Molt bé.
3: Jo igual faig com la Irene, llegeixo l'últim paràgraf o l'última cara, perquè és que això a mi m'intriga llegir, perquè sé com acaba i llavors pues, tinc ganes de saber que el que passa per veure com acaba així el llibre.
2: Jo comparteixo l'opinió amb la Guió.
4: Jo no estic gens d'acord. Jo estic amb la Hannah, de que al final no es pot veure. Jo llegeixo llibres sobretot d'assassinats i si llegeixes al final no es pot...
2: No, perquè jo llegeixo al final perquè llegeixo molts llibres d'amor, per exemple. I per, jo què sé, si acaben junts o acaben separats, normalment ho posa, o sigui...
0: Ostres, clar, és veritat, depèn del llibre, és més interessant potser saber si,
1: clar,
0: si acaba bé o no.
1: Al final, els llibres assassinats és tot un gènere, no? Aleshores, si llegeixes qui és l'assassí, costa. Però igualment, de vegades et trobes davant amb llibres... que l'últim capítol, o sigui, no és només descobrir l'assassí, no? O de vegades simplement pues, no se sap. Per exemple, el llibre de Thor, de Carles Porta.
0: D'acord, spoilers no, això sí, en aquest programa estan prohibidíssims.
1: Però igualment no és un spoiler perquè al final...
3: Tothom sap la història
1: de Thor. Tothom sap la història de Thor, o sigui, és conegudíssima.
2: Sí, jo no.
1: I no...
0: A veure, és un crim real que va succeir.
1: Clar, és,
0: a Catalunya.
1: És un crim real. Bueno, més d'un.
0: Mm-hmm.
1: Bueno, és una història, són tres.
0: No passa res. Si heu mirat crims o heu llegit el llibre,
1: a mi no m'ho deixen mirar, però jo ho llegeixo igualment.
0: Mm-hmm.
1: Però perquè al final són assassinats, o sigui, jo no hi trobo res que no sigui de, en plan llegible.
0: Mm-hmm. D'acord. Doncs, algú més és fan també dels thrillers, dels llibres d'assassinats?
3: Bueno, jo no molt, però algun m'he llegit. M'agraden com més els de... Bueno, sí, algun m'he llegit, però... O sigui, m'agraden més altres gèneres. És que no tinc com un gènere així com així que m'agradi molt llegir, sinó vaig saltar com de llibre en llibre, a veure quin.
0: I se us dona bé endevinar qui és l'assassí?
3: No, fatal.
0: Sí, la Hannah diu que sí. Això és que has llegit molt.
1: Jo és que llegeixo molt. Jo perquè llegia una saga i al final, al cap d'uns llibres, com que començo predient, dic o és aquest o aquest. I com descarto, dic és aquest. I al final acaba siguent.
0: Mm-hmm.
1: Perquè ja al final és com experiència en una saga. De vegades també. És
0: això...
1: com un petit món dintre de cada saga.
0: Sí, això és tot un do. Més manies, aviam.
4: Jo doblego les pàgines per posar el punt de llibre.
1: No!
2: Jo també doblego les pàgines.
3: No!
0: Respirem profundament, Guiomar, tu i jo i Hannah. Respira, inhala, exhala.
2: O sigui, jo doblego les pàgines perquè molts cops o sigui, m'oblida posar el punt de llibre i per no perdre... Doblego la pàgina, però la de dalt no, doblego la cantonada de baix.
3: M'és igual qualsevol part, no?
4: Jo la de dalt, perquè així es veu més. I és que jo amb els punts de llibre no puc, perquè se'm perden i clar, i després acabo perdent la pàgina per on anava. I al final, pues, he posat... Primer no m'agradava, però ara sí. O sigui, no és que m'agradi o no, és que és una necessitat, ja.
0: Però sabeu que hi ha punts de llibre magnètics que
2: sí,
0: no els perds
2: jo,
0: i s'enganxen?
2: Ja, els perdo igualment, o sigui. Jo perdo tot, no puc.
3: És que no, dona molta ràbia, perquè després, com han dit abans, no es queda igual el llibre. O sigui, queda com la marca, com no tanca bé després, i dona molta ràbia a mi.
2: Perdó. Jo després una mania que tinc és, per exemple, quan t'estàs llegint un còmic, la gent que no treu com la capa de fora, perquè al final s'acaba deformant com la portada i això em fa un munt de ràbia.
3: Això de desgastar les pàgines i tot, no m'agrada gens.
0: Sí, és a dir, us agrada llegir amb la sobrecoberta...
2: Jo la trec, no. Perquè si no es duplica la...
1: És molt incòmode, no?
3: Sí, és molt incòmode.
0: És molt, molt incòmode.
3: O aquella petiteta que ve com de promoció.
0: La faixa, la famosa faixa promocional.
2: Sí. Jo la trec sempre, i a vegades la foto de punt de llibre.
3: Sí, això, també.
1: De punt de llibre, la faixa.
3: Sí, perquè com té com una aleta, tu la poses allà, s'enganxa i tens l'altra...
1: Ah, però horitzontal, jo em pensava que deia vertical, i dic, com ho posen, això?
0: Jo també ho he fet, vertical.
3: Sí, vertical.
1: No, però queda molt malament. És doblego.
0: És igual, però és que la
1: faixa... És un punt de llibre.
0: Sí. És millor que doblegar les pàgines.
3: Sí, sí, no, pensa-ho així. Per exemple, una altra mania és que, per exemple, a l'escola ens estem llegint El món de Sofia, vaig haver-ho de marcar amb, com es diu, amb rotulador, em va donar una ràbia, tipus, no volia. No, em dona ràbia com marcar el gir sigui per on sigui.
4: I per fer un experiment o així, vam haver d'arrencar un tros de pàgina.
3: Sí.
2: Ens va fer arrencar el Jordi.
3: Sí, el Ostres. Jordi.
0: El culpable està aquí amb nosaltres.
3: Sí.
0: Ostres, a veure, i com va ser això?
2: Ens va dir que arrenquéssim un tros de pàgina per fer un experiment raro
3: sí,
2: de filosofia.
3: Sí, fèiem així, posàvem com els dits en creu. Sí. Per...
2: I notaves com dos boles en comptes d'una.
1: Per demostrar que els sentits ens poden enganyar.
3: Sí.
1: Jo bàsicament no vaig arrencar la pàgina del llibre. No, la guió crec que em va donar un trosset de no sé on el va treure. Però jo no penso arrencar una pàgina del llibre. Jo estava per treure la llibreta de català o d'alguna llibreta i així i arrencar-la.
0: En Jordi vol dir alguna cosa per... excusar-se, molt bé, a la seva defensa. Molt bé, doncs, Déu-n'hi-do, alguna última mania?
4: Jo en tinc una. Vinga. Quan a les pàgines, alguna pàgina, la tinta és més fosca que la següent.
0: Oh, sí! Oh, sí. Sí, això són problemes d'impressió.
4: Sí.
2: Però fa molta ràbia.
3: O, per exemple, jutjo un llibre per la portada.
2: Mm-hmm. Jo jutjo molt els llibres per la portada. Si no em crida l'atenció al llibre, segurament no me'l llegeixi.
4: Jo també.
3: Jo el que faig és anar-me directament al plot, que és el de darrere, en anglès.
0: Sí, la sinopsis.
3: Sí, això. És que no sabia com es deia, però...
2: Sí. Jo quan vaig a comprar llibres, si no m'han recomanat el llibre i la portada no em crida o el títol, no el llegeixo.
0: Molt bé. Doncs, Hanna, per últim...
1: Per últim, jo crec que de vegades, inclús el de doblegar pàgines, jo quan era molt petit ho feia, però al final vaig aprendre que era molt poc pràctic perquè no sé com se m'acabava traient el doblec i no ho trobava. I vaig deixar de fer-ho i me'n vaig adonar que es quedava lleig i ho vaig deixar de fer. Però després hi ha uns problemes de quan la pàgina per si obres el llibre i està doblegada, ja ve doblegada d'impressió, que hi ha un error en el full i ve aixafat. I això ho trobo bastant repugnant. O sigui, jo crec que t'haurien de tornar els diners, bàsicament, perquè tu estàs pagant per una cosa. I després, una cosa que trobo que no s'hauria d'haver inventat, els llibres digitals. O sigui,
2: a mi m'encanta llegir digital.
1: No, però perdre l'essència de dir, en plan, la textura, el paper...
3: L'olor
2: al llibre. El més barat, compres la tableta aquesta per llegir i els llibres et surten més baratos que...
1: Però es perd l'essència, òbviam. La impremta es va inventar l'any 1400 per Gutenberg.
2: Abans.
1: Bueno, és igual. I es va... O sigui, jo crec que aquell senyor no s'imaginava que es perdria l'essència d'una cosa tan antiga com és la seva. O sigui...
0: Clar, aquí sí que és un gran debat, millor deixem-lo per un altre dia, però estic d'acord que hi ha pros i contres. Jo també sóc més team paper, però reconec les grans avantatges que té el llibre digital.
3: Jo llegeixo com tinc un digital perquè me costa la lletra petita i quan hi ha un llibre que no trobo un lletra gran me'l passo al Kindle.
0: Això també és una gran avantatge.
3: Perquè me costa un munt llegir la lletra petita, em confonc de línia.
2: Jo al col·le llegeixo un plan en paper normal, però a casa sí que llegeixo amb el Kindle. El converteixo en la meva germana.
3: Ai, espera, jo tinc una mania més.
0: Vinga, va.
3: La de barrejar dos llibres a l'hora, llegir-te dos llibres a l'hora. O
2: jo no fa això.
3: No, jo no puc.
4: Jo això ho faig perquè al col·le em llegeixo
2: un en català i a casa no en castellà.
3: Ja, però jo a lo del col·le sí, però barrejar-te dos a casa, no. O sigui, amb el col·le ho entenc, és normal, saps? Però fora barrejar-te més un llibre, jo almenys em lio. Perquè vaig barrejant trames, però
2: sí,
3: després...
2: Clar.
3: No m'agrada gens.
0: I tu, Hanna, ho fas això?
1: De barrejar llibres, i si m'obliguen, sí, però de normal, no. A mi el que em molesta, sobretot, és que quan ens fan llegir un llibre en català i un llibre en castellà i has d'interrompre la saga i començar-te en un altre.
3: Sí, el Jordi m'està mirant.
0: mare meva, jo sé
5: d'unes...
0: No, clar, sí. I ja. Que tindran una penalització quan acabem de gravar.
5: Sí. Este és un bis.
3: Jo el que faig, m'agafo un llibre petit d'aquests a la biblioteca i després continuo a la saga. Sí. Mm-hmm.
4: O de, veure, de vegades també hi ha l'opció com de tens la mateixa saga en català i en castellà. Però a mi no m'agrada perquè és com que tinc com l'acostum d'associar el personatge amb una llengua. Aleshores, és com que em despisto i dic, això és la mateixa saga? Ai, però em sona. I dic, ah, és veritat, és la mateixa saga. Sí. No me'n recordava. I és com molt diferent. I després crec que tinc una última mania, que crec que no és una mania lectora, simplement és com la pura antítesi als lectors, que és la gent que compra llibres simplement per fer una gran biblioteca i no se'ls llegeix.
0: Oh, sí. Això sí, acabem amb això, sisplau. Sabeu que hi ha botigues online que venen llibres a l'engròs només per decorar llibreries?
4: Ai,
0: que...
4: Déu meu.
0: Sí, sí, sí.
4: On està això? Com...
3: Jo això no, eh?
5: La biblioteca d'Alexandria.
0: Sí, sí, sí. Doncs, noies, jo crec que ens hem desfogat bastant, eh? Déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do tot el que ha sortit avui aquí a Lectors Anònims. M'encanta. Doncs... Gaudiu de la lectura, això sí, per sobre de tot, i cuideu els vostres llibres, que són una meravella. Doncs ara sí, fem una petita pausa i tornem de seguida aquí al Club dels Experts. Aviam, anem a veure. Guiomar, què escoltarem?
3: Sort de tu, Doques Grasses.
0: Fantàstic, doncs escoltem-la i tornem de seguida.

Acabeu d'escoltar Sort de tu d'Oques Grasses i ara arriba el moment de desitjar sort a la Hanna, la Ariadna, la Guiomar i la Irene perquè s'enfrontaran al joc del tabú.

0: cadascuna d'elles, cadascuna de les noies de tercer de l'ESO de Petit Món, Feliça Bastida, tenen un paperet a les mans amb el nom d'un personatge literari i unes paraules prohibides que no poden dir per descriure'l. I jugarem a intentar endevinar de quin personatge es tracta. Vinga, ara començarem amb la Irene. Irene, t'ha tocat.
1: Vale. És una mena d'animal, vale, que és d'un manga, que té un millor amic, que és una mica... que li costa el cole i això, i li crea objectes per ajudar-lo. També fa servir un com una mena de gorro que té hèlices.
0: Sí.
1: Vale.
0: Hèlices.
1: Hèlices. Bueno, sabeu qui és.
2: Sí.
0: Aviam.
2: Doraemon.
1: És Doraemon. Sí.
3: És un llibre. És literari.
0: Home,
1: és un manga.
2: Ah, sí? Ah, jo pensava que era només una sèrie.
0: Doncs no, està
1: basat en... No, surt d'un manga japonès.
2: Sí.
1: Jo m'he llegit el manga.
3: Jo no llegeixo manga.
0: De fet, la majoria de sèries d'anime...
1: La Shoki agafa una altra?
0: Sí. No, sí. La idea és fer només una ronda, per això.
1: Vale.
0: Si ens dona temps, però... Jo crec que ens donarà temps de fer només una ronda. Doncs molt bé, repte superat, Irene. Molt bé, molt bé. Sí, la veritat és que la majoria de sèries d'anime estan basades en mangas. Molt bé, Guiomar, et toca. Moment d'ASRM.
3: ASMR.
0: Això no em sortia, ASMR.
2: Vale, doncs és un personatge que és dolent, vale? Mm-hmm. Bé, dolent.
0: És el malvat de la
2: sí,
0: seva...
2: Sí, és el malvat, sí.
0: Obra.
2: Vale, llavors té tres nens i un adult nen, diguem, val? Que van a un lloc on mai han estat. Bueno, els tres nens, l'home ja ha estat, bueno, l'home nen ja ha estat. Llavors estan allà i li passen coses. Però és que si dic la paraula serà molt obvi.
0: Ostres, a mi em sona això d'una sèrie de catastròfiques desditxes.
2: Ui, no.
0: En plan, Lemony Snicket, no, d'acord.
2: Llavors és el dolent i és el país de Nunca Jamás, però aquí no ho diu.
3: Nunca Jamás.
0: Ah, però no podíem dir noms de llocs. No passa res. Diguéssim, és el malvat.
1: No em surt el nom.
2: Jo sí.
1: Jo sí.
0: A veure, et dones alguna pista més? Segueix, Guiomar. Com és aquest personatge?
2: És, va amb traje de color vermell. Almenys a la pel·lícula, el llibre no me l'he llegit. Té el cabell negre, té barba i té un ajudant. I té com un exèrcit, diguéssim.
0: Sí. Està...
4: Jo sí, és de Peter Pan, no?
0: Sí.
4: El Garfio, no?
1: El capità Garfio.
3: Jo pensava que era Willy Wonka.
0: És veritat, no, amb això dels ajudants i tot, però...
3: És que diu l'exèrcit i no sé...
1: Els umpalumpes.
0: Els umpalumpes. Molt bé, bona.
2: Bueno, el del lloc se m'escapa.
0: No, passa res, però mira, ha ajudat perquè...
3: És que no he vist Peter Pan, jo. Jo tot el que són clàssics de pel·lícules i tot, jo no ho he vist.
0: Doncs n'han fet moltes adaptacions i algunes són molt maques, molt recomanables. Molt bé, continuem. Ariadna.
4: El meu també és un clàssic... és un personatge que té un amic també i que junts van per Londres ajudant a gent, és que no puc dir com.
0: D'acord, crec que ja ho sé.
4: I a veure,
0: és molt intel·ligent, no?
4: Sí, i descobreix moltes coses amb ajuda del seu amic, que és qui relata les aventures.
0: Molt bona descripció. Se n'han fet pel·lícules? Sí, no?
4: Sí,
0: també.
4: I hi ha molts llibres, no? I es fingeix la mort una vegada, em sembla. I...
0: Sí. De fet, vam fer també una sèrie en la qual passava l'actualitat, també. Tot i que el llibre està ambientat al segle XIX. No? A veure, doncs has de donar alguna pista més?
1: A veure, em tiraré un triple, vale? Però no sé si sí o no. És Sherlock Holmes.
4: Sí.
1: Ah, sí.
0: Molt bé! Bravo, Irene! Sí. Quan has dit això d'amb un company resolent coses...
1: Sí, és un misteri.
2: Jo tenia alguna intenció, però...
0: Molt bona. Hanna, et toca. Sí. Exacte.
5: És un personatge molt... Bueno, és popular. És una persona... Bueno, un ésser humà jove.
0: Un
2: ésser humà.
0: Clar, jo de reull estic veient que no pot dir nen.
2: Bueno, ens acabes de donar una pista.
0: Bueno.
5: És menut. I bàsicament va... Ai, no sé com explicar-ho. És que jo tampoc m'ho sé exactament. O sigui, sé qui és, però no m'ho sé exactament.
0: Sí, diguéssim que té una, hi ha una cançó no molt famosa.
5: Ah, vale, sí, bueno, però no sé.
0: Però hi ha dit una pista molt important, eh? O sigui, un ésser jove, com has dit, molt menut, tradicional...
1: És Frodo, del Senyor dels Anells. No, no.
0: No, no.
5: Tradicional.
0: Tradicional català.
2: El Barrufet.
1: Ah, el Barrufet.
0: Qui, perdó?
1: Patufet, el Patufet.
2: Ah, va.
5: El Barrufet.
1: El Patufet.
2: El Patufet. Patufet, no?
0: La història ha canviat aquí radicalment, eh?
1: El Patufet.
2: Patufet.
0: Bona, bona, bona. A veure, que això no ho he dit. Digue'ns quines eren les paraules prohibides que no podies dir.
5: Bou, pet, col, panxa, petit, nen, nevar, ploure, safrà i moneda. Jo safrà i moneda no sé per què és.
0: Perquè li donen una monedeta perquè vagi a comprar. Llavors, patim, patam, patum. Llavors,
6: com va cantar. Homes i dones al carrer, patim, patam, patum. No trepitgeu el Patufet.
0: Ah, exacte. Sí, sí. Que et comença perquè va a comprar, exacte. Molt bé, bona, bona. Doncs anem a veure si ens queda temps per més, per alguna ronda més. No, no ens ha quedat temps per més, però felicitats perquè heu superat el repte del tabú i gràcies per haver participat també al programa d'avui del Club dels Experts. Us heu passat bé, noies?
2: Sí, sí, molt. Sí.
0: Molt bé. I sobretot recordeu, eh? Pau, amor, tolerància...
1: Hanna, no gani bé del coll.
0: Sí. Al final, el més
2: important... No cremar llibreria.
0: Exacte. El més important és que ens uneix l'amor pels llibres. Gràcies, noies, i fins a la propera.
1: Adéu. Adéu.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A punt de sal. Espai ofert pel Servei Local de Català.
3: Has vist que fan vaga els autobusos?
4: Què dius? No ho sabia.
3: Però si tots els mitjans de comunicació fa dies que en parlen.
4: Doncs, uf, quina murga. M'hauré de buscar un altre mitjà de transport.
2: A punt de sal. Mitjà és allò que serveix per arribar a un fi. En canvi, quan parlem de medi, ens referim a l'entorn o a l'ambient que envolta una cosa. Per exemple, diem mitjans de transport, mitjans de comunicació, però parlem de medi ambient o medi natural. A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
5: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
6: Desde la 98.0 de Radio Castelldefels y por internet.
7: Producido y presentado por Diego González.
6: La historia de la música con sus estilos, compositores, grupos y artistas.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

Hola, amigues i amics de les Havaneres i de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. La sardina balla, el sorell i els ulls se n'eixuga. El verat és trist en un racó, la boga toca la guitarra i l'esperell ens canta una cançó. Sí, amics, aquesta és la propera havanera, que es diu El sarau dels peixos i que ens interpreta el grup Port Bo.

Demà a Trenc d'Alba. És el proper tema que ens presenten els cantaires de Montgrí. Al capvespre veiem com un raig de sol que festeja la nit. És el far de Tosa, i quan el nou dia ja apuntava sobre el mar, a la matinada, veiem sortir de la mar les Illes Medes i el Montgrí. Molt ben trobada aquesta lletra, i destaco també la veu baixa d'aquesta bonica havanera. Els cantaires de Montgrí. Demà a Trenc d'Alba.

Vinga, va, deixeu-me, amics, que per un cop deixa el mar, les ones i les barques i marxi a la muntanya i ben amunt, al Pirineu. Pirineu es diu la propera cançó que ens canta el grup Mar i Vent. El Pirineu, la millor de totes les serres, i si d'un dia de tu m'aparten, muntanyes aïmades, no trigaria a morir. A disfrutar d'aquesta cançó típica catalana i del tenor del grup Mar i Vent, Pirineu.

Bueno, bueno, ja n'hi ha prou de muntanyes, no us sembla? Tornem al nostre estimat mar i a les nostres típiques habaneres. Ara us en presento una que probablement no heu escoltat mai. Es diu Vals Porteño i ens la canta el grup Barcarola. Vals Porteño, Barcarola.

Els mariners autèntics i els habaners més nostàlgics prefereixen aquesta cançó abans gairebé que qualsevol altra. Poetitza la tragèdia d'un naufragi per culpa de l'embriaguesa del capità i de l'ús de la càrrega de rom que transportava el vaixell, que els mariners i el capità varen provar i en varen abusar. Grup Alba amb Salió de Jamaica.

Rebonotes, on em dieu que voleu escoltar habaneres força conegudes i clàssiques. Doncs vinga, anem-hi. Estic segur que tots cantarem ara la propera cançó, La Gavina. La coneixem tots i es canta a moltes i moltes cantades d'habaneres. La va composar Frederic Sirés. És l'habanera catalana més antiga. És de l'any 1947. Sirés va néixer a Begur. Ens la canta avui el grup dels Pescadors de l'Escala. Vinga, amics, acloquem els ulls. Imagineu com la gavina s'esmuny entre les ones de la mar. Els Pescadors de l'Escala i la Gavina.

I bé, vull tancar el programa avui amb una altra de ben coneguda. Us presento un cop més el mestre Ortega Monasterio. Us vaig dir que era coronel de l'exèrcit espanyol. Doncs ell, precisament ell, un militar, va composar la cançó més pacifista que jo conec. Es diu El canó de Palamós. Té un ritme tirant a foxtrot i és molt animada. El públic sempre participa en la tornada. La va composar pensant en la pau, el pacifisme i en Palamós, que és on ell va viure. Ens explica la cançó la història d'un canyó que hi ha avui encara a Palamós, que està tot rovellat, no té cap forat i no dispararà mai cap bala. Doncs només és un record de guerres passades i que mai més tindrien que tornar. Cantem tots el pacifisme, tot i cantant El canó de Palamós. Amics, molta salut i us espero la setmana vinent. Us deixo amb el grup Mar Brava i El canó de Palamós.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya. Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Bienvenidas y bienvenidos a Castelldebit. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
3: Radio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

Bon dia a tothom i gràcies per acompanyar-nos un dia més a l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Avui és dijous, 14 de maig, i tot seguit repassem el context informatiu d'aquesta jornada a la ciutat. Comencem amb els tres titulars destacats d'avui.

0: per les obres de canalització d'aigües de Barcelona. I Vistalegre es prepara per viure aquest dissabte 16 de maig una nova festa de la primavera plena d'activitats i ambient familiar. El Centre Cívic Vistalegre acull durant tota la jornada un programa d'activitats per a tots els públics. El mateix dia, organitzat per l'Associació Veïnal de Vistalegre, la celebració coincideix amb el primer aniversari del seu mercat primaveral. Comencem l'informatiu. Avui s'ha celebrat la primera jornada dels tercers Jocs Olímpics Escolars de Castelldefels amb 275 alumnes participants. El Canal Olímpic ha estat l'escenari d'aquesta primera jornada dels Jocs amb la participació d'alumnat de sisè de primària de 6 escoles de la ciutat. Escoltem ara l'Aleix Terreo, tècnic dels Jocs Escolars, que ens explica l'objectiu d'aquesta iniciativa.
1: En aquests tercers Jocs Olímpics el que volem és que els participants de les escoles de sisè de primària participin en tres activitats diferents aquí al Canal Olímpic i que participin en una jornada lúdica, que no fem ni classificacions ni res, perquè es diverteixin, perquè aprenguin diferents esports que no són comuns i que no han practicat normalment. I res, que al final l'objectiu és que es diverteixin i que passin una bona jornada, igual que esperem que nosaltres també els hi puguem oferir que tinguin aquesta bona actitud.
0: Els infants han gaudit d'un programa d'activitats esportives i lúdiques que inclouen Big Sap, Zumba i Dodgeball. En primer lloc, Aleix Terreo, tècnic dels Jocs Escolars, ens explica en què consisteix el Big Sap.
1: El Big Sap, al final, si has fet alguna vegada paddle surf o heu vist alguna vegada paddle surf, el Big Sap el que és una taula de per 9-10 persones que es fiquen a l'aigua. És un paddle surf gegant, imaginem. Llavors l'activitat que faran és tindre un toc a l'aigua, que sàpiguen com remar i tot, aniran fins a un punt i des del punt que on arribin faran una cursa lúdica sense cap mena de timing, però faran la cursa. És un paddle surf gegant al final.
0: Tot seguit, el mateix tècnic dels Jocs Escolars ens detalla el funcionament del dodgeball.
1: El dodgeball és un esport que va néixer als Estats Units i que el va portar aquí un professor d'Aragó. I li va canviar el nom, al final. És un esport diferent. Nosaltres l'hem adaptat també perquè els infants... He fet un reglament meu, podríem dir-li dodgeball a l'Aleix, perquè li he fet un reglament unificat. Perquè...
0: amb segell propi.
1: Exacte. Cada escola juga diferent, li diuen diferent. En una escola li diuen balón prisionero, en altres pilota de foc, pilota tir... Llavors jo he unificat amb el nom de dodgeball, que és el que va néixer als Estats Units, i hem fet el reglament unificat. I en si és això, un equip contra un altre, intentar eliminar els de l'altre equip, llançar amb la pilota amb la mà, i els eliminats se'n van al camp contrari a intentar reviure, eliminant des de l'espai, des de fora.
0: Abans de la jornada s'ha fet un recorregut previ de la torxa per les escoles, amb l'objectiu d'explicar l'esperit dels Jocs Olímpics, la seva vinculació amb Castelldefels i els valors olímpics com l'esforç, el respecte i el treball en equip, tot recordant també els Jocs Olímpics del 1992. En aquest sentit, Aleix Terreu, tècnic dels Jocs Escolars, ens contextualitza aquesta iniciativa.
1: El que feia el recorregut dels Jocs Olímpics, al final era anar a les escoles, el professorat em va fer un espai per poder parlar, i el que feia era posar-los una miqueta d'història. Al final nosaltres aquí a Castelldefels vam ser subseu olímpica l'any 92, i com ficar-los una miqueta en el que és el valor olímpic, en l'esperit olímpic, tot i que no fem competició, no donem premis pel qui guanyi i per qui perdi, donem premis per qui participi només. I la idea és aquesta, transmetre els valors de l'esport, que competeixin amb com serien uns Jocs Olímpics com a tal.
0: Els Jocs Olímpics Escolars continuaran el dimarts 19 de maig a Can Vinader amb altres activitats esportives com el golfbol. Escoltem de nou el tècnic de Jocs Escolars que ens explica aquesta altra disciplina.
1: El golfbol és un esport, podríem dir, semblant a l'handbol, que al final l'objectiu és marcar l'altra porteria, però no pots agafar la pilota. O sigui, simplement has de colpejar la pilota, és un esport alternatiu, i al baixar les cortines del pavelló, les criatures s'ho passen genial, perquè la pilota va rebotant d'un espai a l'altre, no paren de colpejar la pilota.

0: estan en constant moviment i els encanta, la veritat. Ja, aquest és crec que és l'esport que més s'ha mantingut en els tres Jocs Olímpics. És l'únic que hem fet els tres, bueno, junt amb el Big Sub, els tres anys seguits, perquè és un esport que els encanta i, clar, al final, si els agrada i els ha agradat cada any, la idea és repetir-lo.
1: Finalment, des de l'organització s'ha explicat que la jornada s'ha vist condicionada pel context de la vaga educativa, que ha comportat alguns ajustos en la planificació. Tot i això, la participació s'ha mantingut pràcticament completa i només una escola de la ciutat no ha pogut prendre-hi part. Tancar aquesta peça informativa a l'Eisterreo, tècnic dels Jocs Escolars, que ens detalla aquesta situació.
0: Al final són totes les escoles. Només hi ha una escola que no s'ha adherit en aquests Jocs Olímpics, però de normal totes les escoles, aquest any ha sigut una miqueta més diferent perquè ha caigut en jornades de vaga i algunes escoles han hagut de dir-nos que no podien participar, però en si són totes les escoles, gràcies a l'ajuda també del personal de les escoles, en si els professors i professores d'educació física, que ens fan un reforç molt, molt bo als tècnics per poder donar pas als Jocs Olímpics, perquè al final ho fem per ells i elles i volem que siguin els professors i professores, que són els que més coneixen els infants, que ens diguin quines activitats es podrien fer, i ho fem com si fóssim un comú i ens posem d'acord per veure quines activitats fem, com ho organitzem, i en si és això. Els 275 estan ben organitzats, tinc també el meu grup de monitors i monitores, i gràcies a ells, a la participació del professorat i a la participació dels nens i nenes, que segur que es portaran superbé, ho farem superbé, segur.
1: Des d'aquest matí ha quedat reobert el trànsit al sentit de circulació que encara estava tallat al carrer Manuel Girona entre Can Roca i Pietat per les obres de canalització d'aigües de Barcelona. També s'ha normalitzat el recorregut de la línia CF1 i tornen a estar operatives les dues parades afectades d'aquesta línia urbana. Escoltem ara el tècnic de mobilitat, Òscar Herrero.
2: Finalment ha sigut llarg, però bueno, era una obra important, no? Perquè és la canalització d'aigua potable i justament en aquest tram hi havia unes vàlvules, bueno, i uns pous importants que això triga un temps en fer-lo i hem estat tallats. Ja a poc a poc l'obra va avançant i anem allà. Igual que ocupem trams, anem alliberant. I ja des d'aquest matí, el que és Manuel Girona, entre la rotonda de Can Roca fins al carrer Petat, el sentit Joan 23 ja està obert. Val? Doncs s'han recuperat dos. És provisional, perquè ara de moment s'ha fet una... provisionalment en formigó, i ara està pendent tot l'asfalt. Val? Per això serà només un dia, una jornada, vindran per asfaltar la grasa que s'ha fet per aquella zona que quedi bé. Val? Per això, tot i que ja està obert, s'ha de circular també amb precaució, sobretot el que són motocicletes o patinets, perquè a l'estar en formigó bueno, pot relliscar una miqueta. No? I bueno, s'ha de circular amb precaució, però ja el tenim obert. Igualment també la CFU, que estava afectada, i aquí hi havia dues parades, la que està al Castell i la que està enfront de l'equipament de Freddy Montpou, ja s'ha activat i ja ha recuperat, no?, aquest itinerari la CFU.
1: Paral·lelament, continuen les obres al carrer Doctor Trueta i han començat noves afectacions al carrer Rafael Casanovas entre Pietat i Santa Marta, amb accés restringit només als veïns amb aparcament.
2: Ara això ja hem alliberat, però a la vegada, també, com la línia continua, ha quedat afectada el carrer Casanovas. Doncs en carrer Casanovas, entre Pietat i Santa Marta, aquest tram ja a l'interior del barri de Caminader, ara està afectat. ¿Vale? El que està ara ocupat perquè continua per aquí aquesta nova canalització i només poden accedir els veïns que tenen allà cotxera. ¿Vale? Quedarà per un tram o per l'altre, podran accedir, sempre podran accedir, però la gent que ve de pas no. Però bueno, ja el desviament aquí ja és més fàcil, pot sortir per Viriat, no? Per sortir a Manuel Girona, bueno, no hi ha tanta afectació com Manuel Girona, que sé que és una via més important, més bàsica de la ciutat.
1: Es tracta d'una fase d'aquestes obres que es preveu finalitzar entre dues o tres setmanes.
2: En aquest carrer es vol acabar abans de que comencin les festes de Vistalegre. Val? Aquí també el termini que tenim és aquest, no? Intentar donar-se pressa per poder acabar, perquè justament aquí aquest tram acabaria justament a Blas Infante, que és on comença ja la plaça de la democràcia, on estan totes les activitats d'ara de les festes del barri de Vistalegre. Pues, bueno, són aquestes, es vol acabar abans. Ara, aquestes dues o tres setmanes que queden, pues, bueno, acabar abans d'aquestes festes.
1: I, per altra banda, aquest diumenge tindrem una afectació a la mobilitat per la 12a cursa Desconnecta per l'Autisme.
2: aquesta és una afectació que tindrem aquest cap de setmana, sempre, bueno, sempre hi ha curses, alguna coseta, pues ara ha tocat la cursa Istea, que és el passeig marítim i afecta un curt tram del passeig marítim, no? El que és el rodat, perquè va pel passeig, no? I en el tram rodat, entre Avinguda de la Platja i el carrer 7, el sentit Gavà quedarà tallat. Doncs aquí estan afectades les línies, la L94 i la L96, val? Que aniran per Avinguda de la Platja i pel passeig de la Marina. És una afectació petitona, de 9 a 1 del matí, i bueno, la gent pot agafar com a alternativa la parada que està a l'Avinguda de la Platja, que és de la CF2, pues aquí pararan aquests autobusos, perquè se fien per aquí, i ja després recuperar les que ja estan al passeig de la Marina a partir del carrer número 7.
1: El barri de Vistalegre es prepara per viure aquest dissabte una nova festa de primavera plena d'activitats i ambient familiar. Durant tota la jornada, a partir de les 10 del matí, el Centre Cívic Vistalegre, ubicat al carrer Mansió número 31, acull una jornada lúdica i festiva. Aquesta jornada té la finalitat de fer barri, aplegar les persones participants dels diversos projectes i entitats que fan activitats en aquest equipament, a més de tots els veïns i veïnes que es vulguin apropar. Escoltem ara a la Neus Fernández, coordinadora d'activitats d'aquest centre cívic de la ciutat, el Centre Cívic Vistalegre.
3: Convidar tota la ciutadania a gaudir amb nosaltres de la programació que hem estat treballant amb les entitats del centre i del barri. La idea és això, no? Fer una cosa com molt de comunitat, molt de ciutadania, no? Que és una programació que hem treballat amb les entitats que tenim residents al barri, al Centre Cívic Vistalegre, i amb l'Associació de Veïns del Barri, que fem com una col·laboració i hem treballat tots junts per crear, doncs, aquesta programació que us presentem avui. I la idea és això, pensar en grans, petits, mitjans i que tothom s'hi sumi. No? Primer, destacar que hi ha com dos seus d'aquesta festa. No? Per una banda, el centre cívic com a tal, i per l'altra, la seu de l'Associació de Veïns, perquè hem pensat que així, doncs, la gent pot passejar pel barri tranquil·lament, ara vinc aquí, ara vaig allà, depèn de l'activitat, i això crea també una mica de dinàmica i de vida i de moviment.
1: Centre Cívic Vistalegre i l'Associació Veïnal Vistalegre col·laboren per aconseguir que aquesta festa de la primavera sigui un entorn on veïns i veïnes puguin conèixer els serveis, entitats i activitats del centre al llarg de tota la programació d'una jornada ben completa des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre d'aquest dissabte 16 de maig. Hi haurà classes obertes i tastets de les activitats de country, sevillanes, qigong, amb la col·laboració d'aquesta entitat, l'Associació de Veïnes i Veïns del Barri, i moltes sorpreses més per a totes les edats.
3: Per una banda, tenim tot el que passarà al centre cívic, que el centre cívic està dividit en espais i ens hem aprofitat per aquests espais omplir-los de cosa, no? Per una part, que crec que és una cosa que durarà pràcticament tot el dia, a la planta Menjú, que és l'espai d'art i creació, on passen coses sobre costura, pintura i totes aquestes coses, farem un graffiti, un mural comunitari, tenim una paret molt gran i molt blanca i l'anem a omplir de color. I amb els companys de l'Associació de Viva, doncs, el que farem és precrear un disseny i la gent que vagi passant pel centre, doncs, que pugui pintar i aportar la seva creativitat i les seves idees.
1: Les activitats també es desenvoluparan al pati de les Moreres al llarg del matí de dissabte 16 de maig, des de les 10 fins a 2:15 del migdia, amb tallers per a infants i famílies.
3: Després tenim l'espai de gent gran, que és la planta 0, diguem, a peu de carrer. Tenim els companys de Castella Jocs, que és una entitat que es dedica a fer jocs de taula. Ens han creat un torneig de màgic, que és un joc de cartes històric i de tota la vida, crec que és dels primers jocs de cartes a nivell internacional que existeix, i han creat un torneig que ells posen totes les cartes, les normes, ells t'ensenyen a jugar i després fem, doncs, tres rondes de torneig. Uh-huh. Després, a la sala d'exposicions tenim dues activitats. Una és jocs de taula per tota la família, que estaran dinamitzades per les companyes, les alumnes de la Casa d'Oficis. I, a més, tenim una exposició fotogràfica dels companys que han fet el taller de fotografia d'aquest trimestre. El que han fet és que s'han dedicat molt a fer fotografies del centre, des de diferents punts de vista, amb gent, sense gent, i doncs el que hem decidit, doncs agafar-les, imprimir-les i fer una expo amb aquestes fotografies. Sí. Hi ha, crec, uns 7-8 tallers diferents que es poden fer, estan pensats tant per fer per infants com per fer per persones adultes, estan dinamitzats doncs, per diferents entitats i per personal del centre i per les companyes de la Casa d'Oficis, per les alumnes de la Casa d'Oficis. Doncs hi ha coses com fer ninotets amb pelapipes, punts de llibre, polseres, hi ha una zona de scrapbook que fa la companya d'Arcon, hi ha un pintacares que fan els companys de Diviértete. Bueno, hi ha tot un seguit d'activitats que hauràs d'anar omplint un passaport. Cada activitat té com una enganxina, has d'anar omplint completant un dibuix i si completes aquest dibuix et donaran un regalito que han dissenyat els companys de la Casa d'Oficis.
1: De forma paral·lela a totes aquestes activitats i emplaçaments de la Festa de la Primavera, activitats organitzades pel Centre Cívic Vista Alegre, també tenim les activitats organitzades per l'Associació Veïnal Vista Alegre. El carrer Cervantes tornarà a omplir-se de vida amb una nova edició del Vista Alegre Primavera Market, una cita ja consolidada que enguany celebra una doble fita molt especial, la seva 5ª edició i un any des que per primera vegada el barri acollia un mercat primaveral organitzat per l'Associació de Veïns i Veïnes del barri. Tot plegat dins d'aquesta coneguda i esperada Festa de la Primavera de Vista Alegre que arriba aquest dissabte a la ciutat. Continua en marxa la regularització extraordinària de persones migrades impulsada pel Govern d'Espanya. Les sol·licituds encara es poden presentar fins al 30 de juny. Per facilitar l'acompanyament a les persones que s'hi vulguin acollir, l'Ajuntament de Castelldefels reforçava diversos àmbits de l'atenció social, els serveis jurídics d'estrangeria i les oficines d'atenció ciutadana. Escoltem a Marta Hernández, cap de l'àrea de serveis socials, dependència i gent gran.
4: S'ha reforçat a nivell de serveis socials, que és la part que el protagonisme més gran que té l'Ajuntament és el nombre de personal que es dedica a emetre aquests informes de vulnerabilitat social que calen en alguns casos, no per totes les persones, però sí per moltes. Llavors hem reforçat amb personal perquè pugui estar tant matí i tarda a l'Oficina d'Atenció Ciutadana un cop la persona hagi fet la sol·licitud formal d'aquest informe.
1: Per obtenir el certificat de vulnerabilitat necessari per a aquest procés a través dels circuits municipals, s'ha d'estar empadronat a la ciutat. Escoltem de nou a la cap de l'àrea de serveis socials, Marta Hernández.
4: Aquest certificat de vulnerabilitat només cal si la persona... anem a fer-ho més fàcil. No cal si la persona ha demanat asil en el passat o es troba ja en un procés de regularització. Vull dir, això és, tal com dius, és un procés de regularització extraordinari, però hi ha gent que ja ha iniciat la seva tramitació. Aquesta gent no ha de fer aquest tràmit de nou ni demanar-nos l'informe de vulnerabilitat. També si han treballat en situació regular en el passat o pot acreditar la intenció de treballar amb una oferta de feina per compte aliè o propi. I tampoc no cal si la persona conviu amb familiars de primer grau, és a dir, fills menors o fills majors d'edat amb dependència per motius de salut. Aquesta gent no li cal.
1: Es tracta d'un procés especial i temporal de regularització adreçat a persones que es troben en situació administrativa irregular i permet obtenir autorització de residència i treball si es compleixen els requisits establerts.
4: És un informe molt senzill que ja ve predeterminat pel Ministeri, en el que nosaltres, un cop la persona li preguntem, doncs ens diu quin és el seu motiu de vulnerabilitat que consideren que compleixen, no? La majoria, la immensa majoria, per no dir el 100%, és realment per acabar podent tenir una feina.
1: Més de 500 persones han fet la sol·licitud per obtenir aquest informe, que és un dels papers, entre d'altres, que es necessiten per fer efectiva la regularització. Des de serveis socials s'anuncien que des d'aquesta setmana amplien horaris per atendre moltes més persones i recorden no esperar fins l'últim dia per obtenir la documentació.
4: Ampliarem l'horari també per emetre informes a les tardes de dimarts, dimecres i dijous, vull dir, amb la idea que tothom pugui accedir a aquest informe de forma àgil i ràpida. Vull dir que no, No hi ha, només han de venir un cop hagin fet la sol·licitud amb el passaport presencial i en un moment el tenen.
1: Aquesta sol·licitud per acollir-se a la regularització extraordinària es pot presentar de manera presencial o telemàtica. Es recomana informar-se sempre per canals oficials, tenint com a referència al web del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. La Generalitat de Catalunya també ha posat a disposició de la ciutadania un espai web de suport i acompanyament on es pot consultar més informació. La ciutat acolleix aquest diumenge 17 de maig una nova edició, la 12a, de la cursa Desconnecta per l'Autisme, una iniciativa solidària impulsada per l'associació local ISTEA per donar visibilitat a les persones amb trastorn d'espectre autista, TEA, i fomentar una societat més inclusiva. Escoltem a la presidenta de l'entitat, Pilar García.
5: Esta es la 12a edición que organizamos. La verdad que estamos súper contentos, súper agradecidos tanto al Ayuntamiento de Castelldefels como a todos los colaboradores que hemos tenido este año. La gran afluencia de público que tenemos ahora hasta el momento, estamos ahora a punto de llegar a los 700 inscritos a falta de 12 días. Cada vez las familias y las personas que nos conocen nos agradecen que se realice el evento, que no lo dejemos de hacer porque es un día muy bonito donde las familias se unen y donde se da visibilidad al autismo. Es nuestro gran día y donde podemos celebrar que nuestros niños son personas que merecen tener una visibilidad muy importante dentro de la sociedad y que tengan su día y que puedan celebrarlo como se merece.
1: ISTEA destaca que any rere any la participació ha anat creixent de forma notable. A l'edició passada es van registrar prop de 1.400 inscripcions, una xifra que l'organització espera tornar a superar aquest 2026.
5: Que al final los niños con autismo les gusta ser libres, ¿no? Y el estar en un entorno tan bonito como el que tenemos, que es la playa, ¿por qué no hacerlo al aire libre, una actividad donde ellos, muchos de ellos, se autorregulan corriendo? Entonces, ¿por qué no hacerlo en un espacio al aire libre? Y decidimos hacer una cursa que empezamos con 100 participantes y el año pasado llegamos a 1.400 inscripciones. Ya no solo de 5 y de 1 kilómetro, sino el dorsal cero. Dorsal cero, puedes aportar desde 5 euros un granito de arena, no vienes a correr porque no puedes, porque estás fuera y no puedes participar, pero sí haces tu aportación, ¿no? Que para nosotros es muy importante. El año pasado, a una semana, los 1.000 dorsales que podemos disponer se acabaron. Pero la gente fue colaborando y participando con el dorsal cero y se llegaron a los 1.400 inscritos. Entonces esperamos que este año pueda llegar a los 1.600 con esa pequeña aportación que para nosotros es mucho.
1: Des de l'entitat expliquen que la cita va néixer amb la voluntat de crear un espai de convivència i participació obert tant a famílies vinculades a l'associació com a tota la ciutadania. L'objectiu és donar suport i visibilitat a infants, joves i adults diagnosticats amb autisme a través d'una activitat lúdica i esportiva. Recordem que serà aquest pròxim diumenge 17 de maig amb sortida des de la plaça de les Palmeres a les 10 del matí aquesta nova 12a edició de la cursa Desconnecta per l'Autisme.

Aquest matí s'ha celebrat la primera jornada dels tercers Jocs Olímpics Escolars de Castelldefels amb 275 alumnes participants. El Canal Olímpic ha estat l'escenari d'aquesta primera jornada dels Jocs amb la participació d'alumnat de 6è de primària de 6 escoles de la ciutat. Els infants han gaudit d'un programa d'activitats esportives i lúdiques que inclouen Big Sap, Zumba i Dodgeball. Els Jocs Olímpics Escolars continuaran el dimarts 19 de maig a Can Vinader. Des d'aquest matí ha quedat reobert el trànsit al sentit de circulació que encara estava tallat al carrer Manuel Girona entre Can Roca i Pietat per les obres de canalització d'aigües de Barcelona. També s'ha normalitzat el recorregut de la línia CF1 i tornen a estar operatives les dues parades afectades. Paral·lelament, continuen les obres al carrer Doctor Trueta i han començat noves afectacions al carrer Rafael Casanovas entre Pietat i Santa Marta, amb accés restringit només als veïns amb aparcament. I el barri de Vistalegre es prepara per viure aquest dissabte 16 de maig una nova festa de primavera plena d'activitats i ambient familiar. El Centre Cívic Vistalegre acull durant tota la jornada un programa d'activitats per a tots els públics. El mateix dia, també organitzat per l'Associació Veïnal de Vistalegre, arriba la celebració del primer aniversari del seu mercat primaveral. I amb aquest darrer recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà divendres. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Estefania González. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornarem a estar aquí en directe a la mateixa hora demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Bona tarda i fins demà.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia, repassem ara els titulars destacats d'aquesta hora a la ciutat. The Food Capital Summit converteix Castelldefels en epicentre de la gastronomia mundial. La ciutat esdevé del 18 al 21 de maig anfitriona d'aquesta trobada anual de la xarxa internacional de Food Capitals. Dimarts 19 de maig tindrà lloc la inauguració de l'estrella de Ferran Adrià al Passeig de les Estrelles de la ciutat. Serà a les 12 del migdia. El renovat Parc del Xiprer serà una realitat aquest divendres. L'acte d'inauguració oficial té lloc a les 5 de la tarda. El parc pretén ser un nou pulmó per al barri de Canyars. S'han afegit 14 nous jocs infantils, entre ells un gran vaixell pirat amb tirolina, que és el nou protagonista del parc. I l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels celebra enguany 44 anys de vida amb activitats i homenatges. Comencen aquesta tarda i s'allarguen fins al diumenge 17 de maig, on l'agrupació protagonitza tot un seguit d'accions que commemoren el seu 44è aniversari. A més de balls populars o castells, inclouen una recepció institucional dels castellers a l'Ajuntament i la inauguració d'una placa commemorativa a la plaça de l'Església. Fins aquí els principals titulars d'aquesta hora al butlletí Castelldefels avui. Tornarem puntualment amb una nova actualització informativa en una hora. Fins aviat.
4: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som, així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.
8: Castelldefels, així som. Castelldefels, així somos. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som.
9: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí y ahora comienza Castelldefels, així som. En breve escucharemos los contenidos del programa Lurrida ha muerto para hoy, que llega en directo como siempre, como cada jueves a las 8 de la tarde, y también lo que explicará avui el Club dels Experts, aquest programa referent a la literatura que condueix la Misha i que arribarà a 9:15. A la tertúlia política Castelldefels Coffee, torn per al Partit dels Socialistes de Catalunya, i en visitarà en aquest cas el regidor Luis Español. Parlem també d'insuficiència cardíaca a càrrec del doctor Domingo Bleda. Ell forma part del cos de medicina interna de l'Hospital de Viladecans i ofereix una xerrada precisament al voltant d'aquesta patologia. La nostra mòbil ens acostarà al comerç local i també anirà al canal olímpic on s'estan desenvolupant els Jocs Esportius Olímpics amb la participació d'escolars de la ciutat. I l'Òscar Herrero, tècnic de mobilitat, ens explicarà les afectacions pel que fa a les obres, al trànsit, a la mobilitat i també les que han deixat ja d'estar, restabliment, per exemple, de la circulació al carrer Manel Genora. I amb els especialistes en medicina familiar del CACEP Can Bou, Víctor Silvestre i Vanessa Díaz, parlarem de l'eutanàsia i també del virus, el hantavirus. Comencem, welcome!
7: Així som! El magazín de ràdio Castelldefels.

0: Ahí sí son.
1: Ahí sí son.
0: Al magazine de Ràdio Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. RadioCastelldefels.org.

A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: 爱情上，
1: 爱情上，爱情上。
0: El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: A punt de sal. En català, l'expressió arran de vol dir com a conseqüència de. Per exemple, arran del canvi d'ubicació, les vendes han augmentat. O bé, vaig canviar de feina arran del nou horari i no arrel de. A punt de sal. Espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
1: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.
2: Castelldefels Coffee.
3: Com sempre, cada dijous al Partit dels Socialistes de Catalunya, en aquest espai, i avui ens visita Luis Espanyol, un dels regidors del PSC a Castelldefels. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia a tothom. Què tal, com estem,
3: Anna? Sí, molt bé, vostè?
4: Aquí estem, doncs pues mira, ja comença la calor, eh? Comença
3: una miqueta.
4: Comença els dies de la temporada de platja i de muntanya, no? Perquè Castelldefels té de tot una miqueta, no? Som privilegiats en aquest sentit.
3: Doncs sí, parla de la platja, justament la platja va ser l'escenari de la presentació el cap de setmana passat, no el cap de setmana, però el dijous i divendres, de dues activitats. Una d'elles, doncs, la presentació de l'escultura Glòria de l'artista Lorenzo Quinn, també en el passeig d'aquest que tenim de la fama, el passeig marítim, se li va atorgar un estel, i la inauguració posteriorment amb la presència de Marc Gasol, representant la seva fundació, de la pista de bàsquet 3x3 a la plaça de les Palmeres.
4: Sí, la veritat és que la pista de bàsquet del 3x3, bueno, és una especialitat de més que res, per fer una crida de que la gent s'hi trobi, no faci esport, faci salut, i ha col·laborat, s'ha trobat molt encertadament la col·laboració de la Fundació Gasol, que doncs protegeixen altres objectius, doncs, de cuidar la infància, no?, la seva alimentació, i els hàbits saludables de vida, no?, per la gent jove, doncs, que està fent un esport, que té que desenvolupar. No, tenen realment unes activitats molt interessants en aquesta fundació, i com el Gasol, bueno, sobretot el Marc, està molt vinculat, té residència a Castelldefels, doncs es va trobar aquesta sinergia d'activitats, bueno, d'estrenar un espai d'esport, un espai de trobada social i cultural i esportiva, saludable, que feia falta, no?, feia falta. I això és contradictori perquè, si recordeu, molts dels que esteu escoltant, farà una mica més d'un any l'actual govern de Castelldefels, PP-SOM, va treure una de les canastes que hi havia a Can Bou per restringir l'activitat esportiva i saludable de les persones, que després, amb la polèmica que això va generar, van tindre que posar-la una altra vegada, reposar-la. I ara s'han donat compte de que aquest tipus d'espais són necessaris, i han fet una inauguració d'una altra pista a les Palmeres, no a la platja. O sigui, aquestes coses, al final, el govern actual del municipi es té que rendir a l'evidència de que sí que realment defensen la salut i l'esport i la trobada de les persones i les famílies, doncs s'han de fer accions com aquesta, no? I ens sembla bé que ho facin i que ens escoltin a l'oposició quan demanem aquest tipus d'activitats, d'espais i de trobada, de fer la conciliació entre família, esport, salut i activitat física, no? Sí, va ser un event molt, molt, molt correcte en aquest sentit, no?
3: I el dia abans, com dèiem, s'inaugurava l'escultura de Lorenzo Quinn, Glòria.
4: Sí, és la Glòria o Força Naturalesa o la Mare Naturalesa, alguna cosa així. Bueno, sembla ser que hi ha un conveni amb aquest escultor, amb aquest artista, que el govern municipal actual té un conveni, no sabem ben bé els detalls. Doncs sembla que aquest artista, el senyor Quinn, tenia dificultats d'emmagatzemar les seves escultures ja acabades i ha arribat a un acord temporal, que no sabem quant temps durarà, de que aquestes escultures, mica en mica, es vagin col·locant per diversos espais de Castelldefels, en comptes de tindre una nau, perquè no les pot guardar. I el manteniment i la instal·lació va a càrrec de l'Ajuntament, que sabem que l'escultura de les mans i l'olivera de davant del CTC va costar uns 3 o 4.000 euros de muntatge i instal·lació.

0: No? I aquesta estàtua que tu comentes, aquesta escultura que tu comentaves ara, que estava una rotonda d'Avinguda Marina, aquesta ha costat aproximadament una instal·lació d'uns 18.000 euros, que això sí que va a càrrec de l'Ajuntament. O sigui, l'Ajuntament està, bueno, està amb un conveni cultural que del punt de vista d'artístic cultural no ens sembla malament, però clar, està costant uns diners a l'erari públic i estem fent una miqueta, doncs, una mica de preferència, doncs, guardant-li, en comptes d'aquest senyor, perquè no pot guardar-lo als seus hangars, als seus locals, ho estem, bueno, s'està posant a diferents espais de Castelldefels, no? Bueno, aviam com acaba això, no tenim detalls d'aquest conveni fins on arribarà i bueno, anirem veient. Però, de totes maneres, falta una mica de transparència aquí per part del govern actual d'explicar una miqueta aquest conveni cultural amb el senyor Quinn en què corresponia, no? Ho anirem veient.
1: I el que està passant aquesta setmana són les activitats previstes en el programa de les jornades de la gent gran.
0: Sí, han començat les jornades de gent gran, com cada any. Ja fa molts anys que es fan i és un programa ple d'activitats, de ball, de teatre i de tota mena. I estarem presents i, com sempre, es recolzarem a màxim i estarem presents en tot el que puguem, doncs, perquè la gent gran, doncs, ja sabem que és un dels actius molt, molt, molt, molt importants de la societat, el Castelldefels, i amb ells estarem en totes les activitats que podem. Sí, la veritat és que fa goig com s'organitzen i com fan teatre, fan balls, organitzen havaneres, organitzen tot tipus d'activitats, no? Tant de l'altre dia vam estar en una inauguració, una exposició de fotografia, també hem fet una exposició de pintura, o sigui, estem molt actius i estem molt contents de seguir-ho i apoyar-ho, no? Recolzar-ho, clar que sí, del Partit Socialista sempre ho hem fet. Va ser el Partit Socialista que va crear fa molts anys la jornada de gent gran, o sigui, que amb això estem, està claríssim. Sí.
1: I aquest cap de setmana continuen esdeveniments, continua altra de les activitats previstes, que en aquest cas es perllongarà fins al mes de juliol, el Viu d'Ençà.
0: Viudança és un projecte que recupera d'alguna manera molts aspectes que ja existien aquí fa anys, que era, doncs, el Festival Internacional de Dansa, molt, molt concretat, com diu la paraula, amb espectacles de dansa clàssica, dansa contemporània, etcètera, etcètera, que per diferents raons es va deixar de fer, temes econòmics, socials i artístics. I nosaltres ara, amb una moció de fa 3 o 4 mesos, el Partit Socialista va demanar al govern actual que d'alguna manera rescatés un festival de dansa i de teatre i d'arts escèniques per reconèixer el talent local. A partir d'aquí, doncs, el govern municipal va recollir aquesta petició nostra al Partit Socialista i, d'acord amb uns artistes locals, va organitzar aquest festival que dura 2 o 3 mesos, que és una mena de prolongació o de continuïtat del que nosaltres proposàvem, no? Nosaltres proposàvem uns premis, uns reconeixements i una sèrie d'actuacions, una sèrie de diversos dies de festival. Ells ho han traspassat, el govern actual ho ha traspassat de 2 mesos de diferents activitats i actuacions, que ens sembla bé, i també organitzat per 2 persones d'aquí del poble, no? Amb la qual cosa ens sembla bé, és una iniciativa cultural, artística fantàstica i l'apoyarem, la recolzarem i l'estarem seguint i estarem recolzant-la, clar que sí.
1: I aquest cap de setmana la Casa d'Andalusia es celebra dissabte i diumenge als Jardins del Castell les activitats pròpies del Rocío, que també és un esdeveniment, doncs, que succeeix any rere any, organitzat per aquesta entitat.
0: Sí, l'Hermandat de Cristo, la Casa Andalusia, doncs estan vinculats, tenen un programa molt extens d'activitats durant tot l'any, culturals, bueno, històriques, de tradicions, i en aquest cap de setmana, doncs, fan la seva típica, tradicional, històrica, processó, romeria del Rocío de cara a la verge que la puixen a la verge de la Casa Andalucía, la puixen al castell, i el castell es farà una missa rociera el diumenge al matí i després conviden al cocido típico andalús. I bueno, és una forma de trobada. No només està tancada als socis de l'Hermandat, sinó que està oberta a tot el públic, a tota la ciutadania de Castelldefels, i a més es fan al castell, millor puesto no n'hi ha. O sigui que que estarem també presents i els recolzarem, sí, com no pot ser d'una altra manera.
1: I aquest cap de setmana arriba també una cursa clàssica Desconnecta per l'Autisme organitzada per l'associació ISTEA.
0: Sí, ja és la 12a edició. Sempre hem col·laborat, el Partit Socialista sempre ha col·laborat amb aquestes associacions i amb ISTEA en concret, per als nens autistes i amb necessitats especials. I per suposat que jo ja estic inscrit, o sigui, correrem la cursa de 5 quilòmetres i farem la nostra aportació i farem el recolzament i estarem amb ells presents, com sempre hem estat, i el Partit Socialista, i a nivell personal i a nivell també de partit, doncs els recolzarem en tot el que podem i doncs estarem amb ells. Sí, és una activitat que s'està consolidant dintre del panorama i el calendari d'activitats socioesportives de Castelldefels i sí, la viurem molt a prop.
1: Doncs deixem de banda aquestes activitats, aquesta agenda cultural esportiva per al cap de setmana. També durant aquests dies s'està desenvolupant, de moment no hi ha acord o de moment sabem que la vaga continuarà, vaga del professorat a tot Catalunya i evidentment també s'ha deixat sentir aquí a Castelldefels, on el professorat fa diverses demandes relacionades a l'augment de sou i a que es desenvolupi una escola més inclusiva, baixada de ràtios, etc.
0: Sí, són perdó. Són reivindicacions que històricament doncs el col·lectiu d'ensenyament doncs ve presentant. Això va ser ve provocat per unes reclamacions que tenen un sindicat majoritari que té la majoria de representants del col·lectiu d'educació, d'ensenyament. Va haver-hi un acord fa uns mesos amb els sindicats UGT i Comissions, que no, aquest altre sindicat, tercer sindicat, que té més, s'arroga la majoria de socis de sindicats, de professors, doncs no està d'acord. Llavors ha provocat una sèrie de manifestacions encadenades, un calendari de molta protesta, demanant sobretot doncs, l'actualització de sous, no? La nostra consellera Esther Niubó està amb això, han convocat una taula de negociació de tots els agents socials que intervenen en aquest tema i sé que estan treballant moltíssim, estan negociant, estan sentant-se des del mateix president Salvador Illa fins a la consellera i tot l'equip, tot el govern de Catalunya, està buscant una solució el més ràpid possible a totes aquestes reivindicacions. No? Estic segur que arribaran a un acord i que es solucionarà pel bé de l'educació de Catalunya i dels professors, les professores i els alumnes. I tots els tenim claríssim que el govern actual de Catalunya, PSC, PSOE, PSC, està treballant moltíssim en aquest tema, ha convocat a tots els agents, està amb una actitud totalment d'arribar a acords i estan treballant i segur que ho arreglaran. Estem convençuts.
1: En l'aire està la realització de les colònies d'estiu o no?
0: Clar, perquè si... Bueno, primer tenim una altra cosa que també s'ha de dir. No hi han tancat no hi han pressupostos renovats a Catalunya. El govern està negociant amb Esquerra Republicana i amb Junts, etc, per poder tindre aquest pressupost. Si hi ha un acord i les forces polítiques de l'oposició s'avenen a negociar i acceptar correctament tot el que els ha proposat de pressupostos, doncs seria més fàcil que hi hagués cobrir les reivindicacions que els professors estan fent amb aquestes manifestacions i també cobrir altres activitats com poden ser doncs, a les colònies. No? Clar, si hi ha vaga i no hi ha pressupost, doncs, no se sap què pot passar, però segur que també dintre l'agenda de treball la consellera i el govern de la Generalitat ho estan estudiant.
1: A veure, si no hi ha pressupost, doncs d'alguna manera es continuaria amb el pressupost que n'hi ha ara mateix.
0: S'ha fet una ampliació de crèdit. Si quan no hi ha pressupost, això passa a totes les administracions, es renova formalment el de l'any anterior, el sis anterior, i a vegades es fan una ampliació de crèdits específics per poder doncs, gestionar infraestructures, inversions, el dia a dia i les necessitats pròpies de lo que necessita Catalunya i la ciutadania. No? Així estem.
1: En el cas d'educació, com en altres departaments, calen els diners en aquest cas, per donar compliment o acabar de negociar el que sol·licita el professorat?
0: Evidentment, està clar. El pressupost és el que marca els projectes i els programes polítics i tots els expedients que estan pendents o totes les idees o totes les coses que estan sobre la taula no els acaben de poder desenvolupar si no hi ha pressupost. Per tant, també és l'altre tema que s'està negociant amb els socis de govern, Comuns, Esquerra Republicana, Junts, en tot el que el president Illa ha posat sobre la taula per poder garantir el futur dels projectes de Catalunya. Jo crec que tot el que s'està negociant des del punt de vista del govern de Catalunya, del president Illa, etc., és super, super, super raonable, super objectiu, super amb uns arguments d'infraestructures, de defensa de la llengua catalana, de l'educació, de la conèixer, tot el que part de lo que estan reclamant els socis de govern. O sigui que millor que ara, amb tot el que està previst de projectes, d'inversions, etc., millors pressupostos que aquests, socials, econòmics, culturals, etc., no sé si n'hi hauran. Per tant, jo crec que arribarà un acord, jo espero que sí, que Esquerra Republicana, Comuns i Junts al final s'avenguin i pugui haver-hi pressupostos. I que aquests pressupostos donin solucions a això que estàs dient, no, Anna? Doncs, evidentment, colònies, reivindicacions de professors i professores i moltes més coses, no?
1: Molt bé, doncs tornem de nou ja en l'últim temps de la nostra conversa a parlar de Castelldefels, a l'actualitat local, perquè un dels punts que va provocar un debat en el darrer ple va ser la modificació, el canvi d'usos d'una de les zones del sector del Camí Ral.
0: És un problema que continua una mica derivat de la mala gestió de territori del govern actual PP i SOM. Vull dir, no sabem quin futur no hi ha obert un debat de futur de Castelldefels. La nostra ciutat no està treballant un real projecte de què volem per Castelldefels del futur. No s'està gestionant el territori gens. No es posa vivenda ni sòl públic a disposició per poder fer vivenda assequible, tant de lloguer com de venda, de cap manera. S'estan canviant uns usos d'una zona que no sabem ben bé si ve perquè els empresaris i el capital, gent amb interessos econòmics molt importants, estan demanant al govern actual del PP i SOM que canvi uns usos d'una zona que està al costat d'uns col·legis, d'uns instituts, molt, molt al costat del centre, de l'estació, etc., per posar ja oci, discoteques, bingos, etc. Clar, a raó de quin objectiu està buscant aquí el govern actual del PP i SOM, no?, amb aquesta zona, reinvertir aquesta zona d'usos perquè es posin negocis d'aquest tipus, pues, pot ser molt perillós per risc la salut de les persones i la seguretat, no? Després també tota aquella zona està vinculada a que nosaltres el Partit Socialista ha presentat diverses mocions, doncs no només per defensa de la vivenda assequible, sinó per que replantegin tota aquella zona que està connectada al Camí Real, que tota aquella zona que hi ha entre el canal, la universitat, el Camí Real, que ara mateix és una zona que està degradada, que hi ha tota una sèrie de solars i barraques i una zona que no està. Tenim una sèrie de zones que no estan, que el govern actual del PP i SOM no està tenint en compte per res ni està gestionant el territori perquè tot allò es pugui reconvertir en equipaments, en vivenda assequible, en el futur de Castelldefels, d'una manera. No estan treballant per quin model de ciutat volen. Que el PSC aquí seguirà treballant amb aquest tema moltíssim, apretant moltíssim, perquè realment volem gestionar el territori, volem el benefici de la ciutadania, que els nostres joves puguin continuar vivint aquí a Castelldefels, i volem realment un debat seriós del futur de Castelldefels.
1: Bé, en aquest cas està el procediment a la seva etapa inicial.
0: Sí, està a l'etapa inicial, evidentment, perquè el procediment així ho porta i nosaltres farem les al·legacions que creiem oportunes, el PSC farà al·legacions i per tots els mitjans possibles demanarem que d'alguna manera quedi això repensat, perquè clar, no està pensat que ja pot haver-hi realment problemes de convivència i de seguretat, perquè estem parlant d'un canvi d'usos de possibles negocis de risc de seguretat i de convivència al costat d'un col·legi, del centre del poble, al costat de l'estació, això és preocupant. I farem un seguiment exhaustiu des del Partit Socialista perquè això es replanteixi d'alguna manera.
1: Bé, alguna cosa més a comentar abans d'acomiadar-nos, senyor Espanyol?
0: Pues que disfrutem tots de Castelldefels i de les activitats que tenim a la platja i a la ciutadania i al poble, de totes les entitats que són l'actiu i el viu de la nostra ciutat i que ens veurem pels carrers, no?
1: Doncs que passi un bon cap de setmana i també la setmana vinent, per suposat, senyor Espanyol.
0: Clar que sí. Com sempre, doncs, al PSC d'aquí a Castelldefels, a disposició de la ciutadania de Castelldefels.
1: Moltíssimes gràcies, Josep Espanyol, regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya i l'Ajuntament de Castelldefels. Bon dia.
0: Gràcies, bon dia a tots.
2: Castelldefels Coffee.
3: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
4: Thank you for that lovely tune, that funky music.
5: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.

0: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. Reobert el trànsit al tram de Manuel Girona a Can Roca i noves afectacions a Rafael Casanovas. Des d'aquest matí, des de les 9 concretament, ha quedat reobert el trànsit al sentit de circulació que encara estava tallat al carrer Manuel Girona entre Can Roca i Pietat per les obres de canalització d'aigües de Barcelona. També s'ha normalitzat el recorregut de la línia CF1 i tornen a estar operatives les dues parades afectades. Paral·lelament, continuen les obres al carrer Doctor Trueta i han començat noves afectacions al carrer Rafael Casanovas, entre Pietat i Santa Marta, amb accés restringit només a veïns amb aparcament. Esgotades les entrades per a la nit dels museus al castell de Castelldefels. El castell se sumava aquest dissabte 16 de maig a la celebració internacional de la nit dels museus i ja ha exhaurit totes les entrades disponibles. L'equipament obrirà gratuïtament des de les 7 de la tarda fins a la 1 de la matinada amb activitats per a tots els públics en el marc d'aquesta iniciativa que permet visitar museus i espais patrimonials d'arreu amb propostes especials i entrada lliure. Inscripcions obertes per les festes del mar per fer de Nereida o Tritó. El càsting tindrà lloc el pròxim 22 de maig. Cal ser major de 14 anys per poder participar en la coreografia i les persones seleccionades formaran part del desembarcament pirata de Castelldefels l'11 de juliol a la platja. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornarem en una hora amb una nova actualització informativa. Fins aviat!
1: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Aquesta tarda a les 6 a la Biblioteca de Viladecans, el doctor Domingo Bleda, del Servei de Medicina Interna de l'Hospital de Viladecans, farà una xerrada sobre la insuficiència cardíaca. Doncs el tenim ara mateix a l'altre costat del fil telefònic. Molt bon dia, doctor.
1: Bon dia.
0: El cor, el motor central del nostre cos, no? Per què?
1: Sí, bueno, el cor és el motor principal del nostre cos, és la bomba que fa moure tots els fluids i que fa arribar la sang i l'oxigen a tots els teixits, i és l'òrgan principal del nostre cos, juntament amb el cervell, evidentment. Sí, sí.
0: Com podríem definir la insuficiència cardíaca? Què és?
1: La insuficiència cardíaca és quan aquest cor es cansa, quan aquest cor, per algun motiu extern o intern del nostre cos, arriba un moment que diu que comença a cansar-se i no comença a treballar de la manera que està acostumat a fer-ho. I llavors es comença a produir una sèrie de canvis en el cos que fan que s'acumuli líquid i en determinats òrgans del cos, com pot ser els pulmons, com pot ser les cames, i fa que ens ofeguem i fa que no treballem bé i al final ens afecta la nostra qualitat de vida.
0: A qui afecta principalment?
1: Normalment afecta a gent gran, gent de 70, 80 anys, però també als adults joves. A partir dels 40 anys s'està descrit que hi ha un 1% de casos que tenen, de persones que tenen insuficiència cardíaca.
0: Però pot ser que persones, tot i que és més comú a les persones grans, que hi hagi persones grans que no arriben mai a tenir una insuficiència cardíaca, no? Com es pot prevenir?
1: Sí. Sí, sí, sí. Això és molt important conèixer els símptomes i fer un seguiment pels especialistes, pels metges els metges de família principalment, són els metges encarregats de prevenir aquest tipus de patologia, no? I, evidentment, entra dintre del que són els factors de risc cardiovascular, control de la tensió arterial, control del sucre, control del colesterol, fa que això es pugui enrederir o no desenvolupar mai una malaltia com la insuficiència cardíaca.
0: Té un impacte físic en el nostre cos. Quins són els símptomes, doctor, més freqüents?
1: Els símptomes més freqüents són un cansament que no és normal i un ofec a mínims esforços que pot afectar la nostra activitat física diària, o un guany de pes que no tampoc és normal, que puguis guanyar doncs, entre 1 i 2 quilos en menys de 24 a 48 hores, per exemple, o més de 3 quilos en una setmana, per exemple.
0: Com es tracta la insuficiència cardíaca?
1: Perdó, no he sentit la
0: sí,
1: pregunta.
0: Sí, com es tracta la insuficiència cardíaca? Què podem fer nosaltres al nostre dia a dia per prevenir aquesta patologia?
1: Bé, del que es tracta és primer de posar-nos en mans d'un professional. Els professionals avui en dia tenen una àmplia bateria de medicaments àmpliament contrastats i demostrats que han demostrat un augment de la qualitat de vida i un augment de la supervivència, cosa que fa uns 4 o 5 anys enrere això no existia. O sigui, això és un tsunami a nivell de la medicina. I després, a nivell a nivell com a pacient, a nivell d'educació, desenvolupar l'autocuidado personal, conèixer realment què és la malaltia, quins símptomes provoca, què haig de fer per trobar-me millor, i això desenvoluparà un pensament crític que farà que desenvolupi una capacitat de prendre decisions de la meva salut, i sobretot a nivell de dieta, d'exercici físic, etc.
0: També molt important, una dieta baixa en sal, i s'ha de tenir atenció, s'ha de tenir cura amb els líquids que prenem?
1: Evidentment, no tothom pot prendre 3 litres de líquid al dia, com a vegades semblava que podia ser aquesta idea que donàvem, no? Sí, el malalt que està diagnosticat d'insuficiència cardíaca, de moment ha de tenir cura en la ingesta de sal. La ingesta de sal no... Ha d'haver ingesta de sal, però ha de ser baixa, amb baixa quantitat. I s'ha de tenir també cuidado amb els líquids. No podem passar de determinats litres al dia. Tot i que això, avui en dia, s'està tornant a revisar i s'està tornant a estudiar. La sal sembla que queda molt clar que ha de ser un consum baix de sal, però el tema dels líquids està revisant-se, perquè no acaba de quedar clar.
0: Quina seria la quantitat de líquid que ens hem de prendre de manera saludable, no? Perquè sigui saludable. No queda clar.
1: A veure, un malalt que tingui insuficiència cardíaca hauria d'estar en una quantitat entre un litre i mig i 2 litres al dia de líquid, en general. Líquid em refereixo no només a aigua, em refereixo a resta de begudes, com pugui ser un brou, o pugui ser un te, o un cafè, o un got de llet, per exemple. I tot això és líquid que s'ha d'anar sumant. I de sal s'hauria d'intentar no consumir més de 5 mil·lígrams al dia.
0: En el cas dels líquids, per què és important no passar d'aquesta quantitat?
1: Bé, per evitar la congestió. El fet de tenir insuficiència cardíaca provoca una congestió que s'ha d'intentar minimitzar al màxim. Per això, dintre del tractament, el tractament principal són els diurètics. Llavors, si aquest ronyó, amb l'estat de congestió, no treballa igual de bé, igual que el cor, perquè l'alteració no és només de l'òrgan del cor, sinó que acaba afectant a diferents òrgans, com els pulmons o el ronyó, i no acaba eliminant el suficient líquid i llavors es va acumulant. Si nosaltres bevem 3 litres o més al dia, augmentem aquesta congestió i fem que no sortim mai d'aquest cercle viciós que és la congestió per culpa de la insuficiència cardíaca.
0: Doncs totes aquestes qüestions relacionades amb la insuficiència cardíaca aquesta tarda a les 6 de la tarda a la Biblioteca de Viladecans. Moltíssimes gràcies, Domingo Bleda, doctor del Servei de Medicina Interna de l'Hospital de Viladecans.
1: Molt agraït, moltes gràcies a vosaltres.
0: Molt bon dia. Bon.
2: Amics de Ràdio Castelldefels, encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.
3: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: del 98.0.
1: El lunes a las 8
0: de la tarde.
2: En Radio Castelldefels.
3: Així som, el magazín de Radio Castelldefels.

0: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. En marxa la primera jornada dels tercers Jocs Olímpics Escolars de Castelldefels amb 275 alumnes participants. El Canal Olímpic de Castelldefels ha estat al llarg d'aquest matí l'escenari de la primera jornada d'aquests tercers Jocs Olímpics Escolars amb la participació de l'alumnat de sisè de primària de 6 escoles de la ciutat. Els infants han gaudit d'un programa d'activitats esportives i lúdiques que inclouen Big Sap, Zumba i Dodgeball. Els Jocs Olímpics Escolars continuaran el dimarts 19 de maig a Can Vinader. La solidaritat sona fort a Castelldefels amb el concert benèfic de Càritas. El Teatre Plaza acull aquest diumenge l'actuació d'Ars Tonae i la Coral Margalló a les 7 de la tarda. L'aportació íntegra de les entrades i fila zero es destinarà als projectes de Càritas a Castelldefels. I repassem ara l'agenda esportiva del cap de setmana. L'esportiu Castelldefels sènior femení busca el títol de Lliga. Les grogues es desplacen dissabte a la pista del Vilanova del Camí a les 8 del vespre en l'anada de la gran final. La Unió Esportiva Castelldefels ha de guanyar dissabte el Júpiter a casa si vol disputar la promoció d'ascens. Els sèniors del Club Bàsquet Castelldefels Joventut acaben la temporada diumenge a casa i aquest cap de setmana comença el circuit Volley Boom, la 26a edició a la platja. I fins aquí els principals titulars d'aquesta hora al butlletí Castelldefels. Avui tornarem en una hora, ara ja amb el torn de l'informatiu i totes les notícies en detall. Fins aviat!
1: Castelldefels avui.